0: Quin paper juguen les desigualtats socials, les migracions, la tecnologia, la violència policial i, fins i tot, la geopolítica? Avui, a les portes de Troia, recorrem l'origen, els moments clau i les mutacions d'una de les cultures més influents dels nostres temps. Benvinguts a la història del hip-hop. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar de la història del hip-hop, i ho hem titulat com a origen, moments rellevants i reflexions. I per fer-ho, ens acompanya molt especialment l'Oleguer Montaner, que a partir d'ara ens referirem a ell com a Ula, i també el podeu conèixer amb el seu nom artístic, que és l'Home Estàtic. Ell és DJ, productor musical i membre de Rol Urbà, una cooperativa dedicada a la dinamització de projectes artístics comunitaris. Benvingut, hola.
2: Moltes gràcies.
1: I també molt especialment ens acompanya l'Amat Molero. Havia de venir a públic, no? L'Amat, una miqueta.
3: Exacte,
1: però s'ha animat a dir, a veure, mira, si he de puntualitzar alguna cosa estaré per aquí. Ell també és educador a Rol Urbà i també és DJ. Benvingut, Amat.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Ula, feia molt temps que teníem aquest programa pendent, eh?
2: Definitivament, sí. Ja em disculpo públicament per la demora, però aquí està, i em feia moltíssima il·lusió, la veritat.
1: I a més és un programa, bueno, jo penso que serà un programa molt diferent, ja anireu veient al llarg de tots els 55 minuts que durarà això, però serà molt interessant. Llavors, Ula, no sé si et sembla, per començar, un dels dubtes que ens apareixen a les persones que no són versades en tot això és quina és la diferència entre el hip-hop i el rap.
2: És una confusió molt, molt habitual. De fet, hi ha més un context en què s'utilitza el nom de l'un per l'altre, però suposo que la resposta breu seria que bàsicament el hip-hop és tot un moviment cultural que engloba moltes més coses, entre elles el rap, i el rap pròpiament no deixa de ser una tècnica d'execució vocal, de la mateixa manera que hi ha gent que canta i hi ha gent que rapeja.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui amb una cançó que no sé per què l'has posat aquí.
1: Estava dubitatiu, la veritat, de respecte a quin escollir, perquè sempre és un compromís triar entre tantíssima música, però hem escoltat la cançó The Message de Grandmaster Flash, una formació de Nova York de principis dels 80, i que és reconeguda per ser com la primera gran cançó publicada de rap amb un cert contingut de comentari de crítica social, bàsicament. I pensat que seria rellevant donat el moment en què estem actualment.
0: Molt interessant. Bueno, de fet, ja veurem, no? Anirem desgranant que el hip-hop té tot aquest component de crítica, lluita, etcètera. Ja anirem entrant a poc a poc. Hola, quan en parlem de hip-hop, tots, sense pensar gaire, no ens venen tot un garbuix d'idees preconcebudes al cap. Ens ve la idea del rap, els pantalons cagats, no? La roba ampla, cotxes, cadenes daurades, pistoles, inclús, no? Però anem a posar una miqueta d'ordre. Què és això del hip-hop?
1: El hip-hop, almenys en el seu origen, és una cultura que apareix a principis dels anys 70, al barri del Bronx, a Nova York, com una forma d'autoorganització comunitària i de resistència sociocultural, bàsicament, en el que, bueno, això, doncs, principalment població de descendència afroamericana i llatina adopten i desenvolupen i creen, de fet, un seguit de pràctiques artístiques per empoderar-se, per visibilitzar la seva situació i per donar-se suport i organitzar-se a nivell de veïnal.
0: I, de fet, es vincula a altres expressions artístiques, no?, a part del rap.
1: Sí, efectivament. De fet, de forma relativament simultània, durant aquells primers anys apareix i es comença a desenvolupar el que seria el rap, el graffiti, que és el muralisme, la vessant plàstica del hip-hop, el breakdance com a dansa i el DJ, també tot el relatiu al món del DJ que ha sumat al rap, és el que, o l'MC, que és el mestre de cerimònies, aquesta persona que en un context de festa agafava un micro per animar el cotarro i començar a llançar rimes, sumat a això és tota la part relativa a la música, bàsicament.
0: Molt bé, però si ens remuntem enrere en el temps, on trobaríem els primers antecedents del que després esdevindrà el hip-hop?
1: Vaig fer una mica de recerca, també, sabent que és un podcast història, vaig voler-ho vincular amb què hi havia abans de tot això, i no estic 100% segur de la veracitat de res en aquest sentit, però sí que és cert que es poden detectar diversos moments, diversos incisos, en què poden funcionar com antecedents de tot el que acaba sent el hip-hop. Per exemple, la figura dels griots a l'Àfrica Occidental, com una mena d'entitat, d'una persona a la que se li atribueixen condicions de saviesa molt respectada i que funciona com una mena de portador de notícies i que narra com la realitat del seu entorn i la seva societat. Una mica com els trobadors en un context més d'Occident, que de la mateixa manera eren figures una mica controvertides perquè tant a vegades estaven entre moltes cometes al costat del poble com al costat del poder, també. I de la mateixa manera, una altra cosa molt interessant és el que feien les persones esclavitzades en el context dels Estats Units, de l'Amèrica del Nord, en el seu temps lliure, entre moltes cometes. Bueno, de fet, una mica de mal gust referir-me així.
0: Està molt bé. Has vingut al lloc adequat.
1: Perfecte.
0: Temps lliure dels esclaves.
1: En el que, bàsicament, feien bromes sobre te mare, entre moltes cometes, però no s'estaven referint, almenys en el seu moment, a les mares de l'altre, sinó que era una forma de referir-se als esclavistes, als seus propietaris. I per passar el temps dedicaven a criticar-se de forma enginyosa el propietari entre cometes a l'altre. L'únic que s'hi referien com a ser mare, per tal de no ser enganxats, perquè el càstig era, òbviament, horrible. I
0: molt interessant, això.
1: De fet, això és l'origen de les bromes sobre te mare.
0: Saps? Estava pensant això.
1: Em va fer molta gràcia quan ho vaig llegir. Això m'ho explica en un llibre, de fet, el que em volia parlar després, però vaig llegir allà, que es diu Mataré el papito perquè no te gusta el reggaeton i a tus hijos sí, que l'escriu l'Oriol Rossell, que és un professor meu, de fet, i per mi que és dels seus que sap més de música que tenim per aquí, bàsicament, i és superinteressant.
0: Per tant, primera recomanació del programa, eh?
1: Sí, definitivament. Vale. Explicar l'origen del reggaeton vinculant-ho molt amb el hip-hop, realment, perquè són dos moviments que avancen molt en paral·lel i que tenen molt més en comú del que aparentment podria semblar, i això, ja està molt ben explicat, és superdivertit. I parla també, precisament, d'un altre d'aquests antecedents als que em volia referir, i que potser és el més important per explicar el naixement i l'origen del hip-hop, que és tot el moviment i la cultura del sound system a l'illa de Jamaica.
0: En l'àmbit musical, podem parlar d'algun precedent directe del rap abans del rap?
1: Hi ha diversos exemples, segurament, sí, de gravacions de diversos estils de música en el que, de forma superprimitiva, l'intèrpret vocal ja està rapejant. Un exemple potser és el determinat tipus de blues de, per exemple, Bob Dylan o Buddy Guthrie i tal, en què, més que cantar, pràcticament era una forma de, era un recitat sobre un acompanyament instrumental, o l'escat, aquesta tècnica de jazz més rapejada que cantada, també, com a del grup de Jubalaires, no sé pronunciar-ho, d'un tema que es diu Noah, en qualsevol cas. On a wind and tide, hey children, stop still and listen to me. God walked down to the brandy sea, he declared that he must send for man, and then he decided to destroy the land. He spoke to Noah, Noah stopped, he said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it 3 cubits long, I want you to build it big and strong, I want it 50 high and 50 wide.

0: Una cosa que no us hem dit d'aquest programa és que tindrà 12 cançons.
1: Vamos ahí, tío. A veure si dona temps.
0: I totes tenen sentit,
1: sí,
0: no? Dins
1: sí,
0: del
1: sí.
0: guió.
1: No, de fet, això, si busques aquest tema a YouTube, té milions de reproduccions i moltíssima gent s'hi refereix com el primer tema de rap de la història, entre moltes cometes. I està graciós perquè al final és una cançó que explica com Déu contacta amb Noé avisant-lo que ha de construir un arca perquè es va liar perdíssima. Saps?
0: Brutal. Brutal que el primer tema de rap sigui
1: sí, sí, sí. És una paradoxa molt, molt graciosa. Vull dir, davant de la gent que cregui que el hip-hop són pistoles i cadenes d'or, escolteu això, per favor.
0: I ara, ja ens ho has avançat abans, no? Passem cap a Jamaica. Per què?
1: Perquè és la cuna de tot això, bàsicament. És l'antecedent, el precursor, perdó, més directe i evident de lo que acaba sent el hip-hop. Escoltarem ara un altre tema, després ja deixarem una miqueta més de conversa, però que es diu Israelites, res a veure amb lo que està passant actualment a cap lloc del món, d'un artista que es deia Desmond Dekker i que va ser el primer gran èxit de la música reggae amb comentari social.

0: Molt bé, ens situem ja... Perdoneu. Ens situem ja a Jamaica. En quin moment, però, concretament?
1: Estem parlant de principis dels 60, abans de que Jamaica aconsegueixi la seva independència del Regne Unit. Un moment en què l'illa estava molt marcada per fortes desigualtats econòmiques, pobresa urbana i una societat molt, molt jerarquitzada. La seva capital, Kingston, estava molt, molt poblada i no existien ni clubs ni discoteques accessibles per a les classes treballadores. A més, donat tot aquest context de crisi, va haver un moviment migratori molt gran des de les zones rurals cap a la capital, cosa que va fer que, de la mateixa manera que es va augmentar la demanda d'ocupació laboral, etc., també hi havia una necessitat molt gran de distracció i de cultura popular que no s'estava veient resposta. I en aquest context és quan comencen a aparèixer els sound systems, en els que agrupaments de joves comencen a utilitzar equips de música relativament portàtils per organitzar festes de barri populars.
0: No sé si vols aprofundir una miqueta més en aquesta idea.
1: Vols respondre tu?
0: Home, ja que el tenim aquí, no?
2: Vinga, som-hi, tirarem. Doncs res, hi ha alguna cosa increïble que són els sound systems, que aquí hem intentat flipar-nos també amb tot això, però realment la cultura, com diu Lula, és cultura popular, gent que agafa i que munta uns equips de so absolutament bestials i que als seus inicis no era res més que col·leccionar discos i que tu anaves pel carrer, per les diferents places, per diversos llocs, i llavors te n'anaves aquell sound system que tenia les millors cançons, els hits més increïbles, i part de la cultura analògica tan brutal és a veure qui tenia els discos més brutals respecte a uns llocs i uns altres, i aquí generava tot un tipus de cultura molt relacionada amb el carrer i sobretot doncs molt relacionada amb el que esdevindrà més endavant tota la cultura del reggae. No hi ha més que els inicis no era punxant reggae, sinó punxant cançons més soul o d'altres bandes.
1: Els orígens del reggae i posteriorment del hip-hop, efectivament, perquè és en aquest tipus de festes on s'ubica l'origen dels DJs, del qual els coneixem avui, bàsicament, que en la cultura era jamaicana, bueno, cultura són sistemes que es reconeixen com a selectors, que són els que trien la música i tal, i el que acabaran sent els MCs dintre del hip-hop, que paradoxalment dintre del reggae són els que es diuen DJs, que aquí és una que sempre genera confusió,
0: per
1: però
0: què,
1: bueno.
0: Per què ens lieu?
1: Jo encara em confonc, honestament, però bueno, en qualsevol cas. És important recalcar que en la majoria d'aquestes festes s'utilitzava únicament un plat, simultàniament, per posar la música, i això és com un element molt ressaltable per entendre després el canvi que suposa l'aparició del hip-hop respecte a tota la cultura del sound system. Ha estat també interessant ressaltar el que apuntava la Man, no? Que de la mateixa manera que hi havia una part molt celebrativa d'això, no? De reunir la gent, de fer aquestes festes, de passar-ho bé, bàsicament, es va començar a desenvolupar de totes formes com aquesta mena de pique, bàsicament, i de entre cometes, conflictes, per això, no? Per veure qui la tenia més grossa, bàsicament, que era qui tenia l'equip que sonava millor, etc. I això va portar inclús a situacions de violència com això, gens abotejant l'equip de l'altre, algunes festes que acabaven amb trets, fins i tot, en alguna ocasió, i, bueno, això, diguem, per bé, però malament.
0: Per aquí hi ha una paraula amb negreta que diu soundclash, no sé si ho vols...
2: No, res. És més que res el que estava explicant just Lula, que és entre dos equips, dos sounds que se'ls anomena, el que existeixi un pique per veure realment qui la té més gran. És a dir, no hi ha més. I llavors, doncs, com que hi ha tota una cultura al voltant, per exemple, coses com se'ls diuen els dubplates, que els dubplates serien que un artista agafi i canti una cançó que és seva original dient el teu nom com a sound system. I clar, en aquell moment era que un artista l'agafessis, el fessis cantar això, que digués el teu nom, ho planxessis en vinil, i era com, mira, jo tinc la cançó d'aquest artista, i mira, i tu no la tens, i fins i tot picant-se amb el sound system amb qui t'estàs picant, i clar, llavors era tota una cultura realment enrevessada, però alhora molt increïble, perquè feia que se mantingués molt activa la música, el moviment, i que per tant doncs, hi hagués molt arrelament de tota la gent i tot el poble amb el que estava succeint allà als propis carrers i amb la cultura popular.
0: Bueno, i parlant precisament d'això, no? Cultura popular, la gent de carrer, no? De què van les lletres d'aquestes músiques?
1: És molt interessant perquè realment hi ha una... El que es pot entendre com una dualitat, almenys en aparença, important, perquè tant tens cançons superxorres que parlen de festa i de, bueno, això, i amb molt contingut també eròtic, superdivertit, i dissimulat i tal, que està, i, bueno, no sé, és xulo. Com, simultàniament, això, no?, doncs, denúncies de, al voltant de les situacions de pobresa que s'estaven vivint, desigualtat, un component molt fort també de l'espiritualitat rastafari, que és com una d'aquestes religions molt practicades a Jamaica, bueno, i després en extensió a la resta del món. I, bueno, de fet, això, el tema de Desmond Dekker, que hem escoltat anteriorment, és una mica el que ve a visibilitzar, també.
0: Molt bé, si et sembla, anem ja una miqueta més a l'origen més canònic del, del hip-hop. On i quan ens hauríem de situar?
1: La data exacta... Sí, ara em tiro un triple, eh?
0: Sí, sí, però endavant. Has vingut per això.
1: És el 13 d'agost de 1973.
0: Vale. Què passa el 13 d'agost?
1: Estem al barri del Bronx, de Nova York, amb un context relativament similar al de Jamaica. La ciutat de Nova York està assumida en una de les crisis fiscals més grans de la seva història, amb un deute econòmic molt gran, i gran part de la població afrodescendent i immigrant llatina viu concentrada al barri del Bronx. En un context, això, també empobrit, amb un alt nivell d'atur i una conservació molt, molt precària dels carrers. Dintre d'aquest context, i dintre d'aquest flux migratori que també va des de la illa de Jamaica cap a Nova York, s'hi troba la família Campbell, que no té res a veure amb la de la sopa.
0: Gràcies per la clarificació.
1: Ja, no, això, me l'havia pensat a casa. I és una de les residents, passa a ser una de les residents en aquest barri. I s'instal·la allà, i la seva filla adolescent, Cindy Campbell, decideix muntar una festa.
0: Un moment, ens estàs dient que l'origen del hip-hop es troba en una festa d'aniversari d'un adolescent.
1: Efectivament.
0: Brutal.
1: Efectivament. I és una de les moltes dones també que invisibilitzades en el seu moment en tota aquesta història. Sempre això, es visibilitza o s'emporta molt més el mèrit als paios, com en molts altres contextos. Però sí, teníem aquesta jove que bàsicament estava celebrant el seu aniversari, però coincidint amb la festa final amb el final de curs, i posa a punxar dintre d'aquest esdeveniment el seu germà, que un dels primers discos de hip-hop que es feia dir Kool Herc, d'abreviació de Hèrcules, que en parlava abans, poder també.
0: Ah!
1: I perquè estava mamadíssim, pràcticament. I res, bàsicament. I aquí, amb el que referia anteriorment, amb l'ús de que feien els americans un plat, el que va fer ell va ser el canviar la història de la música, perquè va descobrir que si fent ús de dos plats i tenint una còpia, amb vinil, dues còpies, perdó, de la mateixa cançó, podia crear, allargar de forma indefinida, perdó, el que era el breakdown del tema. De fet, escoltem, si voleu, una cançó i ho entendrem molt més bé.

0: Doncs el que hem escoltat és el tema de Funky Drummer de James Brown, que té un dels breaks de bateria, un d'aquests fragments en què queda això, la bateria allada de la resta d'instruments més reconeixibles i més samplejats, més reutilitzats musicalment de la història. El que va fer Cool Herc va ser bàsicament tenir aquestes dues còpies i mentre en un dels plats estava sonant aquest break, tenia preparat a l'altre el mateix break de la mateixa cançó i quan acabava en un costat el reproduïa en l'altre i d'aquesta forma creava un bucle infinit sobre el qual els raperos, els animadors de la festa, podien començar a improvisar ritmes, la gent que estava a la festa començava a ballar, de fet d'aquí és on surt el breakdance també, perquè és la dansa que es fa sobre el break, i bueno, bàsicament la gent es va tornar puto boja quan va començar a passar això.
1: Molt bé, abans de continuar, puntualitzar que el nostre investigador del programa, que és l'Adrià Tirador, que és una persona amb multifuncions, ha descobert que aquesta festa va ser l'11 d'agost.
0: Però va ser l'11 d'agost allà, o sigui, amb la diferència horària que ja era 13.
1: Mentira. Llavors, tot aquest format que en un inici era més una festa, etc., com esdevé, per dir-ho d'alguna manera, com esdevé cultura, tot això?
0: Bé, una cultura en certa manera ja ho era. L'únic que sí que el que va passar a partir d'aquí va ser que es va amplificar a uns nivells de repercussió comercial i social que ningú s'hagués pogut imaginar. Excepte per una persona, una altra dona, de fet, que es diu, es deia, crec, Sylvia Robinson, que era, en el seu moment, de més jove, una artista de música soul i tal, però que va passar a ser també productora discogràfica. I uns anys més tard, d'aquesta festa llegendària al Bronx, el 79, i veient que tenia ganxo, que la joventut es movia davant de tot això, etcètera, etcètera, va arribar a la conclusió que el potencial comercial que hi havia aquí darrere era enorme i va voler com distribuir-ho. Després unes quantes negatives d'anar a buscar com a diferents raperos del barri, etcètera, MCs, animadors, que per tal de gravar-los i de començar a publicar professionalment la seva música i que li diguessin que no perquè això potser hagués pogut fer perdre la seva puresa o la fresca que tenia, sí que finalment va convèncer un grup de xavals que de fet no es coneixien entre si, va ser un grup falsejat per gravar la següent cançó, bàsicament, que també ha passat a la història.

0: your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. No sé què ens has de comentar d'aquesta cançó.
1: Volia fer una referència a l'SketchUp, de fet, així com a salt històric i generacional enorme, que és que al final la cançó d'ACRG és literalment una referència a això. I va generar un hate, un odi molt fort dintre la comunitat hip-hop, però jo què sé, al final és una mica trist, perquè ACRG és una cançó que celebra aquesta cançó. O sigui, al final el que s'explica en la lletra de ACRG és que hi ha un tio, Rodrigo, crec, a qui li agrada molt aquesta cançó, la que hem escoltat ara, Rapper's Delight, es diu, de Sugar Hill Gang, el grup, i que està molt feliç quan sona a la discoteca. I res, sin más, una puntualització.
0: Si haguessis posat a ACRG, l'Alberto estaria molt content.
1: Si sobra temps, per què no?
0: Llavors, d'aquesta manera, el hip-hop va arribant al gran públic, entenc.
1: Efectivament. Així va ser com va arribar-hi, almenys a nivell del circuit estatunidenc, i a la vegada, com deia això, no? De que generava certes reticències per part de partidaris de mantenir-ho al barri, entre cometes. De la mateixa manera, també va obrir els primers debats, això és algo molt important, al voltant del sampling o del sampleig, que és aquesta tècnica de producció musical consistent en fer ús de fragments de música aliena per fer la teva pròpia, bàsicament. De fet, això, aquesta cançó, no deixa de ser, la base, perdó, instrumental d'aquest tema, no deixa de ser una reinterpretació d'una cançó que es diu Good Times, de Chic, d'un grup de música disco, que l'havien publicat just, com a molt, 5 anys abans, si no m'equivoco, així. I ho van regravar sense permís, bàsicament, la gent que va produir aquesta cançó, i van començar a facturar una milionada del tema de Rapper's Delight. Llavors, clar, això genera un debat a nivell d'això, no? De què passa aquí a nivell de drets d'autoria, en una dimensió també més ètica, etcètera, etcètera. Però en qualsevol cas, volia parlar d'això, no? També d'aquest recurs, aquesta tècnica del sampleig o del sampling, perquè és algo que a partir d'aquí es va començar a perfeccionar al llarg dels anys i que ha arribat a transcendir el hip-hop pròpiament, aplicant-se a infinitat de gèneres musicals, a fins i tot al pop, i res, això, com hi ha cançons tan reconegudes com la que ara escoltarem.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa amb, bueno, amb un ritme, una música que ens sona moltíssim a tots.
1: Efectivament, Tòxic de Britney Spears, un dels èxits comercials més grans del 2000, i que això, que jo el dia que vaig descobrir que estava fet en baix aquesta tècnica del sampling, em va impressionar, val? Diguem-ne, i de fet això no ho he vist, òbviament, això és ràdio, suposo, però això era un àudio d'un vídeo de YouTube en què veus la cançó original i com la persona que la va produir retalla certs fragments en concret per reconvertir-la en el que acaba sent Tòxic, que de fet el tema original, el que sonava primer, no en sé el títol, però és una cançó d'una banda sonora de Bollywood, bàsicament. Llavors,
0: curiós.
1: Sí.
0: Com dèiem abans, bloc central del programa, per parlar de la consolidació i del creixement del hip-hop. A quins anys ens hauríem de situar?
1: Ara ja estem a principis dels 80, on els MCs i DJs que van començar únicament com animant la festa, per dir-ho així, comencen a professionalitzar-se i creen formacions estables. Grandmaster Flash in the Furious Five, que l'hem escoltat a l'inici amb The Message, i un altre dels DJs referents del hip-hop, evoluciona aquestes tècniques descobertes o per Kulerk, i això, no? I produeix The Message, que hem escoltat a l'inici com a primer gran èxit del rap amb comentari social. Així també és com el rap passa a ser, deixa de ser només, una música de festa, agafant una narrativa més complexa, això, amb temes de comentari social, quotidianitat urbana i crítica a les condicions materials de vida.
0: Molt bé, tot això està molt bé, però aquí el guió havíem posat algun incís, no?, al respecte.
1: Sí, i afegiria també això, no?, que durant aquesta època potser és quan es dona una important evolució del hip-hop com a forma d'autoorganització social. Hem parlat de Kool Herc, el mamadíssim, de...
0: M'encanta que sigui el seu sobrenom.
1: El de Grandmaster Flash, i hi ha com una mena de sagrada trinitat també dentre dels DJs pioners del hip-hop, que es completa amb el tercer, que és Afrika Bambaataa. També era un jove del Bronx, si no m'equivoco, que formava part dels Black Spades, en el seu moment una banda juvenil organitzada que enrossava la criminalitat, i que és paradoxal perquè en realitat no deixen de ser bandes que van sorgir com una forma d'autoorganització i autodefensa davant de l'hostilitat policial, etc, però...
0: I acaben esdevenint, no?
1: Sí, passaron al lado oscuro una mica, però va ser interessant perquè almenys en el seu cas després feia el procés invers amb la fundació de Zulu Nation com un espai de seguretat, d'organitzar activitats amb joves, de creació artística, etc, i on, per exemple, entre altres coses, doncs això, no?, es feien batalles de galls creatives i desenfadades, d'improvisació de ritmes, com el que parlàvem abans d'això, de les persones esclavitzades, com una forma, això, no?, de mantenir-los allunyats dels carrers i de les bandes. Cal puntualitzar que l'any 2016, amb Afrika Bambaataa, es van destapar diversos casos d'abús sexual infantil que s'havien dut a terme des d'un origen, i aparentment varia gent de la cultura del hip-hop va dir que ja era algo que se sabia, i això va suposar un cop duríssim per als que en som més o menys parroquians.
0: Parroquians.
1: Sí.
0: Ha quedat molt raro riure des d'això, però va fer gràcia l'expressió. En fi, tanquem aquest petit parèntesi, que seria superinteressant aprofundir en tot això, que ja ho anirem tocant de passada, però seria molt interessant anar una miqueta més enllà amb tot aquest tema. Però, com que estem fent un programa així una miqueta més musical, no? La pregunta és com eren musicalment aquestes bandes.
1: Doncs aquí, a principis dels 80, i amb gent això, no?, com Afrika Bambaataa, malgrat tot, és quan neix l'electro, que és bàsicament la versió electrònica de la música funk, que ja s'havia portat a terme prèviament per grups com Funkadelic, George Clinton, etc, i que això, no?, amb la influència de l'afrofuturisme, també literari i tal, del funk d'aquest 70 previ i de Kraftwerk, que era un grup d'alemany, d'uns putos friquis, que van revolucionar també l'electrònica pop, doncs això, no? I apropiant-se, i fent ús també de tecnologia, de màquines com la Roland 808 i tal, que era una caixa de ritmes, això, van donar pas a aquest naixement de l'electro, que també sonava així, amb temes com Planet Rock.

0: té realment un punt de Kraftwerk, no, això?
1: Efectivament, de fet, tornant a aquesta tècnica del sampling o del sampleig i tal, l'Àfrica Bambata es va servir d'un ritme d'una cançó de Kraftwerk i d'una melodia d'una altra cançó de Kraftwerk, vale, per fer aquesta cançó. Llavors, hi ha dos temes de Kraftwerk dintre d'aquest tema.
0: Una és We Are The Robots.
1: No, però...
0: És l'única que conec de Kraftwerk.
1: No, no passa res. és el gran èxit.
0: Molt bé. No, vols comentar alguna cosa més sobre aquest fragment?
1: Bueno, anava a dir això, no? Com que si bé el rap començava a ser una eina potent de crítica social, aquest enfocament més festiu, amb les mutacions corresponents que anirien arribant, tindria una importància crucial en el desenvolupament del hip-hop orientat a discoteques, que acabarien ocupant l'espai de les festes de barri. Però, si de cas en parlem, més endavant.
0: Perfecte. El context històric, no? El que passa a l'entorn de la cultura, de la música, sempre influeix en les creacions artístiques. Llavors, quina influència té el context històric del moment per entendre quines transformacions està vivint el hip-hop en aquella època?
1: Aquí m'he hagut de servir una mica de ChatGPT, vale? no us enganyaré.
0: Però... Oh, no!
1: Sí, em sap greu pels oceans. Però ens trobem entre...
0: Està bé.
1: Ens trobem entre l'any 82 i el 88 en un moment d'expansió social i política del hip-hop, efectivament. Aquest context, doncs, bueno, era l'era Reagan encara, el govern de la Casa Blanca, cosa que implica unes també retallades socials, militarització policial i augment de la desigualtat urbana. Mm-hmm. Davant d'això, el rap comença a funcionar com un mitjà d'anàlisi política i de crítica sistemàtica, amb sorgiment de col·lectius i grups, però també col·lectius perquè eren més que un grup, d'alguna manera, aquesta gent, amb consciència ideològica. No?
0: Com el Barça, no? Que són més que un club. Perdó. Sóc la persona menys futbolera del món.
1: Jo també, tio, però està bé parlar del Barça de tant en tant, sobretot si no t'interessa particularment. Però...
0: T'has d'integrar.
1: Sí, clar, com a l'ESO. Però, bueno, en fi, això sortint tots aquests col·lectius, com la Zulu Nation, Bogdan Productions o Public Enemy, que també els escoltarem d'aquí un ratet, i això, no? I tot i que la indústria i aquests col·lectius i grups eren recolzats per això, no? Per segells petits, que a diferència potser de la indústria discogràfica més majoritària, doncs decidien apostar per aquestes iniciatives potser més arriscades.
0: De fet, estàs descrivint un escenari idoni perquè el hip-hop es consolidi com a música de resistència.
1: Mm-hmm, efectivament. De fet, això, com deies, quan el hip-hop... Aquí és el hip-hop es converteix en un instrument d'explícita resistència política com la cançó Fuck the Power de Public Enemy.

0: Un és molt, molt interessant, de fet, és que aquesta cançó serveix de, del break de bateria de, del tema que hem escoltat de James Brown, prèviament.
1: Estàs aquí connectant.
0: Clar, clar, és meta-conocimiento.
1: A part del contingut, no? Que veiem que és una música més de resistència, més de fight the power, no? Directament, ens ho està dient directament, no? La forma també canviarà?
0: Definitivament. De fet, jo crec que a partir d'aquest moment és quan entrem a l'etapa del hip-hop més interessant a nivell estètic i més fructífera, perquè gràcies també a l'avenç tecnològic, a l'aparició de diverses màquines que permetien el samplatge de forma molt més avançada i creativa que el que s'havia tingut fins al moment, doncs això, no? Es comença a donar pas a un procés creatiu molt més gran en aquest sentit, samplejant infinitat de temes de jazz, funk, soul, però també enregistraments de ràdio, fragments de pel·lícules, etc. I de la mateixa manera també els MCs, els raperos, comencen a escriure de forma ja més complexa, més avançada. Ja no és el típic rap en el que pensa la gent potser de primeres quan escolta parlar de rap i que intenta fer quan intenta imitar el que creu que és el rap,
1: vale.
0: Sinó que ja són mètriques, formes d'escriure molt més polides, molt més tècniques, etc.
1: Jo suposo que en aquest moment és quan comença el que coneixem com l'edat daurada, no?, del hip-hop.
0: Efectivament. És una etapa que es considera acabada del 86 al 93, i això, i es classifica així pels següents motius, no?, que ja apuntàvem, com aquestes tècniques de producció més avançades. El rap també s'expandeix ja com de costa a costa, amb estètiques diverses però també convivents, amb introducció de altres elements o altres temàtiques com un humor més desenfadat, l'espiritualitat, etc. I el que deia, no?, apareixen un munt d'iniciatives, principalment a Nova York, com De La Soul o A Tribe Called Quest, etc., que consoliden el rap com una música culturalment prestigiosa i diversa estèticament.
1: Molt bé, de fet ara ho has comentat, no?, de costa a costa, perquè fins ara ens havíem centrat moltíssim només en la costa est dels Estats Units d'Amèrica. Què estava passant mentrestant a la costa oest?
0: Doncs aquí també, si ens ubiquem com més o menys a l'any 88, és quan es comença a liar parda, bàsicament, i és quan apareix el que es coneix com el gangster rap.
1: Vale, i què és això del gangster rap? Que entra dins les nostres idees preconcebudes del hip-hop.
0: Efectivament, sí, sí. De fet, aquí és això, no?, com volia comentar-ho després, que és que la imatge aquesta potser del rapero de pistola i cadenetes d'or, probablement l'origen vingui bàsicament d'aquí. Ens trobem també en un context supertens, a Califòrnia, amb una forta violència estructural i amb casos de racisme policial molt forts. El cas més sonat va ser l'any 91, quan Rodney King, un taxista que estava en llibertat condicional per temes de robatori, va ser brutalment apallissat per un grup de policies blancs sense cap mena de pretext. Això va generar uns disturbis molt bèsties en el que bona part de la ciutat va acabar en flames, etc. Dintre de tot això, el grup NWA, que és d'on després sortiria el Dr. Dre, un dels productors més llegendaris de la cultura, obre tota una nova etapa amb relats explícits de brutalitat policial, economia submergida i vida quotidiana als barris afroamericans de Los Angeles. Simultàniament, però, comença a idealitzar la vida del gàngster, bàsicament. D'alguna manera es pot entendre com la denúncia social, com una continuïtat de la denúncia social que feia Public Enemy, però amb una capa fregida de criminalitat. I sonava així. You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: No sé si vols comentar alguna cosa sobre aquesta cançó.
1: Re, també com amb atenció, especial atenció al break, utilitza de bateria, també és un altre dels més sonats. Perdó, un moment.
0: És que estava fent moltes coses alhora. Ja, ha ja. Decidit servir-se l'aigua amb el pitorro.
1: Ja.
2: És que... Bastant gàngster mentre per part teva, saps?
0: Estava intentant, exacte. Mentre intentava contestar-me.
1: No, anava a puntualitzar únicament que aquesta cançó utilitza també un dels breaks de bateria més reutilitzats a la història, que és l'Element Break, que s'utilitza molt en el hip-hop, però també en el jungle, que és aquest derivat de la música reggae, no? Del drum, etcètera. Estic mirant
0: la mà. Està buscant ajuda.
2: La complicitat, sí. És que hi ha algú molt màgic del jungle que ens encanta, a part d'això. Però sí que és el moment en què s'utilitza aquest break de forma increïble i és la fusió màxima al Regne Unit entre la cultura jamaicana del sound system i llavors tota la cultura rave, i com amb dues s'ajunten, i aquest break en concret és superutilitzat i segueix sent-ho en la música actual jungle.
1: I de fet no està de més mencionar que el bateria que va gravar en el seu moment aquest break va morir en la indigència, bàsicament. És a dir, que és algo que també es posa en el focus del debat, això, no, al voltant del tema de l'ús del sampling i tal, que és algo que ha generat molts diners, però no sempre se n'ha beneficiat directament la persona que potser ho mereixia, saps? I això, un agraïment des d'aquí.
0: Li arribarà. I tota aquesta nova onada, què implica per la cultura del hip-hop?
1: Doncs, com comentàvem abans, amb tota aquesta onada nova és quan es comença a normalitzar en el rap la violència, la misogínia, més explícita que fins a qualsevol moment previ, potser, i les drogues, d'alguna manera. El que deia, no? La imatge aquesta del raper amb pistola i cadenes d'or, en bona part ve d'aquí. També és quan es comencen a normalitzar els beef, o sigui, els piques, entre raperos. Aquesta forma de masculinitat condueix a disputes entre diversos artistes, inclòs a vegades dins d'un mateix grup de música, en el que es dediquen cançons en les que més enllà hi ha de pretendre demostrar enginy o d'entendre-ho com un joc desenfadat, ja és la puta guerra, bàsicament, i busquen destruir l'oponent. La indústria veu una oportunitat mediàtica molt, molt potent en això, i busca això, no?, potenciar el conflicte entre costes, sobretot entre raperos que estaven a tota la costa des del país, i les a l'oest, el que és el East Coast, West Coast i tal, acumulant tensions fins que arriben en el punt àlgid amb els assassinats amb 25 anys cadascú, si no m'equivoco, de Tupac Shakur l'any 96 i Notorious B.I.G. el 97, mesos més tard, un moment culminant, com deia, no?, de tot aquest procés que va sacsejar el món.
0: I es farà alguna cosa per posar una miqueta a pau després d'aquestes onades de violència?
1: Després d'aquests assassinats, bueno, uns anys més tard ja, el 2001, si no m'equivoco, a les Nacions Unides es va signar la Declaració de Pau del Hip-Hop, reconeixent-lo això, no?, com una cultura de pau i prosperitat que no tenia res a veure amb la imatge negativa que es projectava des d'alguns productes culturals. Igualment, però, i ho estava mirant aquest matí, perquè no sé, m'ha donat per investigar-ho, l'efecte que va acabar tenint és molt, molt relatiu. No han deixat d'haver-hi morts des de llavors, i diversos estudis, que potser podem compartir més tard a xarxes si li interessa a algú,
0: i tant,
1: van demostrar que això, no? La majoria d'assassinats s'han donat en un rang d'edat que va dels 25 als 30 anys, i que la taxa de mortalitat d'artistes del hip-hop, ojo al dato, és 32 vegades més alta que la de qualsevol altre gènere musical.
0: Hòstia.
1: És una puta borrada.
0: Clar, jo també et dic que jo no veig un músic, un violinista d'una orquestra de música clàssica. O sigui, és com el tòpic del tòpic, saps?
1: Ja, jo...
0: Digue-ho.
1: No, jo anava a dir que potser, de tant en tant, potser seria més interessant. I, de fet, hi ha gent que defensa que dintre del panorama del hip-hop en català falta una mica d'acció en aquest sentit, saps? Va, no ho estic dient jo, eh?
0: No, hi ha gent que diu... No sé,
2: ho ha dit un amic...
0: En un videojoc, no?
1: Potser seria més entretingut. Però, bueno, el que és particularment interessant de tot això és que ens porta a pensar bàsicament en la indústria discogràfica com una entitat que gens innocent i que es pot posar al servei de certs interessos polítics, socials o culturals.
0: No sé si ens vol recomanar alguna coseta per aprofundir sobre això.
1: Hi ha un podcast que es diu Louder Than a Riot, de la NPR, que és aquesta gent, de fet, la Ràdio Nacional Estatunidenca, crec, d'on surten els Tiny Desk, aquest format de música en directe que s'ha popularitzat molt en els últims anys, que bàsicament investiga la relació entre la indústria musical i el sistema de presons als Estats Units. Hi ha la teoria, que pot ser una conspiranoica, que a principis dels 90 es va donar una reunió entre poderosos representants de la indústria musical i propietaris del circuit de presons dels Estats Units, que allà són privades. No està tot del tot demostrat, perdó, que aquesta reunió es donés, però és cert que el fet de promoure un estil de vida criminal des de la música beneficiava tothom, els que venien discos i els que els interessava mantenir les presons plenes. I això arribaria al seu punt àlgid al voltant del 2015, amb la consolidació del fenomen del trap, del que parlarem més endavant, si ens dona temps.
0: Molt bé. Si no hem vero, he ben trobat tot, no? Aquella expressió. Deixem als oients tota aquesta informació i aquestes fonts, i en qualsevol cas reprenem el nostre recorregut musical històric, si et sembla, Ula.
1: Perdoneu. Sí, estem ja a finals dels 90 i és potser el moment en què ens trobem això, no? De més maduresa del gènere i d'una ascendència global descomunal. Es venen discos de múltiple tia i els rapers estan convertits en icones globals, com Jay-Z, Outkast, Missy Elliott o un jove de Detroit que respondria al nom d'Eminem i que crec que és culpable de que molta gent d'aquí també que hem acabat coneguent o entrant, si hem volgut, en aquesta cultura. Sí. El rap està ja completament integrat en el capitalisme cultural, a través de la moda, del cinema, dels videojocs, bastant divertits alguns, de la publicitat, etc.
0: Quin videojoc? Digue'n on va.
1: N'hi havia un de 50 Cent, de fet, que l'escoltarem d'aquí una estona, en què, bàsicament, bueno, això, eres ell i t'havies de liar tiros amb la penya, ja està, saps? Però la violència de la que parlàvem.
0: Sí.
1: Però, bueno. I res, oi, també és un moment en el que la figura del productor musical com a tal pren molta importància i se'l reconeix també com un element crucial de... Bueno, se'l puja, de fet, també a l'escenari d'estrella del pop, també. I molts d'ells són reconeguts per sonoritats molt pròpies, com Timbaland o The Neptunes, etc. Bueno, és tot un tema.
0: I amb això ja comencem a entrar als 2000.
1: Efectivament. Ja estem en ple moment d'hegemonia comercial, en el que la línia electrònica, més electrònica, perdó, del hip-hop, impulsada per Van Bat a principis dels 80, el tema aquest que havíem escoltat en el seu moment, comença a generar descendència, i el hip-hop orientat al club agafa un pes molt i molt fort amb èxits com aquest.

0: Què estem escoltant, Ola?
1: Estàvem escoltant 50 Cent in the Club. Sí, sin más.
0: Molt bé. No sé si vols desenvolupar una miqueta més això, no? El tema d'internet lliure, no? YouTube, etc.
1: Sí, sí, sí. Bueno, també és un moment important a principis dels 2000 per això, no? Per l'auge d'internet i l'aparició de plataformes com MySpace, YouTube o SoundCloud, que bàsicament permeten que una democratització tant del procés creatiu dintre del hip-hop com de la seva distribució. És a dir, qualsevol persona amb un ordinador a casa pot gravar-se un tema i publicar-lo a internet i en alguns casos tenir milions de visites també.
0: Molt bé. I tot això donen al hip-hop una llibertat brutal.
1: Efectivament. De fet, aquesta, això, el que comentava, no? Aquesta autogestió arriba a la seva màxima expressió, per bé o per malament, quan es consolida la música trap al voltant del 2015. Un subgènere que va acabar prenent vida pròpia fins al punt que algunes de les veus el consideressin com a quelcom diferenciat del hip-hop i que sonava així.

0: tirem ja, perquè se'ns està acabant el temps. Vale. Estaríem estones escoltant les músiques, però tirem ja.
1: Puntualitzacions molt ràpides, doncs, però crec que és merescut parlar del trap perquè explica moltes coses. Però en qualsevol cas, és un subgènere que apareix de les crack houses, de les cases on es cuinava droga. És que, clar, titulars aquí, saps? Els barris perifèrics i grans ciutats com Atlanta, etcètera, etcètera. Té una sonoritat molt característica, en la que no entrarem en detall, ja passarem un annex, si de cas. Uh-huh. I en qualsevol cas, el que és particularment interessant és això, no? Que molts dels seus artistes adopten ja un discurs plenament neoliberal en el que el missatge ja no està en plan... Bueno, no és per res comunitari, no és per res positiu, ni d'encoratjar a l'altre, sinó és en plan soc jo i les meves ganes i voluntat de fer-me ric, bàsicament.
0: Molt bé, i superràpidament, uh-huh, com el caracteritzaríem el trap? I si, no sé si vols recomanar un llibre.
1: Sí, bueno, com el caracteritzaríem? Doncs això, no, el que deies. Són ritmes molt pesats, molt lents, molt influenciats també per consum de determinats medicaments en excés, de fet, i molt ús de l'autotune com a recurs creatiu, molt enginyós a vegades, i temàtica és això, no? També de sortir de la misèria, de cuinar drogues, de... d'enriquir-se, etcètera, etcètera. Hi ha un llibre, efectivament, que es diu Trapologia, que està escrit aquí a Catalunya, firmat per Max Besori Borja Begunyà, que ho analitza des de l'humor i que realment és molt fresc, molt interessant.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: un grup de joves de Sant Celoni en concret, i volia pujar-lo perquè crec que il·lustra bàsicament el meu posicionament actual al voltant de tot això. El hip-hop està en un punt super magnificat, és més gran que mai, efectivament. Tenim a Kendrick Lamar fent la Super Bowl, etc. I crec que bàsicament també el que volia dir amb tot això és que crec que el missatge seria que... Quin seria el missatge, tio? Que potser el més important és, de tota aquesta cultura, sempre que si es fa des del respecte, en agafar el que, allò amb el que t'identifiques i que creus que pot aportar, i portar-ho al terreny de, propi, d'alguna manera. Crec que hi ha un munt d'entitats, sobretot a Llatinoamèrica, que tenim un munt d'amics referents i tal, que porten anys treballant a partir del hip-hop i com una forma de prevenció també de que els joves es vinculin a bandes armades, etc. Que ho fan super inspirador i que ho fan a la seva manera. Llavors, estem una mica en aquest punt, bàsicament, penso actualment. Vull dir... Sí, no sé si m'he explicat, però...
1: Perfectament. I creus que Harold Urbà té un impacte en aquest sentit? O què és el que busqueu amb les vostres actuacions? Actuacions, activitats educatives, etcètera.
0: Jo crec que en última instància... respondré no personal, perquè crec que cadascú de nosaltres pot tenir la seva resposta, cadascun dels meus companys, però a mi el que m'agrada del que fem és poder oferir l'oportunitat a gent més jove de que la música i el hip-hop representin per ells el que va representar per mi, a nivell d'un lloc on trobar-me, de poder-me expressar i de sentir-me segur, bàsicament.
1: Amat, no sé si vols, en 30 segons...
2: Sí, enganxant més que res, dir que crec que cadascun dels referents que formem portem els joves a viure experiències comunitàries i a través de la música en què la cultura sigui transformadora. I en el moment que per nosaltres ho és i ho vinculem amb la comunitat i tot el que els envolta, ja acaba sent-ho en un món tan individualitzat, tan centrat en els diners i tan ple de merda, no hi ha més.
1: Perfecte. Hem tingut temps de posar les 12 músiques, hem tingut temps de comentar-ho gairebé tot, així que res, molt content, ha estat un programa molt especial, molt content de tenir-te, Oleguer.
0: Gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies, Amat, i sobretot per haver-te afegit el micròfon.
2: Sí, quatre cosetes, però genial, gràcies.
1: Adrià Tirado, avui t'hem posat moltíssima feina. Moltes gràcies. Us ha parlat l'Albert Abril i nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dedicarem tot el programa a sentir Ben Harper, no només perquè és una de les personalitats més interessants de la música nord-americana actualment, sinó perquè ara recentment acaba de publicar un disc important. Des de feia 6 anys que no feia un disc amb cançons pròpies, moltes col·laboracions, produccions, etc., però no un disc com aquest. A més, un disc on ell d'alguna manera es despulla. Es diu Bloodline Maintenance, i això d'alguna manera es podia traduir com per un manteniment de la línia de sang, un manteniment del llinatge, una introspecció cap a les arrels familiars, i d'alguna manera doncs això queda patent a la pròpia portada, en la qual doncs surt una fotografia d'ell quan era petit, amb uns 4 o 5 anys, i al costat del seu pare. No només és això, sinó també és quan diu Bloodline, doncs es refereix també a la negritud. Ben Harper ha estat sempre preocupat, i les seves cançons, ell és sobretot un cantautor, ell doncs és autor de totes les seves cançons, doncs pel que és la negritud. Aquí va el single.

0: What does it say about now?
1: We need to talk about slavery.
2: Hem de parlar de l'esclavitud. La cançó es diu Hem de parlar d'això, hem de parlar de l'esclavitud. Després del Black Lives Matter, doncs el senyor Ben Harper ens interpel·la a tots, sobretot als seus conciutadans d'Amèrica, dels Estats Units, perquè doncs realment s'assumeixi el que va significar l'esclavitud i que en el fons està doncs en l'arrel del racisme contra la comunitat negra als Estats Units. I què diu sobre això Amèrica? És una de les coses que pregunta durant la cançó. Què diu sobre això? Què diuen sobre això a l'Àfrica? 12 milions de persones tretes de l'Àfrica, taken from... Bueno, de fet, és una cançó musicalment contundent i una lletra més que contundent. És una lletra, doncs, d'alguna manera que quedarà per molt de temps. We have to talk about it. Ben Harper. La música d'aquest disc, Bloodline Maintenance, doncs, és una música que reuneix totes les arrels musicals que escoltava ell quan era petit. D'aquí també la portada que dèiem. A casa seva s'escoltava doncs Curtis Mayfield o doncs, bueno, tota la tradició del soul d'aquells anys. Ell és nascut l'any 69 i d'alguna manera ara acabo d'anomenar Curtis Mayfield perquè és el que a mi doncs, em recorda aquest segon tema que es diu Where Did We Go Wrong? On ens vam equivocar?

Where did we go wrong? On ens vam equivocar? De fet, també cal dir doncs, que en aquestes sessions de gravacions ell toca la major part dels instruments i, per tant, doncs, la major part de les pistes són gravades només per ell. Per tant, doncs, per això també dèiem que és un disc en bona part introspectiu. Doncs hem anomenat Curtis Mayfield, però ens hem deixat, doncs, per exemple, de poder parlar de Marvin Gaye o tot el que sonava en aquells principis dels 70 i el soul d'inicis dels 70, però també altres coses anteriors, un Sam Cooke aquí, en aquest cas, doncs Ben Harper treu tot allò que porta dins i d'alguna manera es nota escoltant aquest disc, doncs això, aquest voler treure tot el que un té a dins i el més cru, el més autèntic. Bé, de fet ell no és pas reconegut per una música com aquesta, per això també ens sorprèn aquest retorn a les arrels, sinó que ell va començar doncs com un músic, diguem-ne, que s'identificava amb el folk i amb les guitarres acústiques. Deixem per una estona el disc Bloodline Maintenance per fer un repàs, diguem-ne, molt per sobre de la seva llarga i eclèctica discografia. Ell va començar l'any 94 amb un disc que es va dir Welcome to the Cruel World i que va tenir molt més èxit fora dels Estats Units, aquí a Europa, al Canadà o a Austràlia, que això, que no pas als seus propis Estats Units. I en aquest disc hi havia aquest tema, Weeping Boy.

als inicis de Ben Harper l'any 94. I de fet ell l'any següent, l'any 95, publicava un segon disc en el qual va passar el mateix, va tenir més èxit fora dels Estats Units que dins dels Estats Units. Aquest disc es va dir Fight for Your Mind, i aquí és on ell ja anava conformant la banda que l'acompanyaria en els seus directes i en algunes de les seves gravacions al llarg dels anys, The Innocent Criminals. I en aquest Fight for Your Mind hi havia un tema divertit. Burn a one down, encén-ne un. Evidentment es referia a un canuto.

el més desenfadat Burn One Down al següent disc The Will to Live, on ja era acompanyat pel grup de Innocent Criminals i en el qual doncs es preocupava ja un tema amb una preocupació doncs social important, Homeless Child, els nens al carrer. I de fet doncs dins d'aquest Innocent Criminals doncs ja hi havia Juan Nelson, el baixista que l'acompanyaria tots aquests anys i que va morir ara fa 2 anys i que era realment un baixista extraordinari. The Will to Live, Homeless Child.

El disc The Will to Live, que hi havia temes més rockers, hi havia també temes com aquest Homeless Child, preocupat doncs també per, bueno, a més de la preocupació, diguem-ne, de la lletra, del que explica, doncs també per un reproduir aquesta música tradicional americana amb una visió també molt personal. Però el següent disc, Born to Shine, hi ha aquí realment amb The Innocent Criminals ja oficialment doncs fan un salt endavant pel que fa a aquesta creativitat musical. Per exemple, en el tema que li dona nom, Born to Shine.

hem fet un petit salt perquè hem passat de l'any 99 a l'any 2004. Ens hem saltat un dels discos importants, Diamonds on the Inside, però hem saltat aquest There Will Be a Light, el disc que Ben Harper va fer amb el quintet The Blind Boys of Alabama. Aquí es va submergir en el gospel amb un dels millors, doncs, això, grups vocals del gospel modern, com això, com els The Blind Boys of Alabama, per fer aquest disc que també va tenir les seves gires i el seu disc en directe després. I d'aquestes col·laboracions especials, que n'hi han vàries en aquesta discografia de molt importants, doncs saltant-nos alguns dels discos que fa ell amb el seu nom tot sol i algun altre que fa amb The Innocent Criminals, doncs ens n'anem ara a sentir, doncs, el següent grup amb el qual ell treballa, The Relentless Seven. Van fer un disc que va tenir, doncs, més èxit que d'altres, d'una manera, doncs, bueno, no vull dir inexplicable, però potser sí el seu format rock hi va ajudar. White Lies for the Dark Times, Ben Harper and the Relentless Seven.

Però si hi ha una col·laboració de Ben Harper que hem de destacar per sobre de les de més, perquè a més ha donat lloc a dos discos molt importants, és la que va fer amb l'harmonicista Charlie Musselwhite. L'any 2013 graven Get Up i ho repetirien al cap de 5 anys amb un altre disc, No Mercy in This Land, No Hi Ha Perdó en Aquesta Terra, un disc amb el qual la gira va passar per Barcelona, jo hi vaig poder anar i va ser una meravella de concert. Ben Harper i Charlie Musselwhite.

Ben Harper i Charlie Musselwhite, dos discos realment doncs per col·leccionar, i una altra col·laboració amb una altra personalitat important en el món del blues, del folk, de la música tradicional americana, també doncs negra, per tant doncs també amb una preocupació molt social i molt clara quan es tracta de recuperar el folk, doncs la música, doncs és la col·laboració, un únic single, per tant un únic tema que tenim de Ben Harper amb Rhiannon Giddens. Rhiannon Giddens és una dona increïble que canta, que toca la percussió, que toca el violí, que toca el banjo, i és una de les, això, de les personalitats més importants en aquest moment als Estats Units pel que fa al folk, al bluegrass, també evidentment al blues i al rhythm and blues, però doncs la feina que van començar a fer amb Carolina Chocolate Drops i que també ha seguit fent ella pel seu compte i amb multitud de col·laboracions, doncs és molt important per la recuperació de la música tradicional americana. En aquest cas, amb Ben Harper, doncs tenim aquest single, Black Eyed Dog.

Ben Harper té això, una quinzena de discos que hem repassat d'una manera doncs, molt superficial i alhora doncs, també diverses produccions com la que va fer pel grup Fistful of Mercy, d'altres com els seus propis discos o les col·laboracions amb Charlie Musselwhite, evidentment, o el que hem sentit aquest mateix estiu aquí al Mixtures i en el seu moment abundosament, que és el disc que li va produir i va participar doncs el We Get By amb Mavis Staples. Entre moltes altres activitats que inclouen el fet de ser actor també en algunes produccions audiovisuals, però bé, avui tot el programa l'hem dedicat a escoltar aquest personatge important de la música americana, de la música negra americana, gràcies al disc que ha publicat aquest juliol, Bloodline My Tenants, i que doncs és obligat que tornem aquest disc abans de tancar el programa. Aquí tenim aquest tema que sona així de bé. Tornem a aquest soul de principis dels 70s, Need to Know Basis.

així de cop s'acaben els temes d'aquest Bloodline My Tenants, un disc en el qual doncs tornen els conceptes doncs de la música de principis dels 70. I per acabar el programa, doncs More Than Love és un dels temes també d'aquest disc i en el qual doncs en recorda un altre dels compositors d'aquells anys, Will Withers. Però és de debò que el senyor

0: L'últim trimestre del curs escolar ha estat marcat sobretot per les mobilitzacions del professorat. Aquest, però, no és l'únic col·lectiu que es mostra disconforme amb les seves condicions laborals. Avui coneixerem el cas de les bibliotecàries escolars, algunes de les quals s'han organitzat i han creat el grup Bibliopecàries. Parlem amb una de les seves components, la Maria Montobio. La tenim al telèfon des de Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic al telèfon amb la Maria Montobio, bibliotecària escolar i membre del grup Bibliopecàries. Què tal, Maria? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Maria, sovint tenim molt identificats els rols de les bibliotecàries i també de les professores en l'àmbit de l'educació, però quina és la funció de les bibliotecàries escolars?
2: Doncs bé, principalment tenen moltes funcions, principalment diria que dues, són dos grans pilars. Per una banda, la gestió de la biblioteca, no? Que seria doncs tenir-la en ordre, tenir-la neta, renovar el fons, esporgar-lo, i per altra banda, la dinamització d'aquests fons, és a dir, o la mediació, no? Que també se'n podria dir, és a dir, el fer el de pont entre els infants i joves que estiguin al nostre centre educatiu i els llibres, les obres literàries que tenim a la biblioteca, no? No només que tinguin abast, que els tinguin abast i que els puguin agafar, sinó també dinamitzar-los, presentar-los, animar-los a apropar-se a aquests llibres i descobrir les històries que tenen dins.
1: Tots els centres educatius haurien de tenir una biblioteca escolar?
2: Sí, segons la Llei Educativa de Catalunya, concretament a l'article 88, doncs hi ha especificat que és necessari que tots els centres educatius tinguin una biblioteca com a espai dins de l'escola.
1: Estem parlant d'escoles, col·legis, instituts...
2: Sí, exacte, tots els centres educatius, evidentment emparats per aquesta llei, per tant, no només de les escoles públiques, sinó també d'altres tipus de centre educatiu, amb infants i joves.
1: I això passa?
2: Doncs mira, podríem dir que hi ha tres casos que són els que no tenen biblioteca ni tan sols o tenen molts pocs llibres repartits per l'escola, els que potser tenen un espai de quatre parets amb portes i algunes lleixes i llibres, o els tenen repartits per l'escola doncs amb diferents formats, ja siguin armaris tancats, prestatges o repartits per les biblioteques d'aula, o els que tenen un espai com a tal, que a més està doncs gestionat i està actiu i que està viu, però amb una responsabilitat, doncs poca responsabilitat o temps que poden dedicar els docents, o una persona que s'encarrega, doncs com seria el nostre cas. Aleshores, en tots tres casos, tot i que la llei dicta que hi ha aquest espai, doncs no s'acaba d'assolir el que seria necessari o el que una biblioteca mereix, no? Perquè mereixi el nom de biblioteca escolar, doncs ha de complir unes condicions que en la majoria dels casos no es compleixen.
1: Clar, hi hauria d'haver sempre una persona dedicada especialment a aquest espai, i potser en molts casos doncs s'encarreguen docents que, a banda de ser professors, doncs també han de fer de bibliotecaris escolars, no?
2: Exacte, aleshores normalment aquests docents tenen doncs no arriba a 3 hores a la setmana, potser amb sort una mica més, destinades a la biblioteca, per dedicar-se a la biblioteca, i amb sort doncs poden dinamitzar-la, poden gestionar-la, però 3 hores són insuficients, i que aquests docents al final, doncs amb tota la seva bona voluntat, amb l'experiència que tinguin i els coneixements que tinguin, doncs ho faran el millor possible, d'això estem super molt segures, però tot i així segueix havent-hi mancances, és a dir, l'ideal seria que hi hagués una persona dedicada 100% només a això i que la seva jornada laboral fos només això.
1: Imagino que les vostres reivindicacions van una mica en la línia del que comentaves, perquè hem tingut un final de curs marcat sobretot per les protestes del sector educatiu i també del bibliotecari, que demanaven millores laborals i salarials, però pel que comentaves, esteu vivint una situació, les bibliotecàries escolars, que no hauria de ser, no?
2: Exacte, és a dir, una mica la guspira que ens va fer crear aquest grup va ser doncs aquestes dues reivindicacions que comentes, per una banda de l'àmbit educatiu, dels nostres companys, els docents i les docents, i per altra, els altres companys que són els bibliotecaris i bibliotecàries de Catalunya. Aleshores, aquí va ser quan vam dir, ostres, potser nosaltres també ens hem de sumar, no només per recolzar-los, sinó també per dir, ei, que nosaltres també estem aquí i tenim també raons i dret per dir prou d'aquesta situació perquè no pot ser, no? Aprofitar per dir que no som les primeres ni les úniques, és a dir, hi ha d'altres grups que fa anys que van començar amb aquesta intenció, com són el grup de Bibliomèdia o el grup de treball de biblioteques escolars del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, que ja van començar i ja van fundar-se amb aquesta intenció de dignificar la professió, però bé, doncs han fet el que han pogut, segueixen fent-ho, però bé, segueixen bastant invisibilitzats, i diguem que nosaltres som un grup més que se suma, no? I per anar tots cap a la mateixa direcció, i quants més siguem, millor. Aleshores, d'això, aquesta reivindicació surt bàsicament de la necessitat de dignificar la nostra professió i condicions laborals, perquè ens trobem que tenim contractes, doncs, que necessitem més d'un contracte per arribar a final de mes. Normalment les nostres categories professionals no corresponen ni amb la nostra formació ni amb la nostra experiència. Per tant, doncs, tenim categories com monitora de menjador, talleristes, secretaris, sense en cap cas menysprear cap d'aquestes professions, però que no corresponen a nosaltres.
1: Perquè vosaltres sou docents, també.
2: Clar, depèn. Aquí el nostre grup és molt divers. O sigui, tenim docents implicats en la biblioteca, que és el que comentàvem abans, que dediquen l'estona que poden, molt interessats en que això funcioni. Tenim dinamitzadors o mediadors literaris, doncs, per altres, d'altres maneres, no? Doncs talleristes o potser treballen en editorials, potser són il·lustradors, il·lustradores, autors, autores, i en canvi les bibliotecàries. És a dir, és una mica de tot, que per, potser per formació sí que som docents, però després ara estem treballant de bibliotecaris escolars, no? Però ja som una barreja molt diversa i la veritat és que molt rica, de persones implicades, sobretot en això, l'interès de que les biblioteques escolars funcionin i estiguin vives com haurien d'estar.
1: Per tant, Maria, amb quines condicions precàries conviviu?
2: Bé, doncs les nostres condicions laborals, normalment, generalitzo, perquè som un grup molt divers que té diferents condicions, doncs per arribar a final de mes o tenir un sou digne necessitem més d'una feina. En el meu cas, per exemple, en tinc tres, de diferents centres educatius. Moltes vegades la nostra categoria professional dins el contracte no correspon ni amb la nostra formació ni amb la nostra experiència. Apareix que som monitors, monitores de menjador, potser monitors, monitores d'extraescolars, secretaris, secretàries... En cap cas vull menysprear cap d'aquests col·lectius professionals, però no és el que ens correspon. Són contractes fixes i discontinus, això vol dir que el juliol i l'agost ens n'anem a l'atur, amb la dificultat econòmica que això suposa. I com que en el cas de les companyes que estem en centres educatius públics, doncs ens trobem que són les famílies que aposten per aquest projecte de biblioteca i per una figura que estigui allà i la dinamitzi i la faci viure, i aleshores fan que hi hagi un intermediari com és, doncs, l'empresa de menjador, l'empresa d'extraescolars o la mateixa AFA com a associació de famílies d'alumnes. Clar, això al final, doncs, ens donen les condicions laborals que es poden permetre perquè són famílies que tenen els recursos que tenen. I això també ens porta, que això ho comentàvem amb les companyes l'altre dia, ens porta a perpetuar la desigualtat social. Perquè, clar, estem parlant de famílies que potser hi ha centres que no s'ho poden permetre, hi ha centres que sí, i per què les famílies han de ser víctimes, entre cometes, d'això, m'explico? És a dir, hauria de ser el Departament d'Educació o el sistema educatiu en general que hauria d'encarregar-se de dotar a les biblioteques d'una figura que les cuidi.
1: Per tant, actualment són, en la majoria de casos, les famílies les que s'encarreguen de gestionar...
2: Sí, normals, exacte. En el cas de les escoles públiques, que és potser les que nosaltres som més representants d'aquest tipus d'escola, no? Aquesta titularitat d'escola. En els altres casos, doncs, clar, al final són privades o concertades, que són les famílies que ho paguen tot, no? No sé si m'explico, que al final els seus recursos econòmics van per això, per la qualitat educativa. I doncs les escoles públiques es troben que hi ha famílies que aposten per aquest projecte o que s'ho poden permetre, perquè al final estan això, i ens paguen mitjançant aquestes empreses intermediàries, com he comentat abans, doncs aquest sou que moltes vegades, evidentment, no arriba a les 25 o 30 hores. Com ja he comentat abans, moltes de nosaltres s'ha d'espavilar amb d'altres feines, a d'altres escoles o d'altres tipus de feina. Per tant, és tot bastant precari.
1: Des del Departament d'Educació són coneixedors d'aquesta situació?
2: Som conscients que sí, perquè ja hi ha hagut algunes queixes, no?, nostres cap al Departament d'Educació, i aleshores doncs rebem aquesta resposta. El Departament d'Educació també a vegades, doncs, ofereix formacions, no?, i tu veus que el teu perfil està inclòs com bibliotecaris externs. Vull dir que són conscients que existeixen aquestes figures, però d'alguna manera és com que volen fer orelles sordes i ulls secs, no? I ho deixen passar, o fins i tot, doncs, hi ha companyes que les han fet fora perquè han detectat aquesta irregularitat i han decidit, doncs, fer-les fora perquè no és el que toca.
1: Clar, és il·legal tenir contractada una figura com a bibliotecària escolar a través d'empreses com les que comentaves, de servei de menjador, d'extraescolars.
2: Clar, o sigui, aquí el problema està una mica en el què fas tu dins l'escola, no? Si la bibliotecària es limités a gestionar, no?, a fer una d'aquestes, la primera funció que t'he comentat al principi, només gestionar-la, és a dir, registrar llibres, etiquetar-los, posar-los en ordre i tal, No, o sigui, realment és algo molt de llums i ombres, no? Però segurament no hi hauria cap problema. Les alarmes salten quan es veu que les bibliotecàries tenen un valor pedagògic dins del centre, és a dir, que fan, no docència, però que dinamitzen activitats, que tenen grups d'infants sota la seva responsabilitat, que aleshores és aquí quan el departament diu, ui, això no ens acaba d'agradar, perquè, clar, tu, aquesta persona no ha entrat en aquest centre, no està en aquest centre fent docència o fent aquestes activitats que proposa els infants a través dels procediments que ells ofereixen, que són, bàsicament, borsa de treball i oposicions. Yeah. I aquesta és una de les coses que reclamem, que nosaltres estaríem encantades de formar part d'una borsa de bibliotecaris escolars o fer les oposicions que toqui per omplir aquestes vacants que es creïn, no?
1: Per poder accedir al vostre lloc de feina, clar.
2: Però no existeix aquesta opció, no existeixen aquestes opcions i ja està. I aleshores pues, ignoren la problemàtica i la mancança o ho deixen en mans de la bona voluntat dels docents i de les famílies, amb això el que comporta per nosaltres a nivell laboral.
1: Clar, clar, clar. Diguem que la vostra situació no està regularitzada.
2: No, gens.
1: Fa quants anys que us trobeu en aquesta situació?
2: Doncs clar, depèn de cadascú doncs, quan ha entrat en aquest món, en aquesta professió, però com t'he dit, no som les primeres que hem començat a veure que això no pot ser. Vull dir, ja he esmentat abans el grup de Bibliomèdia i el grup de treball del Col·legi de Bibliotecàries i Documentalistes de Catalunya. Mm. Aleshores, depèn. Jo sé de companyes que porten 25 anys allà, sé de companyes que després d'una dècada han decidit marxar perquè no podien lluitar més contra aquesta paret, i d'altres, doncs, bé, en el meu cas, per exemple, doncs, ja fa 4 anys que estic així, depèn. O sigui, és una cosa que s'arrossega des de fa anys. I, de fet, en el seu moment va haver-hi un programa que ho va voler millorar, que és el programa Ponedo, on semblava que hi havia esperança per millorar-ho, i va haver-hi un impuls molt gran, cosa que va ser molt positiva, però es va quedar com a mig gas, a mig camí, i també ara s'estan oferint altres programes, com el Pla de Millores de Biblioteques Escolars. Mm. Tot és molt, és un programa molt pilot, és una cosa molt inicial, però sempre doncs, mirant cap a l'espai de la biblioteca i tot, i oblidant una mica les figures que hi ha darrere d'això, les persones que estem treballant allà.
1: Clar, és a dir, potser encarat cap a l'espai, però un espai que pugui omplir qualsevol persona dins del centre i no, en canvi, dedicar els esforços en regularitzar la figura de la persona que s'ha d'encarregar de gestionar aquest espai, no?
2: Exacte, exacte. Com ja he dit abans, com que la llei parla només d'espai, doncs es centren en això i és doncs el que s'estan preocupant, que també molt bé, vull dir, no en cap cas vull menysprear aquest esforç que s'està fent, perquè realment doncs, hi ha hagut molt esforç i molt de treball al darrere. Però és això, és la biblioteca i que tinguis llibres i que aquests llibres estiguin registrats. Algú molt, molt formal, molt, no sé com dir-ho, no, molt burocràtic, no? Molt oficial, de tens espai, tens llibres i estan registrats. I a partir d'aquí, qui ho faci o qui estigui aquí i com es dinamitzi aquest fons, doncs es segueix sense saber.
1: Com i quan neix el grup Bibliopecàries?
2: Doncs va néixer una mica arrel d'aquestes reivindicacions, aquests moviments que dèiem abans, no?, dels nostres companys, principalment, sobretot, a principi d'aquest segon trimestre, o sigui, d'aquest any, i res, i va ser veure que al nostre voltant doncs, tothom s'estava mobilitzant, doncs, tothom s'estava reivindicant, i dir, ostres, nosaltres també volem dir la nostra, no? És a dir, no només demostrar que el recolzem, perquè al final estem parlant, en aquest cas, del sistema educatiu que té aquestes mancances, sinó també el, no? Un poco, si vosotros estáis mal, no per nada víctimes, però si vosotros estáis mal, nosotros estamos peor. Yeah. I de fet això ens ha ajudat molt a fer-nos veure dins el nostre propi centre, perquè en tot moment també dedica, nosaltres com a bibliotecàries sí que ens sentim molt estimades, molt valorades i molt integrades en els centres educatius on treballem. I el problema és de portes en fora. És a dir, un cop sortim de l'escola, ningú ens empara, ningú ens coneix i te'n vas a l'atur, a l'estiu, no? Mm. I aleshores, al parlar amb els companys va ser com, ostres, de debò que te'n vas a l'atur al juliol i a l'agost? I és com, sí, sí, o sigui, se'n van adonar de que nosaltres estàvem molt pitjor. I al final, doncs, entre tots i totes, per drets i per raons, hem de lluitar per millorar aquest sistema.
1: Qui creus que són els principals perjudicats a banda de les bibliotecàries escolars?
2: Home, doncs aquí està claríssim. Els infants i els joves dels nostres centres. No només a nivell acadèmic, perquè s'ha demostrat que el tenir una biblioteca escolar al centre que s'impliqui, que estigui en la cultura del centre, no? Que doncs, aporta moltíssimes millores en el rendiment, en els resultats, les actituds i les capacitats acadèmiques dels infants i joves, sinó també a nivell personal. És a dir, la riquesa que t'aporta la literatura i la lectura a nivell personal és infinita. És a dir, per créixer com a persona íntegra, equilibrada, feliç, emocionalment sana és essencial. Per tant, si no els hi donem això, s'estaran perdent una cosa molt important i molt valuosa a la vida.
1: I, Maria, per últim, quines solucions espereu per part del departament?
2: Doncs, principalment, això, dignificar la nostra professió i condicions laborals, és a dir, plantejar una manera d'arribar als nostres llocs de treball de forma estable i segura. Per tant, doncs això, amb una borsa de treball, amb unes oposicions, i també doncs resoldre aquestes mancances estructurals, no? És a dir, d'acord, tenim un espai, sí, però què passa en aquest espai, no? Qui s'encarrega? Com es compren els nous llibres? Una mica, doncs, ostres, que es faci veure que és important, que és essencial en els centres educatius, la biblioteca i la bibliotecària que hi hagi al darrere.
1: Doncs, Maria, queda dit, tant de bo les vostres peticions i les vostres reivindicacions arribin a bon port i la vostra situació pugui canviar, que al cap i a la fi imagino que és el que totes espereu, oi?
2: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Maria Montovio, bibliotecària escolar i membre del grup Bibliopracàries, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats i molts ànims amb les vostres reivindicacions.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Dir que si algú dels oients està interessat en saber una mica més de nosaltres i escriure'ns o afegir-se al grup, només cal que escrigui a l'Instagram, que és bibliprecàries.escolars.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 2:05 de la tarda. Ràpidament obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i ens acompanya des de Badalona. Enric, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Has canviat de dia, eh?
1: Sí. Sí. El Martí Villegas em va dir, diu, pot venir el dimarts, dic, sí, home.
0: No, està bé, està bé. Jo
1: sempre estic disposat a ajudar-vos.
0: Qualsevol dia és bo.
1: Sí, sí, la veritat és que m'ho puc combinar bastant bé.
0: Molt bé, doncs t'ho agraïm moltíssim, Enric. També ens acompanya el...
1: Jo us agraeixo a vosaltres que compteu amb mi, també.
0: El Juan Merino és jubilat i activista i el tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Juan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I la Georgia Mainou, també habitual dels dimarts, ens acompanya via telefònica. Ella és autònoma. Georgia, bona tarda.
3: Hola. Sóc l'única dona avui?
0: Avui sí, l'Anna Maria hauria de tenir compromisos. Escolta, no passa res. No passa res.
3: No.
0: Ens queda una setmaneta, aquesta i una més, o sigui que ja et podràs acomiadar, segurament.
3: Vale.
0: Vinga, entrem en matèria, anem a abordar els dos temes que tenim avui. El primer, comencem pel terratrèmol de Veneçuela, una... no sé si anomenar-lo una desgràcia, que ja ha afectat a 1.719 persones víctimes mortes, més de 50.000 desapareguts, una situació que... si ens posem a la pell de la gent que ho està patint, sobretot per les ajudes, per la reacció del govern i la falta de mans que han tingut, encara es fa més coll amunt i encara es fa doncs, més pesat haver de sortir d'aquest tràngol. De tota la informació que s'ha generat d'aquest estat desaparegut de Veneçuela, ja sabeu que continua després que el senyor Trump va capturar i es va endur el Nicolás Maduro, doncs va quedar com a presidenta la Delcy Rodríguez, que de fet és el règim chavista que continua però tutelat pels Estats Units, que després de veure la seva reacció davant d'aquesta situació d'emergència del país, doncs la veritat és que pràcticament és com si no hi hagués ningú al capdavant al front de tot això. Com heu vist, quina lectura feu de la situació en què s'ha trobat a Veneçuela a propòsit d'aquests dos terratrèmols d'una magnitud, diríem que extremadament dura, 7,2, 7,5, els dos terratrèmols que es van produir amb molt poc marge de diferència en el temps, o sigui que un i després l'altre, sense temps pràcticament a reaccionar.
2: Home, és una desgràcia molt gran, o sigui, d'això que diuen pluja sobre pujar, no? El país, la situació en què se trobava, un país que está como está, ¿no? O sea, tutelat por Estados Unidos, que yo esperaba que Estados Unidos ahora podría haber ayudado molt més con maquinaria y tot, pues no ha arribat. Lo que sí ha arribat ha sigut que lo primero que han fet ha anat en busca de los pozos de los pous de petróleo, sabe cómo estaban, ¿no? Yo esperaba molt més. Claro, es un país que no hi ha maquinaria pesada. No entenc per què, o sea, perquè allí se ve que la indústria estava tota feta, el país estava bajo mínim. I, bueno, no crec que bueno, ja no quedarà ningú viu. No sé si va sortir un home ja portava 5 dies, no? Però és una desgràcia total i ara verem com recuperem tot això, perquè ha sigut molts edificis i molta gent que ja, digo, la ONU diga que 50.000 persones desaparegudes.
0: Sí,
2: no sé, o sea, lo important ara mateix és com el país, un país tutelat per Estats Units, un país que no obre el grifo perquè el diner los tenen todos ells, lo controlan tot, com se recuperarà aquest país i com tiraran de van. I ara ve com que situació le donen a aquestes persones que estan a l'aire lliure ahí, ni tendes de campanya tenen. A veure com se soluciona això.
0: desemparament, podríem dir que estan,
2: sí, claro, porque...
0: que estan patint, si no fos per la pròpia societat civil,
2: la societat civil que s'està mobilitzant,
0: i les ajudes internacionals.
2: Sí, però l'ajuda internacional que han portat aquí a Europa no és com allà. Allí sí que tindran països que allí tenien que haver arribat amb maquinària per treure tot aquell escombro, totes aquestes coses, no? Però és impossible.
0: Vinga, més reaccions. Enric, tu com... quina lectura fas de tot el que ha passat i com s'ha gestionat?
1: A davant d'un trasbals d'aquesta magnitud, jo agafo diversos papers. Una, per la part dels morts. Aquesta pobra gent han perdut la vida, ho han perdut tot. Després hi ha la part dels ferits. Els ferits que els atenen de la manera que poden, perquè els hospitals estan col·lapsats a més no poder i els atenen com poden. Després la gent s'ha quedat sense casa. O sigui que estan, els que estan mínimament bé que no tenen cap cosa de ferit, ni mal, ni res, estan al carrer perquè les cases estan derruïdes i les que no han caigut estan a punt de caure perquè estan en un estat lamentable. Després miro les famílies desfetes, les famílies, nanos, criatures que s'han quedat sense pares, pares que s'han quedat sense fills, avis que s'han quedat sense nets. Déu meu, quin trasbals, m'entens? O sigui, després ara vindrà les pestes, o sigui, perquè això, hi ha una sèrie de cadàvers que s'estan descomposant. A partir d'aquí es poden organitzar unes pestes impressionants. Gent sense menjar, gent sense aigua, amb unes coses tan bàsiques com no tenir aigua, no tenir menjar, però no tenir menjar és no tenir menjar, no tenir res, o sigui, ni un plat d'arròs, m'entens? Un plat d'arròs bullit que dius, bueno, té...
0: Sembla pobre que algun gent dels serveis s'estaven recuperant de mica en mica.
2: Sí,
0: no?
2: Deien que l'aigua estava un 78% que s'havia recuperat, l'ajunt també, però no, que en su totalitat, no. I, bueno, el menjar, però a través de lo que és l'ajuda internacional, que sí que està arribant. Mm.
0: Georgia, una mica també la lectura que fas i sobretot el paper de la societat civil que s'ha hagut d'organitzar davant la falta de la reacció i del suport, no? que requerien de l'Estat.
3: A més, se'm posa la pell de gallina ara mateix, de veritat, he arribat a plorar, veient imatge, que ara m'emociono ara, Mm. El que els està passant a aquesta gent és, vamos, és increïble. Inclús, hòstia, perdoneu, però és que no paren de sortir-me vídeos on rescaten a gent després de 5 dies, crius, gossos, gatets, i que veus la gent, que només són bombers d'allà, que és gent de la societat civil, i que no hi hagi ningú i que sobrevinguin ONGs d'aquí o voluntaris d'aquí, inclús d'aquí a Espanya, que per qüestions burocràtiques no s'han deixat entrar i han tingut que tornar.
0: Sí.
3: És que ho trobo tan demencial, ho trobo tan... És que no s'hi faltava això d'allò i sent pobres.
0: Sí, sí, com deia el Juan abans, plou sobre mullat,
3: plou sobre
0: no?
3: Mullat.
0: La població... Digues, Enric. Enric.
1: No, més que demencial... Ho trobo una situació tan bèstia que dius, però què feu? Deixeu entrar la gent, deixeu que ajudin, deixeu que tothom faci el que bonament pugui, m'entens? O sigui, si a mi em donessin una màquina jo intentaria anar traient runa, que és el que jo puc més o menys saber, m'entens? I aleshores, però esclar, has de vigilar que allà sota no hi hagi ningú en vida. Però bueno, anar desenterrant, anar fent el que puguis, m'entens?
2: Qui no ha deixat entrar la gent?
3: Vaig llegir que eren... Vaig llegir els noms, però no me'n recordo. Eren dos homes i una dona que deia que eren del govern i van dir que per qüestions burocràtiques que no tenien els permisos i que no podien entrar.
2: Que jo això és que no l'entenc. No l'entenc. No sé, dos persones del govern.
3: Això no vaig llegir la notícia, aviam.
2: Jo dubto molt ni que siguin del govern. O sigui, si, aquestes persones segurament no eren ni del govern.
1: Molt justet.
2: O sigui, no ho sé. Diga, el govern, un govern que està ahí provisional, que està ahí, bueno, que l'han deixat ahí estar, diga, per a veure com continueu. Que vale,
0: el,
2: que
0: no... el mínim que espera la, la societat clar, clar, en una situació d'aquestes
2: és
0: que arribi la mà del govern per ajudar en tot el que, en tot el que pugui.
2: Com és possible que hi hagi algú del govern que digui això? Bueno, jo no l'he sentit, la notícia aquesta.
0: Penseu una cosa, un país com Venezuela, que tant mostra els seus militars, no? Que la gent reclamava, on són els militars? Els militars no apareixien.
2: Bueno, és que els militars han desaparegut des que va entrar el Trump.
3: Que militar,
2: on estan els militars? No, no, ja no sabem, des que va entrar el Trump no sabem qui és militar.
0: Llavors, de què serveix tenir un govern com, com aquest, encara que estigui tutelat pels Estats Units?
2: Bueno, és un govern.
0: O sigui, això, o sigui, quan això tot es posi, diguem, al, al, al dia, quan tot això es normalitzi novament la situació,
2: que jo no veig
0: políticament, això pot ser una factura important.
2: Jo no veig a Venezuela que se normalitzi. Si Venezuela a
0: partir no, aquesta situació.
2: No, aquesta situació, aquesta situació, o sea, a que traigan los cadáveres de la gent i luego després què?
0: Com reconstruir,
2: qui va reconstruir aquest país? Si no pot tocar els diners. Si ja de moment els Estats Units han agafat diners per ser per lo que és l'ajuda humanitària, res més. Qui va reconstruir aquest país? Com lo reconstruye Estats Units fent resorts d'aquest, com el de Gaza, que volia fer en Gaza, no ho sé, perquè després pues, podem parlar de que, bueno, a part d'això, és una zona de que no és d'ara. Los terremotos, los terratremos aquel, ja, pues mira, des que hi ha constància, de 1530 hasta el 2004 havien 130 sismes violents, o sigui, hi ha una catarata ahí de terratremos impressionant. Está sobre dos fallas, eso que está ahí. Está toda, todo lo que es la parte, ¿no? la Guaira, Caracas, todo eso. Es que es terrible. Es que ella, por lo que yo leí, en los años 70, pienso que va a ser, el 67, pienso que va a ser el último terratremol que va a haber, Ford, y a partir de va a salir una regulación para trabajar y fer millor los edificis. Pero es que ya estaban descontrolados los edificis en Caracas.
0: Ja, però ara que apuntes això, Juan, sí que és veritat, i ara ens podrà ajudar a l'Enric, que sap del tema de la construcció,
2: més que nosaltres.
0: Que Venezuela disposava efectivament d'una normativa sismoresistent, és a dir, sí, que els edificis s'havien de construir d'una determinada manera. Què ha passat? Doncs que no s'ha arribat a aplicar ni a controlar que els edificis es fessin com tocava. S'han fet de manera ràpida, materials econòmics, és a dir, fent les coses mal fetes. Sí. I en part s'està pagant, s'ha pagat ara,
2: mira,
0: no?
2: De lo que t'estava dient.
0: Amb les conseqüències d'això.
2: Va ser el 29 del 7 del 67 i ja va veure 245 morts i milers de ferits. I a partir d'ahí se van a fer o a replantear-se la regulació de la edificación en la capital, que era, ya digo, era en pleno crecimiento, pero descontrolado todo. Vamos, como cuando aquí los tiempos de porciones que cada uno
0: edificaba. Venga, a ver, Enric, el tema de las construcciones. No sé si tú tens... Digues.
1: Has parlat dues paraules claus. Sí. És aplicar i controlar una normativa.
2: Ahí.
1: Això ni s'ha aplicat ni s'ha controlat.
2: Exacte.
1: Perquè sí que és cert que algun edifici podia caure amb si hagués sigut termoresistent d'aquests, m'entens? Mm. Però de la manera que s'ha plegat tot, aquí no aguantava res, absolutament res. Les qualitats del formigó són molt, molt, molt baixes i aleshores aquesta gent s'ho han passat tot per allà on sigui, m'entens? O sigui,
2: sí.
1: Això passa al Japó, passa a Santiago de Chile, per exemple,
3: i no fa el mal
1: que ha fet aquí. Per què? Perquè aquí pues, bueno, la manera de construir és molt diferent i ja et dic, les normatives ni les han aplicat ni les han controlat. I aleshores, a la que això s'ha bellugat, que és un lloc que normalment la terra cada certs anys es belluga, doncs se n'ha anat tot a l'aire. Aleshores, de qui és la culpa? Del menjaire. Perquè sempre té la culpa en menjaire, saps? L'últim mono, aquell tindrà la culpa, no pot ser.
0: Bueno, però estem, sí, parlant estem parlant de polítiques.
2: Sí,
0: hi ha una normativa que s'ha aprovat,
2: sí,
0: que s'ha d'aplicar, que s'ha de controlar,
1: sí,
0: però si a tot això també li posem doncs, una mica de corrupció pel mig, no?, en les promocions d'habitatge públic que es facin, no?, Doncs ja tenim la tempesta perfecta. Bueno. Després, mireu, hi ha una informació que he trobat, que es veu que la Guaira, que és una zona de les més afectades, diu que estan construïdes sobre sòls tous. Sí. Que clar, sí, ja m'explicaràs tu, tenim... i això ho sabràs tu, Enric, que en una situació com aquesta, on es poden provocar moviments sísmics i hi hagi tendència, resulta que m'estàs edificant en un sòl que no s'aguantarà, com bellugui no. Una mica?
1: No, és que no s'aguanti. O sigui, el que passa és que has de gastar més diners amb els fonaments. En comptes de fer un tipus de fonamentació, has de fer un altre tipus de fonamentació que és molt, molt, molt més car.
0: Clar.
1: I aleshores,
3: però això també, això també va passar a València, no us en recordeu, amb la Dana, que es va dir que estaven ben edificats a sobre de terres toves.
0: Bueno, clar, sí, no, zones de rieres.
1: Són zones de rieres, sí, sí.
2: Sí, bueno,
1: lo de les rieres... Sí, perdó, sí. Lo de les rieres és diferent. Sí. Lo de les rieres és diferent perquè quan baixa aigua, l'aigua tu no la pots parar amb res, absolutament res. L'únic que pots fer és sortir de davant que no se t'emporti. Ara, el tema dels terratrèmols, sí que aquesta fonamental... Les terres són toves, sí, ja hi estic d'acord, però fent una sèrie d'enclatxes en els fonaments, aleshores això li dones una resistència i fins i tot això et pot quedar com si haguessin penjat si et falla allò de sota, m'entens? Mm. O sigui, és autoportable, que en diuen, o sigui que l'edifici s'aguanta per ell sol. Però, esclar, això és caríssim fer-ho. Clar. Clar, i a més a més, els fonaments, que ningú veu el que gastes en allà, diu, tira, va, en menys també passes que d'aquí que caigui...
2: Sí. Mira, i a més, hay que tenir en compte, o sigui, que la falla estan ahí, estan a 30 quilòmetres de la costa, están a 30 kilómetros, ha sido muy fácil, siempre ha sido. Solamente este año ya de terratremo, o sea, de movimiento sísmico, ya ha habido 1.274, abans de que es dos. O sea, que están en constante, las dos placas que hay, la del Caribe, la de Sudamérica, ahí pican. Y además están, ¿no?, la prot. Y esto toda la costa. Y además está, es que toda la cordillera que está la cordillera oriental y central de los Andes, o sea, está ahí una zona ahí de 100 kilómetros de ancho, que eso lo lleva todo.
3: Y esperas California, ya verás.
2: Bueno, cuando la falla de San André pete, ya veremos, a ver. Hòstia.
3: Al final he trobat lo de...
0: Sí?
3: Sí, passa que les demores i les traves burocràtiques venien per part del govern veneçolà. Diu, les autoritats veneçolanes exigien que tota l'ajuda internacional i els equips de rescat se gestionaren estrictament a través dels seus canals governamentals i diplomàtics oficials.
0: Quina és la font d'informació, quina és?
3: Ràdio no sé què. Aviam, ho he preguntat al xat, eh? Ho he preguntat a Geminai. Bueno, ho he preguntat i em sortia, perquè és que ja vaig veure la notícia, la vaig veure a Twitter. I després, per això us ho he dit així de memòria.
0: Bueno, posem-ho això una mica en quarantena.
2: Jo no me lo crec, bueno, però bueno, és igual. Si, quan hi ha, sempre quan hi ha aquest cas, s'aprofiten tots els que s'aprofiten sempre de la,
0: bueno, igual que la desgràcia. El pillatge, perquè ara s'està aprofitant tot això.
2: Sí, com passa cada vegada que hi ha... En qualsevol país hi ha gent d'aquesta, no? Aquí mateix...
3: Quan va ser que hi va haver-hi un incendi aquí a Espanya i d'aquí a Catalunya també hi van anar-hi no sé quants camions de bombers i tampoc els van deixar entrar? Us en recordeu?
2: Sí.
0: Pot
2: sí,
0: ser
2: sí.
0: L'any passat a sí, Galícia o...?
2: Sí, penso que va ser...
0: No ho tinc clar, Galícia, però...
2: Sí. No lo tinc clar, sí, però va ser Galícia o Castilla y León, ojo.
0: Ah, sí, també seria
2: Galícia
0: més...
2: Galícia o Castilla y León, fue una de las dos. Una de las dues va ser, que no lo van deixar entrar. Bueno, pues ya el que dic que és que aquestes cabeza pensantes, no ho sé.
0: Vinga, doncs a veure com... ja portem dies pendents d'aquest tema. I
3: Carme, digues. A mi el que m'ha emocionat moltíssim és aquell jugador de futbol.
2: Ah, sí.
3: Oh,
2: dos fills, uno de 5, otro de 7,
3: i la dona. Ell mateix va anar a treure runa, ell mateix.
2: I con les mans traient la runa i al final els va trobar, però morts.
3: Els va trobar, tots morts, eh?
2: Bueno, cosa d'aquesta n'hi haurà milers, perquè si hi ha 50.000 desapareguts...
0: Bueno, quantes històries hi haurà?
2: Lo que no...
3: Aquella criatura que va perdre els seus dos germans, el pare i la mare, i només va poder salvar una gata. Pobre criu, un criu de 15 anys, mare meva, i és que de veritat...
2: Jo el que no acabo d'entendre és que en aquests països que hi ha aquest sistema que tenen, o sigui, que és tan problemàtic, no hi ha una organització que al moment que passa aquestes coses estem ja...
0: Un pla d'emergència.
2: Un pla d'emergència, algo de los países que estan al costat. Bueno, ja, de les Nacions Unides no puc parlar perquè les Nacions Unides ja no existeix. Aquí ara
0: no estan unides.
2: No, és que el que mana és el senyor Trump, o sigui... Aquell
3: l'únic que li preocupava era els pous.
2: Els pous de petroli, ja l'ho he dit. O sigui, això sí, seguro que estan ben vigilats. Però, en fi, és una desgràcia i esperem que...
0: Tornem a Europa.
1: Perdoneu una cosa. Penseu que estem parlant d'un país que té petroli, eh?
2: Sí, no, un país que ha sigut molt ric. Molt ric. Però si mirem...
0: Però no gestiona la seva riquesa.
2: Però si mirem els governs que han hagut des de 1830 o 1850, després de separar-se de la Gran Colòmbia, los que han hagut entre dictadures militars i això que deien demòcrates, com los últimos en los años 50, por ahí, que se vendieron todo el país, ja explicarà. En fi...
0: No, senyors i senyora...
1: Jo vull dir que no és tercer món, això. No és tercer món.
2: Digue'm.
0: No és el tercer món, però per la manera en què es governen sí que semblen repúbliques bananeres, més aviat.
2: Sí, que jo a mi m'està semblant uno que està molt a prop nostre.
0: Vinga, anem a parlar d'Europa i d'aquestes temperatures que veient el que estan patint per allà dalt, aquí una mica més al sud d'Europa, que ens estem queixant i força de la calor, dèiem, ostres... Molt millor aquí que no pas a Dinamarca, a Alemanya, a França, al Regne Unit. Estem veient i estem davant d'una situació insòlita a Europa amb aquesta onada de calor, no?
2: Sí, jo no ho sé, però abans se deia que Àfrica començava en els Pirineus. Ara no ho sé, amb aquesta calor ja arriba fins a Noruega, no? No sé, comença més amunt, no?
0: Sí. Us està sorprenent, Georgia?
3: Mana?
0: Dic que si us està sorprenent aquesta onada de calor i el que està passant a la resta d'Europa.
3: Sí, nena, això és inaguantable. I si aquí ja no ho aguanto, jo ja vaig dir l'altre dia que estava a punt d'escanyar algú, eh? Jo ja no ho aguanto, no m'imagino allò d'allà. Vull dir, no, és com vamos. És que no. I hi ha gent que encara, el canvi climàtic encara el nega. Jo, i això anirà més. És que això cada any serà pitjor. Segur.
0: Ja, bueno, us volia preguntar això precisament, si penseu que encara quedarà gent que negui el canvi climàtic i les conseqüències o com ens afecta, ens està afectant i ens afectarà de cara al futur, Enric.
3: No, és que a més no plou gens.
0: Bueno, i quan plou fa mal.
3: Aquesta és l'altra.
0: Vinga, Enric.
1: Penseu que fa 10 anys o 15, quan es dissenyava una casa, sobretot el que es pensava era posar calefacció. Aire condicionat n'hi havia molt poques que s'hi posessin, que es pensés amb l'aire condicionat. M'entens? O sigui, aleshores, ara hem canviat totalment i pràcticament estem parlant sempre ja de bomba de calor i de fred, m'entens? Sí. O sigui, un aparato que pugui servir a l'hivern i a l'estiu, però sobretot a l'estiu que faci fred. Sí. Aleshores, amb el terme aquest d'Alemanya, Noruega, tot això que estan fregits aquesta gent, és que aquesta gent no hi estaven ni acostumats, vull dir, els hotels no tenien aire condicionat.
2: No tenien.
1: No ho necessitaven. Resulta que, esclar, que els hi ha clavat una clatellada de calor i, bueno, aquí estan rostits tots.
2: Les imatges que va sortir l'altre dia per televisió, que van haver una tenda de
0: ventiladors.
2: Sí, bueno, en França.
0: Sí, com exaurits.
2: Sí, aquí como cuando abría el Corte Inglés por la rebaja, ¿no? Lo matéis, bueno, siguen las puertas, buen tranga. Es que a Francia ha sigut, bueno, yo me he quedado, pero es que no tienen refrigeración allá en ningún job, los servicios públicos ni res.
0: S'hauran d'adaptar a la nova situació, perquè sí. Això serà...
3: Això és com quan, per exemple, aquesta gent està molt acostumada al fred i a la neu, i estan preparats per això.
0: Sí.
3: i nosaltres no estem preparats, que aquí cau una nevada i ferma la de Déu. Ara és al revés.
0: Ara és al revés, però s'hauran d'adaptar, perquè és que sí, això serà més habitual del que no es pensen.
2: Bueno, no tindrem que acostumar tots.
3: Sí. I ells es prepararan, cosa que aquí, quan cau una nevada...
0: Ho deixem aquí. Ho deixem aquí, senyora i senyors. Gràcies per l'estona de conversa, que vagi molt bé la tarda.
2: Bona tarda.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Roser Santcugatenca, que la nostra convidada d'avui diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més Sant Cugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medir, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere al pati de casa, perquè la mare deia no al carrer, no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Uh-huh. Si en vols més.
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts, de l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer, sí. En comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Tant d'un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva, t'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Som tres uh-huh. germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare, algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró el meu pare, molt treballador, i la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil
0: no
1: aquí,
0: prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia soroll de màquines.
0: Mm-hmm. Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar...
0: Molt popular també a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va prendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els Carbó són d'aquí a Sant Cugat també i tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els teus pares?
1: I vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè aquell, hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballadora, per tant molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes, però en canvi ella, endavant, i sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat a davant, i ser empoderades, ser les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis, per tu, era... És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No era pressió, no era valoració. Llavors a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah, vas estudiar a les franciscanes, sí. I després vas fer el COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Sant Madí a les franciscanes, que era una mica més enllà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre, i no estava inscrita. I llavors no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja vaig anar quasi plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava a cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes, però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família, no. De metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès, l'avi matern sastre, per això la meva mare és madmodista, per tant res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No? No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que, sí. Que ara està tan en voga, sí. Tan d'actualitat...
1: Pues ja quan l'estava fent, el tercer, quan passàvem, perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt, i com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques, i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es feia molt abans.
1: Sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar cangurus per tot arreu. A casa quasi érem una agència de cangurus, però érem tres, per tant les tres podien fer cangurus. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa de tota aquesta gent i descobrir pues, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després. No, un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat. Que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes, aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que des de luego escoltar la gent, perquè ja comences, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res. Hi ha un altre que no es queixava, potser tenia més pressa. I el contacte amb els nens també és una altra visió.
0: Les guàrdies de 24 hores que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris, sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, t'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen on vas. Dic que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?

0: dir, si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que, no, que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós muy buenas, quan li van donar la penicilina se'n va anar sense pagar perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem, que ho tenim, i que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que estem, que Catalunya té una altra forma de fer la, la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats, entitats sense ànim de lucre, bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent, són maneres de fer, però hi ha un, és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre. I llavors hem de batallar-ho i defensar-ho.
1: Mm. Després de molts anys de professió, bueno, també arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
0: En un centre, sí? De salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. És la, jo diria que és l'època que vaig estar més, treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors, no me vaig incorporar plenament al, al treball, i els més plens són els últims 25 allà a Sant Andreu.
1: Mm. Com diries que ha canviat la mirada de la societat sobre la salut mental?
0: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana, és a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. No és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció.
1: Mm-hmm. Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans. Com neix aquest compromís amb causes com la solidaritat amb Nicaragua, el moviment per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
0: Jo diria que sempre és perquè de repent em noto que estic molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que no tot és estudiar, algú més haig de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de repent puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran, i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim però era, havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar a l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugatenc, els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
1: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
0: Sí. Tu em preguntaves què et preocupa. I jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això, en diferents formes i moments, ho pots tenir. I si li posem aquest nom, doncs és així. Jo vull dir, especialment, que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza. I l'explica des de la seva experiència tot el que ha passat la pobra per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
1: Mm. La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha portat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa, és el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina. Era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga, i llavors el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig, vaga no? I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale, és a dir, si m'ha tocat faig jo la vaga i el rest es queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març, perquè va haver-hi un moment àlgid.

0: en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
1: I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la seva junta?
0: Sí, va ser un treball molt important, i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que vam començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
1: Que a més t'agrada molt.
0: M'agrada la novel·la negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però no, i molt interessant.
1: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
0: Clar, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat, quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, m'agrada... Però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar, puc ser bona per escoltar.
1: I tu diries que escoltem prou els demés?
0: No. Jo crec que se'ns està perdent per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaya, diríem, i són de parlar... i quan jo vaig ràpida, però espera't un moment, llavors aprenem dels altres, és a dir, la virtut d'escoltar l'aprenem dels altres, i avui dia jo crec que anem massa ràpid. Sí.
1: Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, què li diries avui?
0: Pues que mira, ho hem aconseguit a seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més. Això de jugar està prou bé, i no tirar enrere coses com per exemple el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo soc molt dolenta cantant, però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40 des de fa ja, no sé, tropecitos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa cantar.
1: És el que tu volies, també somiaves, no?
0: Somiava, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica, i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer, i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres, i no em va sortir ni la de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que l'oïda no era el millor meu. Es va quedar plaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral, de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit, i ens agrada quan estem junts i cantem.
1: Així has complert tots els teus somnis?
0: Jo diria que sí. Seguim endavant, en quant a lluitar, seguir endavant, no, complert sembla com si acabés el moment vital, no. Complert no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i és la vida és això, fins que no et mores no es compleix res, s'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim, fins que no arribem, viatge a Itaca.
1: Doncs quasi per molts més anys aquest viatge que duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
0: Moltes gràcies a tu, Carme.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

Com aconseguir que es millori l'ús lingüístic de la llengua catalana? És un repte que s'han plantejat des de la taula sabadellenca per la llengua i que abordarem en els pròxims minuts de la mà de la Mireia Sanz.

0: coses en la nostra llengua, en un element tan important del nostre dia a dia i que hem de cuidar i tenir-ne cura. Ens acompanya l'Àngels Folk, de Llengua i República, també de la taula Sabadellenca per la Llengua. Què tal, Àngels? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui en teca, eh? Ens haurem de posar endreçades per poder repassar tot el que, sí, tot el que tenim damunt la taula, eh? Sí, sí. Comencem, si et sembla, per parlar una mica d'aquesta trobada que fèieu a finals del mes d'abril, on plantejàveu tot un debat, no?, al voltant de la llengua. Fa un mes ja abordàvem una mica les primeres conclusions, però entenc que ara heu tingut marge, no?, per abordar-les,
1: sí,
0: amb més detall,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de fet, les conclusions les hem tretes ara, o sigui, les hem acabat de sortir des del forn, diguem-ne, eh? I justament dissabte passat vam fer una roda de premsa per fer-les públiques i donar-les a conèixer a la ciutat, i aprofitem doncs, que ara podem fer una mica de resum, eh? Per una banda, dir que en aquesta jornada hi van assistir 44 entitats de Sabadell, vull dir que vam estar molt contents perquè realment hi va haver molta resposta, i entitats, diguem-ne, importants de la ciutat, com el Club de Tenis, el Centre d'Esports, la Federació Catalana de Futbol, l'obra atlètic recreatiu de l'Oar Gràcia, la Unió Excursionista Sabadell, Club Natació, Centre Metal·lúrgic, Cambra de Comerç, no sé, el Taulí, el Col·legi d'Advocats, el Joventut de la Faranda, la Fundació Bosch i Gardellac, entre, o sigui, vaja, vull dir que hi havia molta representació de tot, de tots els àmbits. Llavors, una mica ara, un cop buidades totes les conclusions de cada grup o de cada àmbit, diguem, el resum que en podríem fer, o les conclusions, és, per una banda, que totes les entitats van estar molt interessades en participar-hi, en dir-hi la seva, i totes van coincidir en dir que calia, realment que tots plegats fessin pinya, treballessin conjuntament per revertir aquesta situació que cada dia van pitjorant dia rere dia, i deixant el català cada vegada en una situació més precària. Tots estaven disposats a fer coses, i des de l'àmbit de l'esport, per exemple, que hi havia molta disposició i reconeixien que hi havia un dèficit que calia resoldre. També tots estaven d'acord en que la primera cosa, potser, o la més urgent que tenim en aquests moments, és fer que la llengua sigui necessària. Que és com començar la casa per la teulada, a vegades plantejar-se segons quines coses, que si no és necessària és com un brindis al sol. D'acord? Si està molt bé fer cursos, se n'han de fer. Però clar, si després aquests cursos no serveixen perquè la gent tingui la necessitat i, diria, l'obligació d'utilitzar el català, les empreses, etc, etc, doncs, de què serveixen llavors aquests cursos? És que el que volem no és que hi hagi molta gent que tingui cursos de català, sinó que hi hagi molta gent que el parli. I l'única manera és que sigui necessari. Com si tu te'n vas a qualsevol país que té una llengua diferent, te'n vas a Alemanya, te'n vas a França, diran, sí, bueno, aquests tenen un estat bé, però això no hi té res a veure una cosa amb l'altra. I els drets lingüístics són considerats drets humans exactament com els altres, i per tant s'han de garantir. L'única manera de garantir-ho és que en la seva llengua, en el territori on és pròpia la llengua, doncs aquella llengua sigui necessària. Bé, aquesta seria una de les conclusions més importants, eh? Una altra seria que aquí hi podem col·laborar tots, i hem de col·laborar tots, però que el principal paper l'ha de tenir les administracions. Que si les administracions no es posen les piles, i quan diem administracions volem dir des dels ajuntaments fins a la Generalitat, bé, tot el que podem fer els altres doncs és una gota a l'oceà, diguéssim. En canvi, des de les administracions sí que realment, per exemple, o sigui, hi ha, no sé per què és això, no? Perquè ningú dubta, ningú posa en dubte, ningú qüestiona que es posin sancions si algú se salta un semàfor en vermell, per exemple, si ningú no compleix les normes de circulació. En canvi, la llei de noció lingüística aprovada pel Parlament de Catalunya, i per tant que és llei, sembla que, home, no podem posar sancions a aquell que no les compleixi. Home, doncs sí, clar, perquè és una de les maneres que tens realment per fer que la llengua sigui necessària. I aquesta mentalitat o la canviem o tenim mala peça al taler. No sé què més, altres coses que es vagin dir importants. Per exemple, ara, això també va sortir en el debat, i ara justament es presentarà una moció, que no la presentem nosaltres, la presenten els partits, perquè els poders públics garanteixin aquests drets lingüístics als sardallencs. I en aquest cas, la moció aquesta, que em sembla que es presentarà, no sé si... Bueno, un dia d'aquests, es tracta de constituir o de crear una regidoria de llengua que i un consell local per tal d'establir un pacte, i també que s'estableixi un pacte local per la llengua, uh-huh, on es concreti realment des de Sabadell què s'hauria de fer, què s'ha de fer, etc. Bé, bàsicament jo em sembla que les conclusions més importants, diríem que eren aquestes: la voluntat de les entitats de posar-se les piles i de començar a fer coses, la de pressionar les administracions perquè realment facin la seva feina i facin complir les lleis, i que faci el català sigui útil.
0: T'estava mirant perquè diria que és una de les coses que va avui mateix al ple municipal d'aquest dilluns.
1: Sí.
0: Però volia confirmar, és una moció que presenten...
1: Oh, em sembla que la deuen presentar conjuntament.
0: Sí, Esquerra Republicana, la Crida Junts per Sabadell i el regidor no escrit Gabriel Fernández, perquè l'Ajuntament de Sabadell crea una regidoria de llengua catalana, lideri un consell local per la llengua, que elabori un pla local i s'adhereixi a la xarxa de municipis per la llengua.
1: Mateix.
0: Per tant, avui mateix a aquesta sessió plenària, doncs aniré a la sessió plenària d'aquesta tarda, es debatrà aquesta qüestió. Uh-huh. Perfecte, Àngel, crec que portes més teca de notícies, no?
1: Sí.
0: Passem ràpid, bueno, per elles?
1: Sí, per les notícies passarem ràpid, perquè, bueno, una miquera fer referència, ja sé que ja és passat això, no? Però tota la polèmica que hi va haver amb el tema del castellà, amb la benedicció de la Torre de Jesús per part del papa. Uh-huh. Bé, i sobretot, el fet de que encara que no està vinculat directament amb la llengua, però sí que està vinculat amb el fet de ser català i el fet de que s'expulsessin 600 cantaires de la basílica, que havien estat cantant, que havien dedicat el seu temps a fer que aquell acte fos un èxit, simplement pel fet de que, doncs, algun policia va veure que portaven la partitura dels Segadors i tenien algunes estelades posades entremig de les partitures. Els van expulsar quan havien de sortir a fora a cantar, i que si deien que volien cantar els Segadors, a veure, que és algun diguem-ne acte terrorista cantar els Segadors? És la llengua nacional de Catalunya. O sigui, és que si realment que haguessin cantat dins de l'església, però això no és el que va passar, dins de l'església no era lloc, però potser fora sí. Vull dir que realment ja, o sigui, estem rodejats per terra, mar i aire, que ja no puguem cantar els Segadors és una mica inaudit. Però bueno, això no té massa relació directa amb la llengua. En canvi, sí que en té la no admissió a tràmit pel Tribunal d'Estrasburg de la denúncia que havia fet Òmnium en relació al tema del 25% de l'exigència del 25% del català. Doncs que això no ha estat admès. Bé, és una constatació més de que Europa és l'Europa dels estats. Per tant, o tens un estat o ho tens malament. Llavors aquesta és la conclusió que n'hem de treure els catalans, que sense un estat, doncs difícilment podrem preservar la nostra llengua, la nostra identitat, la nostra cultura, etc. Bé, que potser ja no hauríem de gastar gaires energies presentant querelles a institucions que, bueno, en el fons sabem que els estats són els qui marquen la pauta. I bé, amb això ja passaríem a l'última secció d'avui.
0: Vinga, va, secció de llengua. Fixar-nos allò en les qüestions de llengua que l'Àngel sempre ens porta per fer un repàs, perquè part de parlar català estaria bé que el parléssim bé, també.
1: Exacte,
0: seria tot
1: no,
0: un
1: què. Sí, perquè si
0: seria
1: no tampoc
0: què
1: serveix de res. Sí. Sí, perquè sents cada cosa que Déu-n'hi-do. Bé, per exemple, avui el que porto és la paraula seure, assentar-se i sentar, que són, hi ha com una mica d'aigua barreig en aquí, uh-huh, i que s'utilitza normalment malament i es barregen. Si estem parlant de descansar, de reposar en una cadira, en un banc, en un silló, en un sofà, etc., hem de dir seure o asseure's. Uh-huh. Seure o asseure's. No sentar o sentar-se. Això té un altre significat. Sí que existeix aquest verb, però no vol dir l'acció aquesta, vol dir l'acció d'instal·lar-se en un lloc. Clar,
0: un assentament, no?
1: Si jo m'assento en un banc, no és que m'instal·li allà i em quedi fix allà i allà em munti la caseta, sinó que és un altre significat. Doncs dir, vaig seure en un banc, seure o asseure, em vaig asseure en un banc, les dues formes són correctes. En canvi, dir, em vaig assentar al sofà, no, el sofà no t'hi assentes, d'acord? I s'utilitza molt, hi ha una confusió, perquè bueno, és el sentar-se en castellà. Llavors,
0: per tant, seu...
1: Seu, seure, seure, seure, seure, seure. En canvi, assentar-se té un significat que pot ser correcte i un que tampoc no ho és. L'ús correcte és el d'establir-se, de consolidar-se, d'instal·lar-se. Per exemple, els colons es van assentar en aquell territori, s'hi van quedar i van fer-hi vida, anem.
0: O bé, van fer un assentament, que per això es diu així.
1: Ah, exactament.
0: No?
1: El nou diari ja ha estat assentat del tot en la societat, és a dir, s'ha consolidat. No? En canvi, l'ús incorrecte seria... Ens vam assentar mitja hora, que seria, tornem a l'ús que dèiem abans, eh? Després, passem a un altre, que també surt la paraula, el verb sentar, en un altre significat completament diferent, que el fem servir malament també. O sigui, l'assentar només té aquest significat que hem dit ara, el d'instal·lar-se i de consolidar-se, d'acord? També es fa servir quan diem, no sé, el dinar no m'ha sentat bé. El dinar és que no, existeix, no vol dir res, això. M'ha sentat
0: bé. Està molt, molt estès, eh?
1: Molt estès, molt estès. És a dir, no se m'ha posat bé. No se m'ha posat, no m'ha sentat. Això és el castellà. No m'ha sentado bien. Sí, no se m'ha posat, és l'equivalent del se m'ha posat bé, d'acord? Tant el sentar-me en aquest sentit, i un altre que també es diu, com diria, donem... el significat de donar per fet una cosa. Saps? Això no podem donar per sentat. No, esclar, no podem donar per sentat. No podem donar per fet. Per fet. Bé, vull dir que aquest verb del sentar...
0: Per tant, en general, el sentar mirem-nos el bé, abans de fer-lo servir.
1: Abans de dir-lo, sí, rumiem-nos-ho dues vegades perquè el fem servir malament.
0: No donem per sentat el sentat.
1: Això mateix.
0: No donem si per fet de, quan fem servir el sentat, fixem-nos-hi bé.
1: De descansar i seure.
0: Sí.
1: Seure.
0: Seure
1: i el sentar, assentar-se només vol dir instal·lar-se.
0: Instal·lar-se o consolidar-se.
1: O consolidar-se, i prou.
0: Perfecte. Doncs mira, un aprenentatge més que hem fet una vegada més amb aquesta secció per la llengua. Àngels, gràcies i bon estiu.
1: Molt bé. Bon estiu igualment a tothom.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Aguantarem la calor com puguem.
0: Com puguem, és que ens tocarà. Adéu.

0: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
1: Bona tarda, sóc la Iciar del Prat i us vull recomanar la sèrie Ravalear, que, com bé indica el seu nom, està ambientada en el barri del Raval de Barcelona. La sèrie compta la història d'una família que lluita per salvar el seu restaurant familiar de tota la vida i que ha passat de generació en generació durant 3 generacions. Tot canvia després de que un fons d'inversió compri l'edifici on es troba el restaurant. A partir d'aquí, la sèrie tracta problemes que patim al món, com ara la gentrificació, l'especulació immobiliària, els desnonaments i el problema de l'habitatge. La història està inspirada en fets reals, cosa de la qual la fa més emotiva i creïble. Us recomano aquesta sèrie ja que convida a reflexionar sobre problemes reals que afecten la nostra realitat. La podeu veure completa a HBO Max i a Movistar Plus i es preveu que pròximament també estigui disponible a 3Cat. Espero que us animeu a donar-li una oportunitat.
2: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
3: Si aquest és el preu a pagar, val més que plaguem.
4: Fes-ho fora com sigui.
3: Fora d'aquí! No em toquis! No em toquis!
4: Tu això?

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Ja acabem aquest Connectats de dimarts parlant del FEM Festival de Castellar del Vallès, que arriba aquest juliol a la seva 6a edició amb un format renovat. El cicle, impulsat per les regidories de cultura i feminismes de l'Ajuntament, deixa de concentrar els concerts en un únic cap de setmana i reparteix la programació en 4 divendres consecutius i en diferents espais. Marina Antúnez, Ràdio Castellar, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui parlem d'una de les activitats que té més èxit aquest estiu. Les nits d'estiu és el que emmarca tota l'activitat d'aquest mes de juliol a Castellar del Vallès, i una de les que té lloc en clau femenina és el FEM Festival. Música en clau femenina amb diverses artistes convidades i amb diversos espais també, però no ens volem avançar als esdeveniments. Avui hem trucat a la regidora de Cultura, la Joana Borrego, perquè ens ho expliqui tot plegat. Joana, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Amb moltes ganes de començar novament aquest FEM Festival, que, com dèiem, doncs ha canviat de... Bueno, canvia artistes, com cada any, però també canvia d'espais, no? Aquesta seria com una de les novetats, podríem dir, d'aquest any?
2: Sí, sí, la veritat que canvia d'espai i de format.
1: Uh-huh, molt bé.
2: Llavors, sí, hem creat un format diferent.
1: D'acord. Ja fa 6 anys que es fa aquest festival, torna a reivindicar, com dèiem, el talent artístic femení i feminista, no? Fent visible, doncs, aquesta presència de dones als escenaris com a cantants, compositores i instrumentistes. Explica'ns una miqueta, doncs, això, com heu pensat o com heu plantejat el FEM Festival d'aquest 2026?
2: Sí. Bueno, primer dir-te amb el que comentes que sí, que el FEM Festival neix precisament per canviar, de posar les dones al centre, no?, per demostrar la qualitat, la diversitat dels seus projectes i per crear referents femenins potents per tothom. Dit això, que és molt, molt important per no perdre la gènesi, com tu dius, doncs el que hem fet és, a banda de transformar el panorama musical, també hem transformat el que és el nostre propi poble. O sigui, sortint dels escenaris habituals i ens convertim en un cicle diferent. Durant els 4 primers divendres de juliol, que això també és molt important, aquest format, i portem la música a espais patrimonials, racons emblemàtics de Castellà, perquè també volem que la ciutadania redescobreixi, doncs, el nostre patrimoni històric i natural, doncs, a través d'una mirada cultural. O sigui, que per nosaltres és una fusió, no?, perfecta entre la bellesa dels nostres espais i la potència de l'art de les dones.
1: Altres anys es concentrava el FEM Festival en un sol cap de setmana i aquest cop, com deies, 4 divendres de juliol.
2: Sí, sí, sí.
1: Per què s'opta per aquesta opció?
2: Perquè hem pensat, primer, que també quedaria dins de les nits d'estiu i potser és una manera també que les persones gaudeixin d'una manera, no?, més individual. No de fer de cop diversos dies amb hores diferents, sinó com de, no?, paladar. Allò que dius, bueno, pair-ho, gaudir i dir, ostres, la setmana que ve doncs tindrem una altra cosa. I creiem que és un format que sobretot parlant de l'estiu pot funcionar molt bé. A més, els divendres molta gent encara no ha marxat. Bueno, hem pensat que sempre cada any intentem donar una volta. I ja el primer sí que vam fer-ho en 2 caps de setmana, però concentrat, i bé, hem pensat de fer-ho d'aquesta manera i viure més aquesta part patrimonial també.
1: Doncs, Joana, si et sembla, anem desgranant a poc a poc el que podrem veure aquest any. Comencem el divendres 3 de juliol, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Comencem al Parc de Canyelles, amb la sensibilitat i la veu que és única de Gemma Humet, i que inaugurarà aquest cicle en aquest entorn que és dins del poble, però és un entorn natural amb unes vistes precioses que hi ha gent que es viu, però segur que hi ha gent que redescobreix aquest indret.
1: Molt bé, Parc de Canyelles, primera cita a 9:45 del vespre, per tant una hora ja que et permet allò anar-hi sopada, no?
2: Sí, sí, són hores que pensem que a més amb aquesta calor vindrà molt de gust després de sopar, doncs poder anar a gaudir d'aquesta fantàstica música.
1: A la mateixa hora, però divendres 10 de juliol, tenim a la Bianca Estec. Parla'ns una miqueta de qui és aquesta artista.
2: Bueno, té un estil íntim, és cantautora i crec que també és arquitecta. Vull dir que és una persona molt completa i creiem que el tipus de música de tan íntim quedarà superbé als jardins de Torrebalada de l'Escola de Música. És un lloc que alguna coseta s'ha fet, però creiem que pot donar molt de sí, perquè és un lloc també emblemàtic i molt patrimonial. Vull dir, tenim la natura dels jardins, però també tenim el que significa l'edifici de Torrebalada.
1: Clar, aquí ja veiem, aquesta pinzellada que ens comentaves, Joana, de l'empremta patrimonial, aquesta escola de música tan bonica per fora, també, amb aquests jardins, doncs, restaurats, que podrem viure, doncs, aquesta manera musical amb la Bianca Stec. Seguim i ho fem el divendres 17 de juliol. Amb qui?
2: Aquesta nit és molt especial. Es farà a la placeta del carrer del Serrat del Vent, o sigui que ens haurem d'anar una manqueta més lluny, i hi haurà dues sessions de música i dansa compromesa, de la mà del duet Les Impossibles, format per les germanes Clara i Ariadna Pella. Creiem que hi ha, bueno, que Més Dansa és un lloc molt, molt adient per fer-ho, i a banda, doncs, per descomptat que tenim unes vistes també precioses i podrem gaudir amb dues sessions. Hi haurà una a les 9 i una a les 10, i el que vulguis podrà quedar també. Però realment ja creiem que quedarà molt bé, i a més que són magnífiques aquestes germanes, i la combinació entre música i dansa quedarà fantàstic.
1: Ens han comentat algú, on és aquesta placeta del carrer del Serrat del Vent? És la que hi ha dalt de tot de Castellà, diguéssim, direcció Sentmenat, cap al tanatori, o no?
2: Sí, exacte, sí, és allà. És allà. Ja haurem de, per això, també serà un camí agradable, podrem caminar i arribar, fer una miqueta de pujada i poder gaudir. També és un lloc que no és massa conegut, i creiem, dins de buscar llocs emblemàtics, que pensem que té unes vistes precioses i que crec que no les gaudim. I d'aquesta manera trencarem una miqueta, doncs, poder-ho fer d'una altra manera.
1: Del 17 saltem al 24 de juliol, a 9:45, altra vegada, amb l'Alba Carmona, aquest cop, no?
2: Sí, l'Alba Carmona, acompanyada del guitarrista Jesús Guerrero, i realment és molta fusió d'estil, i sobretot, bueno, presentarà el seu emotiu disc, Ofrenda, i tancarem el festival als jardins del Palau Tolrà, un altre cop més jardins i patrimoni. Perquè tindrem la sort de gaudir d'aquests jardins tan fantàstics i de lo que és el Palau Tolrà.
1: En aquest cas amb l'Alba Carmona. Però el dissabte 18 de juliol també hi ha una altra proposta, no, musical, amb aquesta idea dels parcs en concert.
2: Sí, sí,
1: de la Diputació.
2: No l'hem dit, sí. El que passa que no l'hem dit perquè, bueno, estàvem més, no està dins del que és el
1: Fem Festival.
2: Però si vols que et digui, espera, que ara no m'has agafat una miqueta així, segur que ara no ens surt el...
1: Clar, bé, la idea que ens ha vingut i la il·lusió que ens ha fet és que és la Sara Roy, que és una ex-Macedònia, no? I això ens fa especial il·lusió.
2: Per això és una oportunitat que tenim de veure, és que ara, perdona, no ens sortirà el nom, que no és el primer cop que la tenim.
1: No, exacte, perquè la Sara Roy potser, sí, si no m'equivoco, va venir a un Fem Festival, o era, sí, en un altre marc. Però...
2: Jo crec recordar que la Sara Roy va venir dins del Mirador. Sí. Em recorda el Mirador, a més va tenir molta claca de
1: Macedònia, els fans, no?
2: I realment, no l'hem dit perquè no és Fem Festival, però sí que és de Viu al Parc d'una altra manera, i també podem dir, és dona i també estem gaudint d'un lloc emblemàtic i natural del nostre espai, i a sobre, doncs, amb unes raels castellarenques d'un vincle.
1: Exacte, i als jardins del Palau Tolrà també, no?
2: Exacte. Sí,
1: molt
2: sí
1: bé, doncs aquest any veig que en el Fem Festival sí que hi ha allò... autores, o sigui que heu triat l'artista única, sí, bueno, en el cas de les dues germanes, no? Clara i Ariadna Pella, però sí, en altres ocasions que s'havien escollit bandes, no? Bandes, sí, de dones, sí, i en aquest, sí, cas no, trieu les cantautores.
2: Aquest any hem optat més per un estil més diferent i sobretot cantautores. Jo crec que, bueno, cada any intentem donar-li una volteta, i bueno, sempre al final és buscar que, no, que el públic li agradi, gaudeixi i res, hem volgut donar aquesta volta, esperem que funcioni. Uh-huh. Sobretot el que funciona és això, és donar la visibilitat i el paper a tot el que són els referents femenins i potents que tenim i que moltes vegades, encara que no ho sembli, doncs el tenim a vegades amagat. Uh-huh. I nosaltres, doncs, com tu dius, ja és la sisena, perquè va haver-hi Covid al mig,
1: sí.
2: I és una aposta que creiem molt des de la regidoria, perquè això sí que ha de quedar clar, que és un binomi que fem entre regidoria de feminisme i regidoria de cultura.
1: Uh-huh.
2: Vull dir que aquí estem totes les dues, bueno, l'Ajuntament, però totes aquestes dues regidories treballant i creient en el projecte.
1: Sobretot per això, perquè la protagonista és la dona, però també, a més, musicalment parlant, independentment ara del fet aquest, no?, que són totes artistes dones, també heu triat diferents estils musicals, cosa que també ens agrada,
2: sí.
1: No?, perquè tenim oportunitat d'escoltar una miqueta de tot.
2: Sí, jo crec que importa, sempre intentem també tenir estils diferents, però és veritat que en aquest cas passem amb estil molt, molt diferent, no podem comparar una amb l'altra, i l'Alba Carmona pensem que donarà també un toc molt especial, sobretot amb aquest emotiu disc que té, i el tema d'incorporar la dansa amb la música i amb les germanes Pella pensem que també és una bona aposta. Realment creiem que la gent estarà contenta i bueno, tots estem treballant perquè sigui possible i puguem gaudir.
1: Ja per anar acabant, Joana, i per qui no ho sàpiga encara, què ha de fer, qui vulgui venir, és de pagament, és gratuït, com funciona?
2: No, és gratuït, no s'ha de fer cita prèvia, i això sí que és molt, molt important, perquè són totalment gratuïts, això, no cal reservar, i només cal programar-se el divendres de juliol i venir a Castellà, passejar pel nostre patrimoni i deixar-se emocionar pel millor talent femení.
1: Uh-huh.
2: O sigui que us hi esperem a totes i a tots. Vull dir que és això, tenir moltes ganes i passejar pel nostre poble.
1: Perfecte, doncs ens ho apuntem a l'agenda. Recordeu que hi ha 4 cites, el 3, el 10, el 17 i el 24. Comencem el 3 de juliol amb la Gemma Humet, sobradament reconeguda al nostre país, aquesta artistassa també, que és ja una cosa, una entrada molt forta, Joan, aquesta, ja començar amb la Gemma Humet.
2: Jo crec que fem una entrada, un mig i una sortida molt forta.
1: Perfecte, doncs Joana Borrego, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castellà, que avui ens ha explicat, ens ha parlat d'aquest Fem Festival, la música en clau femenina que arriba doncs ja a aquesta 6a edició. Joana, moltíssimes gràcies i molta sort per aquest any.
2: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a totes i a tots.
1: D'acord, a reveure. I nosaltres també ho deixem aquí, Carme. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Perfecte, gràcies a la Marina Antúnez i també a la regidora de Castellà. Hem pres nota de les dates per aquest Fem Festival. I aquí acaba aquesta edició de dimarts del Connectats. Gràcies a tots, demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Avui comencem el nostre Temps de Jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fixant-nos no en un músic, sinó en un instrument, el piano. Per les seves característiques i la seva sonoritat, hi ha qui diu que el piano és l'instrument perfecte. I hem de reconèixer que és cert que hi ha molts detalls que el fan únic. Per exemple, pot formar part de la secció rítmica o pot ser el solista principal. I, a més, els concerts a piano sol són freqüents. Comencem amb un dels referents històrics del piano de jazz, un superdotat, Art Tatum, que ens porta Have You Met Miss Jones amb Ben Webster en el saxo tenor. Webster veureu que triga una mica en aparèixer, però quan ho fa, ho broda, com sempre.

Art Tatum. Art és el diminutiu de Arthur i és un músic que va néixer l'octubre de 1909 a Toledo. Sí, a Toledo, però al Toledo de l'estat d'Ohio, als Estats Units. Era un home que no tenia antecedents musicals a la família i va estudiar música en el conservatori de la seva ciutat, violí i guitarra abans de decidir-se pel piano. Però era invident en una època en què aquesta minusvàlua no estava prevista en l'ensenyament musical. Per tant, podem dir que va aprendre a tocar el piano amb un mètode totalment personal basat en el seu virtuosisme, un virtuosisme innat. A mitjans dels anys 20 ja destacava i la seva fama va arribar a Europa, on també va fer gires. L'any 1954 va entrar en l'òrbita del gran productor Norman Granz, per qui va gravar diversos discos, un d'ells el que acabem d'escoltar al costat de Ben Webster. Però aquesta relació amb Norman Granz, tan prometedora, va ser curta perquè Art Tatum va morir l'any 1956. A Catalunya també tenim un pianista virtuós, invident i de fama internacional, que avui, 28 anys després de la seva mort, segueix sent una figura recordada, enyorada i un referent per a les noves generacions de músics de jazz. Parlem, òbviament, de Tete Montoliu, que és el nostre següent protagonista, acompanyat també per Ben Webster. Ens porten Barcelona Shout.

TT Montoliu i Ben Webster en una gravació feta a la capital catalana el 28 de novembre de 1972, només 10 mesos abans de la mort del saxofonista, que es va produir a Holanda. En aquell moment ja feia 9 anys que Ben Webster s'havia instal·lat en el nostre continent. Abans de venir, i durant tota la dècada dels 50, Ben Webster també va treballar per al productor Norman Granz. Ja l'hem sentit abans amb Bert Tatum, i ara us el portem en una gravació de 1959, també dirigida per Granz, al costat d'un pianista extraordinari i jove en aquell moment, Oscar Peterson. La cançó que ens interpreten es titula Sunday.

0: Hola, sóc l'Horacio Fumero i el jazz, it is jazz it, m'agrada el jazz it, escolteu jazz it.
1: Jazz it, temps de jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Avui hem començat el programa, com us hem dit, fixant-nos en el piano. Hem escoltat a Art Tatum, a Tete Montoliu i a Oscar Peterson. I ara continuarem amb més pianistes, però abans us volem dir que si us agrada aquest instrument i us agrada el jazz, des del dia 12 de desembre i fins al dia 21 teniu concerts, projeccions i altres activitats a Girona, en el Club Sunset, que organitza el festival Piano Fortissimo. Us recomanem que visiteu la seva web o les seves xarxes socials per tenir tots els detalls. Sunset Jazz Club a Girona. I ara continuem amb un dels pianistes més eclèctics, més original, un dels més idolatrats i un dels més discutits, i a més un compositor imprescindible en la història del jazz modern. Thelonious Monk, home de tècnica, podríem dir que una mica rudimentària, tenia una sonoritat dura, percussiva, però un home que, en definitiva, ha deixat una empremta inesborrable. Us el portem, a més, en un àmbit inusual, acompanyat d'una big band que va dirigir Oliver Nelson, que era també l'autor dels arranjaments. Aquí teniu Let's Cool One, que podria voler dir Refredem-ne un.

Thelonious Monk en una de les poques ocasions en què va treballar en format gran, és a dir, en Big Band. Es diu que l'embrió d'aquest projecte, que és una gravació de novembre de 1968, el trobem 9 anys abans en uns concerts de febrer de 1959 a l'Auditori de l'Ajuntament de Nova York, que es van presentar com a Thelonious Monk Orchestra. El que hem escoltat és un disc que en general no ha tingut mai massa bones crítiques, però que amb el pas del temps podríem dir que s'ha revaloritzat una mica. A nosaltres, que no filem tan prim com els crítics, hem de reconèixer que és un disc que ens agrada i per això el portem. I a més, esperem que a vosaltres també us agradi. Un altre pianista clau en l'evolució del piano en el jazz modern és Bill Evans, l'home que va inventar el trio Total, un grup petit amb tres instrumentistes en igualtat de condicions, com a mínim teòricament. Era un trio que aparcava la idea de solista i acompanyants per establir una relació entre tres solistes. I com que s'acosta Nadal, hem vist que en el disc titulat Trio 64 hi ha una cançó de Nadal, Santa Claus is Coming to Town, i us la portem. Aquesta Nadala, per cert, està composta per John Frederick Coates i Heaven Gillespie, però aquest darrer Gillespie no té res a veure amb el trompetista Dizzy Gillespie.

Bill Evans ens ha portat la primera Nadala de la temporada 2025, Santa Claus is Coming to Town. I per canviar una mica de format de grup, us portem ara el pianista Tommy Flanagan en quartet amb baix, bateria i guitarra. I en aquest cas és Kenny Burrell qui s'ocupa de les sis cordes. Ens interpreten Beyond the Blue Bird, una cançó dedicada a un ocellet de color blau que habita a Amèrica del Nord i que és semblant als nostres picots. Aquesta cançó la va escriure Tommy Flanagan i la gravació és una, és un treball de maduresa. És una gravació feta l'any 1990. Flanagan, Burrell, Burrell, Flanagan, pur vellut musical.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Seguim instal·lats en territori jazzístic a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribem als pianistes contemporanis i us en portem dos d'imprescindibles. Primer tenim a Chick Corea, un músic explosiu, treballador com pocs, compositor incansable i inspiradíssim, i un líder de projectes de tota mena, des del jazz acústic a la fusió més elèctrica. Paco de Lucía, que va treballar amb ell i que va propiciar que el baixista barceloní Carles Benavent també ho fes, va dir d'ell que era el Mozart del segle XX. A Chick Corea el trobem en una gravació de 1989 en format de trio acústic, amb John Patitucci en el baix i Dave Weckl a la bateria. I ja que hem anomenat a Paco de Lucía, la cançó que hem seleccionat és la conegudíssima Spain, que no cal que us diguem què significa.

I després de Chick Corea, que ens va deixar tristament el febrer de 2021, ara és el torn de Brad Mehldau, un dels pianistes més reconeguts i més cotitzats del jazz actual. Les primeres gravacions de la seva vida les va fer a Barcelona per a la discogràfica local Fresh Sound amb els germans Rossi, en Jordi a la bateria i en Mario com a baixista. I ara us en portem una d'aquestes gravacions que, a més, compta amb Perico Sanbeat en el saxo alt. Aquí teniu una clàssica de Richard Rodgers, Easy to Remember.

0: Hello, this is Jesse van Ruller. I'm a guitarist, and I've just learned about Jazz It, and I should have learned about it before. Listen.
1: La recta final de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'ocupa una de les gires més atractives d'aquest final de 2025. És la que estan fent el grup europeu amb base a Amsterdam i dos músics catalans, The Dumb Jaune, amb el trompetista nord-americà Jeremy Pelt com a convidat especial.
2: Hi, this is Jeremy Pelt, whenever I'm in Barcelona.

Aquesta gira passa per Terrassa, a la Nova Jazz Cava, el dissabte dia 13 de desembre a 9:45 del vespre. I el diumenge 14 passa pel Club Jamborí de Barcelona amb dos concerts, com és habitual, un a 7 de la tarda i l'altre a 9:15 del vespre.

Així sona The Damn Young en el seu disc Forward, que és de l'any 2024 i que comptava amb el saxofonista Dick Oates com a convidat. Però no oblideu que els dies 13 i 14 de desembre, a Terrassa i Barcelona, respectivament, The Damn Young actuaran amb el trompetista nord-americà Jeremy Pelt. I aquest músic, aquest trompetista, hem de dir que és una de les estrelles més brillants del firmament jazzístic actual. I també va començar a gravar amb discogràfiques europees, una vegada més amb Fresh Sound, i també ho va fer amb la holandesa Chris Cross. El disc que va gravar amb aquesta darrera, que es titula Inside, és el que conté la cançó amb la que tancarem el programa d'avui, la cançó Ides of March. I amb ella us diem adeu, l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió. Doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí, una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada, amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, Agrocaes.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits. el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població del volum, pel volum de la tragèdia que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès, que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la Fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechon, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la Fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic PlaCECAT en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus express que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el Gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elite, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
6: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i de fet asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
7: Evidentment sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes del Lleida darrere, l'Associació d'Amics del Lleida. Bé, crec que pot estar molt bé. Més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a Quarta Catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que on sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
6: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al camp d'esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada que cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1 o 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
11: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
12: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
11: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
10: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
13: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
10: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el diesel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
14: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
10: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Hola, molt bon dia.
10: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
15: Doncs realment el que ens trobem és que tenim una allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tant que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït, amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental. I el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
10: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès que hi ha de pagar aquesta taxa, en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
15: Clar, evidentment, qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa, i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra haurà de fixar-s'hi de que, efectivament, aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor, quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
10: Llavors, doncs haurem de veure... efectes, no? Haurem de veure, sí. Cristian, si serà gaire dissuasori o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un arancel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions. Que vagi molt bé. Bon dia.
15: Perfecte. Moltes gràcies. Bon dia.
10: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ens fiscalitzats i a la ciutadania.
17: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
10: Arribem a 7:45, explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat 2 hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
18: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
10: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
19: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
20: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
19: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
10: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
21: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
22: Un malestar general i, a més, això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
10: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba. De Guala, els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

Sufet i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunci el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà, en tots dos casos, el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb

0: casas, para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también.
1: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit Tadej Pogačar, ara ho diem bé, Tadej Pogačar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
2: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogačar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogačar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, guanyant totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça, va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Matteo Jorgensen, Bruno Almirall i Davide Piganzoli, que l'acompanyaran a la muntanya, mentre que Víctor Campenarts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotècnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: per què ens pica la llengua quan mengem pinya? Té a veure amb un complex enzimàtic anomenat bromelina i que sol ser precisament el complement que es ven en càpsules per millorar la digestió, ressaltant, a més, sempre que prové de la pinya. És a dir, que alguna cosa que ens permet gaudir d'una fruita realment digestiva ens provoca també aquest lleuger regust picant que ens queda a la boca cada cop que mengem pinya. La resposta al dubte es va descobrir fa un parell d'anys en un article publicat a la revista Annals of Allergy, on s'explicava que la bromelina és una proteasa, un tipus d'enzim que descompon les proteïnes en aminoàcids, una característica única de la pinya. Tot i això, es va puntualitzar que encara no existia molta evidència de com l'enzim dona el seu sabor i sensació típics a la boca. Segons els científics, és molt probable que després de menjar diversos trossos de pinya, la bromelina comenci a descompondre algunes proteïnes que formen la capa mucosa protectora de la nostra boca.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la Justícia Europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra

0: decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en Xarxa.
1: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Aprofundirem sobre tota la feina que també s'està fent des de casa nostra en conversa amb Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta. Per tant, li preguntem a la Sílvia Del Amo, del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
2: Hola, bon dia, Helena. Doncs ara mateix comencem parlant d'un accident a la C31C a Sant Boi cap al Prat, que obliga a tallar un carril i alenteix la circulació. Els accessos sud també hem de mencionar la B24 a Pallejà, on hi ha lentitud cap a l'enllaç amb la 2 o l'entrada per la Diagonal a la B23. En el cas de la 2, aturades a Cornellà i a Molins de Rei cap a Barcelona. Ens desplacem als accessos nord per comentar-nos les retencions d'uns 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà cap a Tarragona. I al seu lateral, la B30, també aturades a la C-17 a la zona de la Malla, C-33 i C-58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes amb molta mobilitat. Per tant, demanar-vos molta cautela i, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I ara donem pas a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. El juliol sembla, Lluís Miquel, que no pinta que hagi de ser gaire fresc, eh?
3: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, comença fort pel que fa a la temperatura i sobretot hi ha dos indrets on aquests valors ja baixen poc dels 25 graus a aquesta hora del matí. És la costa, sobretot la central, per tant, àrea de Barcelona, i també l'Alt Empordà. Allà està bufant la tramuntana, però avui no arriba pas fresca. Arriba en forma del que es diu tramuntana cremadora. Per tant, molta precaució, perquè és un aire molt sec el que tindrem avui al nord gironí. A la resta del país aquest matí està sent molt tranquil. També s'està veient molt de fum de l'incendi forestal que tenim als Monegros, a la banda aragonesa. Tot aquest fum està arribant a Catalunya i es veu un tel marronós al cel. Fins i tot hi ha farum d'aquesta cendra que està arribant a casa nostra. Igualment, al matí, des del punt de vista dels núvols, en tindrà pocs. Aquesta tarda alguns es formaran a cavall de la Catalunya central i el Prepirineu amb algun ruixadet molt local entre l'Alt Berguedà, també Osona, el Lluçanès, a la comarca del Moianès o al voltant del Montseny, i la tarda, que serà càlida, però una mica menys que ahir. De moment, la tarda portarà calor, però un palet més suportable, Helena. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la notícia de portada. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Aquest anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: El nou pla, que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats, preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: Muy bien. 10, atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
8: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
0: I encara més mesures que entren en vigor avui. La Unió Europea aplica a partir doncs d'aquest dimecres una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà, doncs, principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
1: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. Des del primer dia de la tragèdia, la comunitat veneçolana afincada a Catalunya s'està movent per ajudar els seus compatriotes, amics i familiars que han rebut de valent l'embestida del doble terratrèmol de la setmana passada. Com s'organitzen? Quines notícies els arriben des d'allà? Com estan anímicament? Li preguntem a Laura Rojas, expresidenta de l'Associació Catalano-Venezolana i membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que inclou una dotzena d'entitats socials i ONGs. Laura Rojas, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, buenos días. Gracias por recibirnos.
0: D'entrada, ¿cómo están ustedes anímicamente? Com es troben anímicament? Com estan?
9: He de dir que tota la comunitat veneçolana està molt trista per la situació. És la primera vegada que tenim una catàstrofe tan gran amb una intensitat molt important. Nos hemos organizado para poder trabajar desde aquí y ayudar desde aquí, y eso es ya una gran suerte. La plataforma se constituye el jueves, justo el día después de la catástrofe, y estamos trabajando conjuntamente 15 entidades. Ya nos hemos reunido con la administración pública, tanto municipal como Generalitat, también con el Fondo Catalán y otras entidades humanitarias que trabajan en el territorio.
0: ¿Cómo se han de canalizar els gestos solidaris? Si algú vol contribuir d'alguna manera, els seus compatriotes, però també gent de Catalunya que té ganes d'ajudar-vos, com ho ha de fer? Què és el més pràctic? Què és el que necessiten?
9: A ver, esto es dependerá del gusto de cada persona y los afectos que tenga en materia humanitaria. Desde luego nosotros, lo que en primer lugar agradecemos toda la ayuda que se está recibiendo, y lo que recomendamos a las personas es que por favor trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable. Nosotros como plataforma hemos creado una relación con miembros que ya forman parte de la plataforma, que son 2 o 3 ONGs que trabajan en Venezuela ya desde hace muchísimos años con implantación consolidada. Una es Meals for Hope, que trabaja con niños, alimentación de niños, atención de niños, refugios, etcétera. La otra es Venda tu Mano, que es un grupo de médicos venezolanos que tienen implantación en Cataluña, tienen implantación en Venezuela y nos dan el día a día de la situación de los hospitales y las cosas que se necesitan.
0: Expliquem-nos sobre el terreny, Laura Rojas, què us expliquen els familiars, els amics, quins són els problemes i les angoixes més greus que us transmeten i com us intenteu connectar amb ells. No sé si és fàcil, si és complicat, de quina manera intenteu això, posar-vos en contacte amb els vostres allà.
9: Sí, depende de la zona. O sea, hay que recordar que la zona afectada es el centro norte del país. Es una zona reducida. En la zona del epicentro, que no se habla mucho, también hay daños, pero obviamente no son del nivel que la zona central, ¿vale? La Guaira y Caraballeda y todas estas cosas que estamos diciendo. La comunicación ha sido muy complicada en los primeros momentos. Ahora ya la situación se ha un poquito relajado. ¿Cómo se sienten las personas en Venezuela? Pues la verdad es que antes de que llegara la ayuda internacional, pues muy abandonados por la administración pública, indudablemente. Los cuerpos, los militares, las organizaciones no han hecho absolutamente nada y debemos agradecerle profundamente a la ayuda internacional, que son los que han contribuido a sacar adelante a las personas de este problema.
0: Laura Rojas, doncs tot el suport per part nostra. Bon dia i moltes gràcies i bona sort en el vostre objectiu.
9: Gràcies igualmente y de verdad gracias a Cataluña por todo lo que están haciendo por nosotros.
10: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, i en què el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill, tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Nu ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Els pagesos tornaran a treure els tractors al carrer en una mobilització prevista pel 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent de raïm. Tot plegat com a conseqüència de la davallada en el consum del vi i el cava, que està fent caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha alertat que l'excedent de raïm és en aquests moments dramàtic i demana a les patronals i al govern de la Generalitat mesures per compensar el desajust entre oferta i demanda. El malestar dels pagesos es visibilitzarà en la marxa lenta prevista entre Vilafranca i Sant Sadurní, com dèiem, el proper dia 10 de juliol. Ho explica Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
11: Els viticultors també han de fer una reflexió. Perquè ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre. És l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
0: 6 punts de la costa catalana han estat assenyalats amb banderes negres que atorga Ecologistes en Acció. Es tracta d'espais com la platja de Torredembarra o les muntanyes de Begur. L'organització urgeix a restaurar l'equilibri ecològic en aquestes platges. Ens en dona més detalls la Sílvia Fernández.
12: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
13: Són símptomes, no, d'un model extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
12: Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa de 22 anys ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. I els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat de Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els onzens de final contra Àustria. Els Kids Anas Manresa ha presentat les equipacions que lluirà la temporada vinent. La nova equipació té com a protagonista la silueta de Montserrat. És una informació de la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
14: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Kids Anas Manresa per la propera temporada. I és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. El preu serà similar a l'actual.
15: Hi ha un petit increment, però és l'IPC normal. Es podrà tenir des d'allà mateix. Si vulguin, podria ja fer comanda i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
14: Més enllà de la silueta de Montserrat, que corona la part superior, la nova samarreta incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui, la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si a vosaltres també us agrada saltar corda, escolteu aquest poema i mentre saltem i saltem, recitem poesia amb molta alegria.
3: Hola, em dic Paula Queralto Pichardo, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Saltant a corda, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada saltar a corda. Saltant a corda. A la una, la lluna cara de pruna. A les dues, les nines ja porten cues. A les tres, un got d'orxata ben fresc. A les quatre, el pagès ja ve de batre. A les cinc, quanta calor que tinc. A les sis, menjarem coca i pastís.
2: Moltíssimes gràcies, Paula, per escollir i recitar aquest poema. Ens han entrat moltes ganes de saltar i recitar les seves rimes. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat en Notícies en xarxa.
6: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
5: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
7: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
5: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
8: Bon dia, Elena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10, al setembre de 5, i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
9: En realidad, como transportista, nos afectará porque desde un punto de vista yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. Eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo, pero en comparación como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no nos han hecho absolutamente nada.
10: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10, 12 céntimos de un día para otro y el depósito completo se vuelve más caro. Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros. Es decir, yo muchas veces voy entre 150, que ha ido haciendo los gastos, y es verdad que notaba las bajadas a 100 euros, pero ahora he vuelto a subir a 150. Vuelvo a los precios de antes.
11: Creo que estaba a 1,23, 1,25, estaba el litro, y hoy está pues a 1,35, 10 céntimos, 10, 11 céntimos. Un verano bastante apretado, sí. Nos quedó en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
8: Si aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin a proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
5: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos les butxaques si som clients del comerç xinès. I és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
6: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
5: Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat a Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
7: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
5: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles han estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc. Explica'ns quina és la situació aquí ara mateix. Què ha passat?
12: Bon dia. Doncs el que ha passat, com bé deies, és això, que un autobús s'ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a 7:45 del matí i aquest autobús que sortia de l'estació d'autobusos ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix aquest autobús està aquí davant de la façana i el que hi ha hagut és almenys una trentena de ferits, com bé deies, 4 molt greus que han estat evacuats, ja 6 menys greus i la resta de ferits que, de fet, estan rebent les primeres atencions aquí mateix, a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai per als familiars, perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra. Un ampli dispositiu. Teniu en compte que l'avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, 4 d'ells molt greus que ja estan evacuats. I aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús, es coneixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes que ha pogut provocar aquest accident d'aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp i que ha impactat davant de la façana de la Diputació, deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat i, evidentment, us ho anirem explicant.
5: Per descomptat, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores. I, evidentment, des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia. I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana, al Maresme.
0: Notícies en Xarxa, connectats al territori.
5: Dos Dos minuts els que passen ara mateix de 9:15. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
13: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
5: Doncs hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marian Muro, que és directora general d'Apartur. Senyora Muro, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia, bon dia.
5: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però, segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
14: Bé, nosaltres, en primer lloc, lamentem no la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi, i després perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no? Amb una base de coneixement. I aquest decret no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
5: Avui, fa un any, senyora Muro, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital, que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apartur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
14: Bé, Apartur, que des del primer moment ja va advertir, no, de que aquesta norma tenia una condicionava clarament amb les competències autonòmiques. Nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat al Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho vam fer? Perquè, d'alguna manera, tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que hi ha d'haver una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposar més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals doncs ens han donat la raó.
5: Marian Muro, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
14: Gràcies a vosaltres.
5: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
15: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat 3 sessions formatives.
16: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat, no? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha volcat i la resposta se sent molt positiva.
15: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
17: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
18: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Ramies de tota la vida i he pensat que era una bona idea pues, també pues, posar el meu granet de sorra, no?
19: Vas apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
15: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
5: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb 2 noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
20: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip, l'Aurana ha jugat fins a 123 partits, durant els quals ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegàs que inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juan y Marcos Cale, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
21: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar a Ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits de la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
22: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
21: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
22: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para

0: Un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
1: Doncs el que deies, una 35 ferits, i que també doncs, podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs doncs, que estan atenent aquestes 35 persones, recordem, algunes d'elles han estat greu i altres que s'estan atenent en aquesta zona habilitada pels familiars.
0: Doncs d'aquesta manera posem el punt final. Demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Són les 9.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia. Els parla Raquel Moreno, adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma de 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix en la neteja de les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Ha parlat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
3: Donar equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo, amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar

0: estructurar la ciutat guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
1: I Badalona en Comú Podem ha presentat el seu projecte de transformació de la plaça Ovidi Montllor al barri del Progrés. La proposta inclou la construcció d'una escola bressol pública municipal i altres espais destinats a cobrir les necessitats de la infància. Així mateix també plantegen remodelar el parc infantil i crear un circuit saludable per a les persones grans. De fet, el grup municipal ha criticat l'estat en què es troba actualment aquest espai. Escoltem la seva presidenta, Aida Llaurador.
2: Perquè veiem que tenim una plaça que està totalment desangelada, tenim una plaça que a dia d'avui doncs el parc infantil és lamentable, no hi ha pràcticament ombres i doncs, com veieu, està totalment desaprofitat. Per tant, nosaltres hem estudiat bé aquesta plaça, sabem que ja està qualificada per equipament públic i, per tant, aquella zona d'allà que té sauló ja està qualificada perquè tingui planta baixa més dos pisos.
1: I dues dotacions del cos de bombers, una del Parc de Badalona, continuen treballant a la zona afectada per l'incendi que el passat divendres va afectar la serrada de Marina entre els municipis de Tiana i Montgat després de cremar 48 hectàrees de vegetació. L'incendi està controlat, tot i que encara no el donen per extingit per l'existència de soques calentes. Dues dotacions, un camió del Parc de Bombers de Badalona i un EPAF, un equip de prevenció activa forestal, continuen revisant la zona cremada. Des de bombers asseguren que seguiran supervisant l'àrea afectada fins que no quedi cap punt calent i es pugui ja donar per extingit. I a l'àmbit cultural, el badaloní Oriol Genís és un dels protagonistes de l'obra Factory, somni d'una nit d'estiu, que s'ha estrenat aquest vespre a la sala Heartbreak Hotel i que s'inclou al Festival Grec de Barcelona. L'espectacle dirigit per Àlex Rigola és una adaptació de l'obra de Shakespeare en el qual converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència. Escoltem l'actor badaloní Oriol Genís.
3: He fet una cosa diferent, esclar, d'alguna manera sense voler fer res amb el text especial, només dient el text, dient-lo nosaltres, amb els cabells blancs, de les maneres, amb la nostra, diguem-ne, motxilla de vivències i tot això, transforma el text en una altra cosa.
1: I en esports, el Badalona va fer oficial ahir el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta del migcampista ofensiu procedent de la Fundació Grama, Pepe Bonilla.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
6: 93 399 37 37.
4: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
6: 93 399 37 37.
4: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
7: Acceptem totes les targetes de crèdit.
8: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
9: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
10: Què tal, Coco? Passa, passa, molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... Bueno, algú tan gran com Mario Benedetti. Los amores eternos son los más breves. Què opines d'això? Quina cançó et vindria molt de gust compartir amb tots els cocos?
11: Hola, què tal? Soc Albert de Barcelona. M'agradaria escoltar, si és possible, de Don Oman, Colors. Fa molts anys que no la sento i potser m'agradaria molt sentir-ho un altre cop.

Ara feia bastant temps que aquí al Coco no escoltàvem a Donovan. Donovan Leitch, que ens ha acompanyat en moltes cançons, però que segurament aquesta va ser la seva més popular, la que parla de diferents colors. Oh yeah. Donovan va néixer el 1946 a Glasgow, a Escòcia. És cantautor, poeta, guitarrista. Va començar tancant-se al sòtano de casa seva perquè el deixessin tranquil quan assajava. Ell va concebir Colors d'aquesta manera, de manera acústica, amb la seva guitarra, i uns anys més tard la va cantar en castellà amb Mocedades. Als anys 90.

És una balada folk de temàtica colorista i nostàlgica sobre l'amor i els colors de la natura. Una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden molt les curiositats. Ara l'escoltarem com jo la vaig descobrir. Una companya de la colla la cantava en català a principis dels anys 70, quan anàvem d'excursió. I ara resulta que no fa pas gaire, el 2012, una cantant nord-americana la va voler gravar també en català. La va gravar a Houston. Bueno, forma part d'un àlbum d'aquelles que es diu d'aquelles cançons, no? Què se n'ha fet d'aquelles cançons? Es diu concretament. És una cantant de Louisiana que va voler fer un homenatge a la nova cançó, però que va incloure aquesta de Donovan. Es diu Roslyn.

0: Gosling, cantant en català des de Houston. Què se n'ha fet d'aquelles cançons?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies, estimada Montse. Montse Llussà, però el piano on és? Em podeu trobar el piano, sisplau? Aquí està el piano màgic. Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris emeten aquest programa per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen el programa en diferit als seus webs perquè l'escoltis quan et vingui de gust, però de manera genèrica els trobaràs tots instal·lats a les plataformes iVox.com, per exemple també a YouTube, a Apple, a iTunes, entre d'altres. Per què no perdis la sintonia? Perquè ens escoltis quan passeges, quan condueixes, quan voles, encara que tinguis el mòbil en modo avión, perquè l'arxiu nosaltres ja estem dins. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Estem gravant entre tots una cinta de casset que ens faci companyia en un viatge fantàstic que farem en cotxe. Quina cançó hi posaries tu? Ah, molts amics estan prenent nota per gravar-la de veritat. La ràdio és imaginació. Estem a finals dels anys 80, quan gairebé tothom tenia casset, no tan sols a casa, sinó també al cotxe. I alguns, doncs, fèiem unes recopilacions. Era el nostre Spotify, però era molt millor. Clar, perquè la selecció la fèiem nosaltres. No un robotito. Eren seleccions humanes. I amb el pas dels anys, alguns hem conservat aquestes cintes i quan les tornem a escoltar, cada cançó ens recorda una circumstància, una vivència. Digue'm quina cançó posaries tu en aquestes cintes que, per cert, i per curiositat, per si t'interessa, la cinta de casset corre a una velocitat de 4,76 centímetres per segon i ens fa feliços. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Calafell l'amic Josep Balaguer, que ens diu: Albert, a la cinta posaria I Saw the Light. Oh, bon gust, bona memòria, de Todd Rundgren, a l'escoltar-la mentre una sensació reconfortant dels meus 16 anys. I estaria bé que també ho notés el conduir ara. Una abraçada des de Calafell d'en Josep Balaguer. Doncs aquí la tens, estic totalment d'acord amb tu.

Paris of the Light, vaig veure la llum. Banda formada a Filadèlfia, Todd Rundgren. La cançó és del març del 72, és un estil que es deia pop i soft rock. Gràcies per recordar-nos aquest tema tan guapo, Josep Balaguer de Calafell. Cançons que ens ajuden a viure i a sobreviure. I si és possible, amb alegria. Amb Joy. Així es diu aquesta adaptació d'un tema clàssic fet als anys 70 per una banda de laboratori que es deia Apollo 100. I també dona bon rotllo, oi? Estàs escoltant una autèntica raresa en el dial de la ràdio. Has connectat amb el Coco. Ràdio feta com la d'abans. Aquella ràdio que tant t'agradava. Des de Girona, on també ens consta que tenim molts amics, ens escriu Joana Vilagran, aquí, a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu, per aquesta cinta de casset que estem fent entre tots, jo posaria I Drove All Night en la versió de la Cyndi Lauper, perquè a mi m'agrada conduir de nit. Jo la gravaria la cinta i després, Albert, la repetiria. Com tu dius, quan t'agrada una cançó, 7 vegades seguides. Ha, ha, ha. Bueno, doncs aquesta té també una curiositat, i és que és una cançó de Roy Orbison, del gran Roy Orbison, que Roy Orbison la va gravar el 87, però no es va publicar. Es va publicar un any abans aquesta versió de Cyndi Lauper.

Ride of All Night. Conduiré tota la nit. Versió de Cyndi Lauper d'un tema original de Roy Orbison, de 1987. Cyndi, nascuda a Nova York el 1953, fa un temps que pateix psoriasis, va perdre forces i això va limitar les seves aparicions públiques.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida. Fent una de les coses que més m'agrada a la vida. Ràdio. Comunicació. Música. Que escollim junts. Vinga, una altra per la nostra cinta de casset que ens està quedant molt xula. La proposa des d'Andorra en Joan Martí i diu: jo sempre viatjo amb la discografia completa d'Elton John des de que era molt jovenet. Per una cinta tan variada com esteu gravant, posaria 7 songs i marxaria a buscar la felicitat a Portugal. Ah? Doncs amb molt de gust escoltem aquesta, que fa molt temps que no sonava el programa i que es va publicar concretament al maig de 1984.

0: Sad Songs, cançons tristes. Elton John, des del 1984. La cançó que gravaria en el nostre casset Joan Martí des d'Andorra, però diu que per marxar a buscar la felicitat a Portugal. Doncs si la trobes, ja ens ho explicaràs, eh? La cançó d'Elton va ser número 5 als Estats Units i número 7 al Regne Unit.
1: Cocodril Club.
0: I si em permeteu una cullerada, estava pensant, com és que portes bastantes setmanes demanant cançons per incloure en aquesta cinta, que ja no hi cabran totes, eh? Seran diverses cintes, sens dubte, i encara no has posat Rosalie de Sam Neill. És una història que molts coneixeu, però com que la ràdio és tan fantàstica que cada setmana s'hi afegeixen nous amics que ens descobreixen, com per casualitat, passejant per el dial, navegant per internet, o potser perquè alguna persona de confiança els hi ha recomanat que escoltin aquest programa. La tornaré a explicar, perquè aquesta també és la màgia de les cançons, una màgia que ara, en general, s'ha perdut, perquè ara és relativament fàcil localitzar l'intèrpret i el títol d'una cançó per noves tecnologies i per diverses aplicacions. Una tarda de la primavera de 1973, una tarda de dissabte, estava escoltant com cada tarda de dissabte el mestre Rafael Túria en un programa fantàstic que es deia Sabaleando, que durava tota la tarda del dissabte des de Ràdio Barcelona, on ens presentava les últimes novetats. I va posar una cançó que des del principi em va arribar al cor, no? I vaig anar ràpidament a gravar-la de la ràdio, com fèiem llavors, play, rec, però la cançó ja estava començada, i a l'acomiadar la cançó, Rafa Túria es va limitar a cantar a sobre, amb ell, ell també era cantant, però no ens va dir el títol i l'intèrpret, només ho va dir al principi. Això era la primavera de 1973. Durant gairebé 40 anys jo tenia aquest tros de cançó gravada de la ràdio, no se sentia gaire bé perquè era ràdio per una mitjana, i a tota la gent que sabia més o menys una mica de música els hi posava aquest fragment a veure si me la localitzaven. Gent molt important, gent que coneix cançons que no coneix ningú, no la van saber localitzar. Finalment, doncs no ho sé, hauria de ser el 2010, que gràcies a una d'aquestes aplicacions per fi va sortir. Va ser una cançó que no va ser popular ni al seu país, d'un cantant que tampoc va ser famós, Sam Neill, que poca cosa sabem d'ell, només que als 10 anys va començar a tocar la guitarra. Bueno, la cançó, quan al final la vaig localitzar, li vaig passar a Rafa Túria, que va ser el que me la va passar a presentar com a novetat. Ell la va recordar immediatament i va dir, concretament em va dir, recuerdo que cuando la escuché, esta canción destilaba melancolía.

Rosalie. 1973. Sam Neill, que malauradament, quan finalment vaig saber que era ell, ell ja no hi era. Havia nascut a Texas el 1948 i va morir el 2006. Have you ever spoke the truth and lied? Per acabar la història us diré que al localitzar la cançó no s'havia reeditat mai en CD, ja us he dit que va ser poc coneguda també al seu país, i vaig localitzar el vinil original a una botiga de discos antics de Canadà que me'l van enviar i que, bueno, que estava en bastant bon estat. Es notava que l'havien posat poc. Llavors, al tenir el disc, la cançó no estava a internet, no estava a YouTube, no estava a Spotify, no existia. Al cap d'uns anys ja algú la va posar i ara sí, per si t'interessa, està localitzada. Em sembla que quedaria molt bé a la nostra cinta.

amb l'espectacular música que el gran Alan Silvestri va escriure com a tema instrumental central de la primera entrega de Regreso al Futuro. Comença a obrir-se la immensa cortina vermella de la nostra pantalla gegant de cine per passar l'espai de les bandes sonores. Et demanem que ens diguis una cançó de banda sonora o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment. La música, no necessàriament la pel·lícula. Digue'ns-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Lleida en Jordi Pérez, que ens diu: a mi m'agradava la música de Super Detective in Hollywood. Ah, doncs, es deia Axel i era de Harold Faltermeyer. Va ser bastant popular.

Aquesta era la música de la banda sonora original de Super Detective en Hollywood. Es diu Axel F. i és de Harold Faltermeyer. Aquesta és la preferida d'en Jordi Pérez des de Lleida. Què fan els coques de la terra ferma, eh? Guapos, guapes. Gràcies per estar en connexió.

0: és Albert Malla.
1: És la música d'Amélie, de principis dels anys 2000. Te'n recordes? La vas veure? Era curiosa, no? Des de Girona, l'Eduard Carreras diu una que ja estava tardant en sortir, de Barbara Streisand, The Way We Are, de la pel·lícula Tal Como Éramos. Una pel·lícula dirigida per Sidney Pollack amb una frase famosa, eh? Mai trobaràs a ningú tan bo per tu com jo, que cregui en tu tant com jo, o que t'estimi tant. I segons sembla, a la vida real, Barbara Streisand, durant el rodatge de la pel·lícula, estava perdudament enamorada de Robert Redford. Gràcies, Eduard. És, sens dubte, una gran cançó i, a més, una bona pel·lícula.

The Way We Were, de la peli Tal Com Éramos, 1973. Barra Estrella, esclar. Mai trobaràs a ningú tan bo per tu com jo, que cregui en tu tant com jo, o que t'estimi tant.

Digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora. La que més t'agradi. La projectarem i la compartirem tots. Digue'm-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. La primera, la de Superdetective en Hollywood. També dita Beverly Hills Cop, era de 1984. La segona, Tal com éramos, del 73. I la que ve ara, també és del 73. És una que ens proposa en Pep Anton Andreu des de Barcelona. La pel·lícula era American Graffiti, va ser molt taquillera. I la cançó era dels anys 50, del malaurat Buddy Holly, el That'll Be the Day.

La cançó va arribar al número 1 de Billboard el 1957, concretament el mes de maig, i el 1973 la va incloure George Lucas a la seva pel·lícula American Graffiti, que és la que prefereix Pep Anton Andreu de Barcelona. Va ser un dels pioners del rock and roll, però només va viure 22 anys a causa d'un accident d'aviació. Havia nascut el 1936 i va marxar amb només 22 anys el 1959.

I de moment ho deixarem amb la proposta de la Maria del Carme Herrada des de Sabadell, que escull Part of Me, Part of You, de Glenn Frey, de la banda sonora de Thelma i Lewis. Bueno, després escoltarem una altra, la cullerada meva, també d'aquesta banda sonora, una molt maca, però la de Glenn Frey, bueno, hem de recordar que va ser cofundador dels Eagles. Glenn Frey marxava també relativament jove, amb només 67 anys, a la ciutat de Nova York. Havia nascut el 1948 i se'n va anar el 2016. Però Glenn Frey va deixar una empremta permanent en la història del rock and roll. La pel·lícula Thelma i Lewis, molt taquillera, la va dirigir Ridley Scott i ja sabeu que estava protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que em sembla que ha declarat que va ser el paper de la seva vida i n'ha fet molts, eh? Bueno, com a curiositat, direm que a Thelma i Lewis, Brad Pitt només tenia 28 anys.

Part of me, part of you. Glenn Frey. La proposta de la Maria del Carme Arrada de Sabadell. A Sabadell tenim tants i tants amics de sempre, de tota la vida, eh? Petonets i abraçades, Sabadell. Thelma i Lewis, des del 1991, també incluïa la balada de Lucy Jordan de Mary and Faithful, que va ser novieta de Mick Jagger, va ser actriu també. Havia nascut el 1946 i se'n va anar des de Londres el 2025. La cançó no estava gens malament.

0: la balada de Lucy Jordan de la banda sonora de Thelma i Louise de 1991, interpretada per Marianne Faithfull. I si em permets, la meva especial d'avui em sembla que és una delícia, de 1976, del grup Poco, que va durar poco, però les poques coses que van fer eren meravelloses. Bueno, ells havien estat a Buffalo Springfield, una altra banda que també va durar poc però que ens va deixar autèntiques joies. Quan Buffalo Springfield va desaparèixer el 1968, Jim Messina i Richie Furay van fer Poco des de Los Angeles. I aquesta està considerada una de les cançons més boniques del country. Sí? És una de les meves especials, Rose of Cimarron. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció preveu la reforma de 7.500 metres quadrats de solar que hi ha just davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments s'està duent a terme la primera, que consisteix en la neteja de les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran arbres i s'instal·larà nou mobiliari urbà. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol.
3: Un equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat, guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
2: La reforma també incorporarà rampes d'accés al port des del pont de Sant Lluc i camins a vianants a través del nou pas inferior sota les vies del tren del carrer Tortosa. També s'instal·larà un element en forma d'esfera i hi haurà un perímetre de tanques i portes per garantir el seu tancament durant les nits. Les obres preveuen també la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra, un mirador sobre el varador del port i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baetolo.

0: Precisament, l'AMB ha aprovat definitivament el projecte de renovació del col·lector de Llevant a l'alçada de les tres xemeneies a tocar del barri de la Mora. Una actuació que està prevista que s'executi en 25 mesos i que compta amb un pressupost de 7,2 milions d'euros. I a més, és necessària, doncs, per millorar la xarxa de sanejament i reduir el risc de vessaments d'aigües residuals al mar durant episodis de pluja intensa. I Badalona en Comú Podem ha presentat el seu projecte de transformació de la plaça Ovidi Montlló, al barri del Progrés. La proposta inclou la construcció d'una escola a bressol pública municipal i altres espais destinats a cobrir les necessitats de la infància. Així mateix, també plantegen remodelar el parc infantil i crear un circuit saludable per a les persones grans. N'ha parlat la seva presidenta, Aida Llaurador.
1: Perquè veiem que tenim una plaça que està totalment desangelada, tenim una plaça que a dia d'avui, doncs, el parc infantil és lamentable, no hi ha pràcticament ombres i, doncs, com veieu, està totalment desaprofitat. Per tant, nosaltres hem estudiat bé aquesta plaça, sabem que ja està qualificada per equipament públic i, per tant, aquella zona d'allà que té sauló ja està qualificada perquè tingui planta baixa més dos pisos.
0: I a l'àmbit cultural, l'actriu badalonina Rosa Gàmiz s'estrena al Festival Grec Barcelona amb la primera llei de Newton de la dramaturga Eu Manzanares. Un espectacle sobre un dilema educatiu en un claustre de professors discuteix sobre justícia a la Villarroel. Els protagonistes Anna Segun, Dafnis Balduz i Rosa Gàmiz, en Lua Amat, Sara Diego i Max Vilarrassa, es plantegen la disjuntiva si és millor fer trampes o seguir les normes quan el sistema és injust. El muntatge forma part del Grec i ha presentarà des d'avui, des de l'1 de juliol i fins al 2 d'agost a la Villarroel. I l'empresa Play Badalona S.A., antiga gestora del Bingo de Via Augusta, figura com la tercera en la llista de deutors de l'any 25, segons les dades de l'Agència Tributària Catalana. El deute pendent és de gairebé 9,3 milions d'euros, la mateixa xifra que ara fa 3 anys, tot i que aleshores liderava el rànquing. I en esports, el Badalona va fer oficial ahir el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta del migcampista ofensiu procedent de la Fundació Grama, Pepe Bonilla. L'exjugador colomenc va disputar 29 partits amb la Grama la temporada passada, dels quals 20 va sortir com a titular i va marcar 5 gols, un d'ells precisament al Badalona. I en les properes hores continuaran els moviments. Una de les renovacions prioritàries és la de l'extrem badaloní Toni Larrosa, el qual es considera un jugador fonamental per continuar amb el projecte escapulat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: Sens dubte, Pere Calders és un dels màxims exponents de la literatura catalana. Obres com Invasió subtil i altres contes, Antaviana, de la qual de Coll de Goma va produir una obra de teatre, i L'ombra de l'Atzavara en són alguns exemples, però avui descobrirem la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i també com a il·lustrador. I per parlar-ne ens acompanya l'escriptor Julià Guillamón. Ell és el comissari de l'exposició sobre Calders que s'ha inaugurat el 28 de maig, crec que a l'Espai Batulia, i que podrem veure fins al 24 de juliol. Bon dia, com estàs?
5: Bon dia, Julià. Molt bé.
4: Per començar, quant de temps porta a preparar una exposició així?
5: Doncs aquesta no gaire. És a dir, la preparació específica no gaire. El que passa és que jo, el Calders, fa molts anys que que m'interessava, no? Diguem-ne. Jo el vaig conèixer, vaig començar molt jovenet en el món del periodisme, I el vaig conèixer amb ell i el seu cunyat, el Tisner. I vaig tenir una mica de relació. Per tant, això també dona una pista. Coneixes el personatge, saps el què. I després, durant una època, em vaig dedicar... vaig fer un llibre i vaig estar fent una sèrie d'investigacions sobre l'exili. Vaig anar bastant a Mèxic i vaig conèixer la família del Pere Calders, sobretot la filla Tessa i altres membres de la família, i també coneixia el món magicà. O sigui que jo ja tenia, quan vaig començar a fer això, ja, diguem-ne, portava una mica de carrera feta. Però ho he fet en un any, diguem-ne, la feina forta.
4: I què hi podrem trobar en aquesta exposició? Jo ja ho destacava una miqueta en la introducció, no? La seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador, il·lustrador, que crec que era la faceta més desconeguda d'ell.
5: Totalment desconeguda. De fet, diguem, se sabia, perquè el que se sabia és que havia fet acudits a l'època de la guerra. Això sí que se n'havien publicat alguns i se sabia que hi havia això, però en canvi l'altre era molt nebulós. Fins i tot diguem-ne, la família no en tenia la claredat del que havia passat. Aleshores, jo, al llarg dels anys, l'havia anat localitzant amb coses i tenia com una carpeta de coses del Calders, no? Llavors, vaig començar a estirar aquests fils, vaig començar a fer recerca i vaig tenir sort, perquè vaig trobar bastantes coses noves, no? La cosa és la següent. Diguem-ne, abans de la guerra, o sigui, els anys 30, es crea la primera generació del que ara diríem, en paraules modernes, diríem dissenyadors gràfics. És gent que estudia, diguem-ne, belles arts, però ja no volen ser pintors, sinó que volen, diguem-ne, treballar en el món de la publicitat, de la il·lustració, tot això. I el Calders forma part d'aquest món. Llavors, ell s'especialitza molt en el món de la premsa. És a dir, el criden per compaginar diaris i tot això. I és, de veritat és que en sap molt, ho fa molt bé. És un tio molt endreçat, molt modern, i llavors fa el disseny de dos diaris, un que es diu Diari Mercantil i un altre que es diu Avui. I llavors fa aquest disseny, llavors fa com de director gràfic d'això, al mateix temps comença a treballar al món de la publicitat, fa anuncis, i aleshores, doncs, apareix un Calders que és totalment nou, vull dir que no se sabia que realment hi havia tota aquesta feina. He recuperat molts originals, he recuperat coses
4: molt
5: publicades. Una mica, però ha sigut molt divertit, perquè a vegades...
4: Has hagut d'anar aquí i allà...
5: Bueno, he tingut com sort, no? Vull dir que he començat a fer coses, per exemple, vaig mirar a veure si trobava alguna cosa en el mercat, no? Perquè ara hi ha molt mercat de vell. Sí. Llavors vaig mirar a veure si hi havia trobat alguna cosa. I només començar vaig trobar un original dels anys 30, d'un anunci, un original amb les creus per publicar i tot, dels anys 30, ostres. Ja. I llavors va ser com molt estimulant de veure, doncs, que hi havia això. Després vaig parlar amb amics que treballen una mica en aquest món de la gràfica, a veure què hi havia, i també vaig trobar una cosa genial, que és que quan es crea la Generalitat a l'any 31, la Generalitat no té escut. I aleshores es fa un concurs per veure com ha de ser l'escut de la Generalitat. Aleshores hi ha tota una sèrie de gent que s'hi presenta, des de gent molt amateur, que ho fan amb un paper i un llapis, per entendre'ns, fins a tota aquesta generació de joves que ja han començat a treballar en la publicitat. Jo us vaig trobar 5 propostes del Pere Calders de l'escut de la Generalitat. Dues boníssimes. Una, concretament, extraordinària, que és que, amb molt sentit de l'humor, com era el seu caràcter, no? Que és que, en vez de fer un escut oficial, fa un escut modern, que són 4 xemeneies amb fum, 4 vaixells de càrrega cada allò, i 4 onades, no? Llavors és com Catalunya, és el progrés...
4: La indústria...
5: La indústria, tot això.
4: Els creuers, ja hi pensava.
5: Sí, ja pensava
4: en els creuers, eh?
5: I va aparèixer això, i quan, clar, comença a sortir aquest material, és molt estimulant, no?
4: Però ell, quins referents tenia?
5: Ell va estudiar a l'Escola de Belles Arts, i a l'Escola de Belles Arts hi havia un senyor que es deia Àngel Ferran, que era escultor d'avantguarda, i era el típic professor, diguem-ne, que estableix una relació amb els alumnes molt propera. I aleshores aquest Àngel Ferran els hi va facilitar revistes d'avantguarda, publicacions a Alemanya, revistes de disseny a Alemanya, tot això. De manera que eren una canalla molt jovenets, però molt, molt, molt informats. I sabien molt, gràcies a aquest professor. Aleshores, ell amb tot això ho va saber, diguem-ne, fer-ne una síntesi i amb una gran precocitat donar-li el seu estil personal, perquè no és només una aplicació que apliqui una cosa que veig a Alemanya, sinó que sempre té un estil propi.
4: Quin estil és? Com el descriuries?
5: És un estil molt sintètic, és a dir, per una banda té una cosa... És molt gràfic, perquè ell, diguem-ne, té aquest punt de buscar sempre l'impacte gràfic. És humorístic, perquè ell sempre és un tio que té sentit de l'humor, i la publicitat també ho porta, hi ha un tipus de publicitat que, és, que sempre fa un petit acudit. És molt net i molt clar en l'aplicació, per exemple, de tipografia, el dibuix molt clar. Però jo t'explico una cosa, un acudit molt bo, sí. un anunci molt bo. Li encarreguen un anunci... En aquell moment hi ha dos cases que fan insecticida, que tenen una rivalitat. Una és Fleet, que encara, sembla que encara existeix, o la gent... Bueno, ha tingut molta repercussió, la gent diu... Vaja, tira Fleet,
4: sí,
5: no?
4: Sí, és veritat.
5: Llavors, hi havia el Fleet, i després hi havia una altra que era també americana, que es deia Flytox. I aleshores ell, els de Flytox li encarreguen un anunci. Un paipai, com un ventall d'aquests d'estiu i tal. Llavors s'inventa una història, que és que en aquell moment, com que ja s'està pensant ja en la Guerra Mundial i tot, cada dia la premsa parla de les màscares antigàs, que si les màscares antigàs, que són així, que si es posen per darrere les orelles, tal. Llavors, ell dibuixa una mosca amb màscara antigàs, molt ben feta, molt divertida, i aleshores un insecticida que li està tirant gas. I aleshores diu, la llegenda posa, no hi ha res a fer perquè és Flytox, no? Vull dir, tot i que portes màscara antigàs, estàs fotuda. I llavors gires al darrere i es veu la mosca al llit de l'hospital i una mosca metge i una metgessa infermera que diu, no hi ha res a fer, aquesta pobra mosca que ha quedat...
4: Humor àcid, una mica.
5: Penses, és una manera molt divertida de fer anuncis de fer anunci d'un insecticida, no? Se li hagués acudit amb un altre dibuixant. Jo hi veig molt l'estil d'alcaldès, sembla un petit conte d'alcaldès.
4: Quantes obres configuren aquesta exposició?
5: Doncs deu haver-hi unes 50 o 60 peces. De fet, està distribuït entre una primera part de quasi d'ell adolescent, perquè hem localitzat uns quadres que va pintar Sitges quan tenia 16 anys, que la família els va comprar i els podem exposar. És la primera vegada que s'exposen. Després hi ha la part aquesta de quan era estudiant de Belles Arts, la primera època de quan feia publicitat, que hi ha aquest anunci del Flytox i d'altres. Després hi ha una part del disseny de diaris, jo crec que aquesta part és espectacular perquè veus un tio moderníssim amb uns diaris que els posaries ara i funcionarien. Després hi ha una part sobre la Guerra Civil, amb tot aquest humor gràfic de la Guerra Civil, que és molt bèstia. I després hi ha una part sobre Mèxic, perquè quan se'n va anar a Mèxic, ell va anar primer a la guerra i després va anar a l'exili, i aleshores a Mèxic... jo vaig trobar una cosa que també molt estimulant, que és que es deia, però ningú ho havia vist mai, que en el vaixell que va anar a Mèxic havia fet una revista, i l'he trobada. Llavors, en aquesta revista, és una revista tota dibuixada, sortia cada dia, perquè la gent del vaixell, que estaven pobres, anaven a l'exili, doncs estaven entretinguts. Llavors, era una revista que explicava coses de Mèxic. Si arribaves a Mèxic, que Mèxic és així, la ciutat de Mèxic és aixà, i donava com consells pràctics, però també hi havia acudits. Llavors, era tota dibuixada i escrita per gent que estava en el vaixell, i tota la part gràfica és del Pere Caldés. I després, quan arriben allà, s'integra, com que hi ha moltes editorials mexicanes fundades per exiliats, ell comença a fer cobertes de llibres, i després s'integra amb un projecte que també n'és de l'exili, que és molt divertit, que es diu el Diccionari Enciclopèdic UTEA, que era un diccionari enciclopèdic. Mèxic no tenia enciclopèdia. Llavors, quan arriben aquests, que molts han treballat a Espasacalpe i a les enciclopèdies d'aquí, per què no fem una enciclopèdia? Llavors fan una enciclopèdia. Llavors, com que molts són exiliats, és una enciclopèdia molt divertida, perquè, per exemple, surt Badalona.
4: Ah, sí?
5: Clar, perquè ho feien ells.
4: En quin
5: ells.
4: Moment?
5: Eh?
4: En quin moment surt?
5: En quin moment?
4: Pues en quin context?
5: A la B.
4: A la B de Badalona. Clar. Escolta'm, Julià, per acabar, hi ha programada alguna visita en aquesta exposició, una visita guiada?
5: Sí, el dia 17.
4: El dia 17.
5: Sí, sí. A mi m'agrada, ja veus que m'agrada molt explicar-ho.
4: Sí.
5: I aleshores, doncs, hi aniré jo i ho explicaré a la gent que vulgui venir.
4: Avui hem fet un primer tastet, però amb moltes ganes de venir a veure aquesta exposició a l'Espai Betúlia, i el dia 17, doncs, si teniu aquesta oportunitat d'anar en Julià, doncs us farà aquesta visita guiada. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: A reveure.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: el millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
4: I a aquesta hora del matí parlem d'economia, parlem sobretot també de drets dels treballadors. Avui amb la Maria José Tarancón, ella és economista i advocada, ja ho sabeu, què tal, molt bon dia.
6: Què tal, bon dia.
4: I justament venint, no, d'aquest cap de setmana en què hem celebrat també el Dia de la Mare, doncs vam pensar, anem a parlar dels drets de les dones treballadores, no? De les dones, ja siguin assalariades o ja siguin autònomes, i d'aquestes condicions laborals o ajudes que poden existir per elles. Sovint sentim parlar de baixes de permisos de maternitat, d'atur, de quotes d'autònoms o de drets laborals, però no sempre és fàcil entendre què ens correspon com a treballadores, no? Com a autònomes també, quins requisits s'han de complir, com han anat canviant també els drets amb el pas del temps, i d'això avui en volem parlar amb la Maria José. Què tal? Com
6: estàs? Què tal? Buenos días. Pues mira, con este tema muy triste, porque yo soy madre de dos hijas, cuando yo las tuve a ellas, pues como hablábamos ahora fuera de micro, no pude coger la baja de autónomos, porque claro, tienes que poner, si eres autónoma y trabajas para ti, tienes que, como tú muy bien has explicado, Nuria, tienes que poner a una persona que te sustituya. ¿Ha cambiado la cosa? Hombre, ha mejorado muchísimo. Hoy en día ha mejorado, el tema ha mejorado realmente, ¿no? Porque ahora la prestación por maternidad son 19 semanas retribuidas para cada progenitor. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? La obligatoriedad. Es decir, que tú las seis primeras semanas tienen que ser obligatoriamente de baja. Y luego puedes hacer como una jornada más flexible. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Claro, la autónoma no tiene una empresa, porque tú decías ahora, bueno, si yo me quedo embarazada o cojo una baja, me ponen a alguien que me sustituya. Sí, pero la autónoma no tiene una estructura en una empresa que pueda haber una adaptación del puesto de trabajo, que puede venir una persona que le sustituya a nosotros. Tenemos línea directa con un cliente. Te imagínate ahora mismo, pues yo ahora tengo una clienta que se ha quedado en una empresa de cristalería joven, que se quede ella embarazada. Entonces, claro, es ella, tiene un operario, pero entre los dos son ellos los que van a poner los vidrios al cliente. Tienen que contratar a otra persona, no le van a dar los márgenes industriales. Entonces, ¿tú qué me dices? Pues, ¿qué tenemos que hacer los autónomos? Pues al cabo de los 8 días que hemos parido, los 4 o los 5 días que nos han dado el alta, prácticamente con los puntos, si nos han dado puntos, pues tenemos que estar trabajando y dando un servicio al cliente. Entonces, esto no ha mejorado realmente, porque al final tú dices, bueno, es que una madre, claro, tiene que descansar. Realmente uh-huh. Sí que tienes que descansar, porque si estás enferma está clarísimo que si te encuentras mal, da igual los clientes, da igual la empresa. Pero si tú tienes unas responsabilidades asumidas, estas responsabilidades no te van a dejar trabajar. El problema que en España, la maternidad, y en Cataluña, la maternidad se siente como algo privado. Y no es privado. La maternidad es un tema de todos. Y esto tenemos. A mí me gusta mucho tu programa, porque muchas veces tenemos otros tertulianos cuando hacemos el programa de la tertulia, que hablamos de los colegios, de la situación de los colegios, etcétera. Uh-huh. Colegios públicos, privados, no voy a entrar. Es igual, es indistinta. El problema es que no es privado, es una situación pública, porque no tenemos natalidad. No tenemos niños. La gente hoy en día no quiere tener niños. No uh-huh. quiere tener niños por las obligaciones que se tiene, por las pocas bonificaciones fiscales, por la carga que hay, porque no pueden dejar sus trabajos. Una persona que está ganando 1.400, 1.500 euros, aunque tú te den 16 semanas, pero ese niño va a tener que tener una necesidad, una continuidad. Y esto nos está supliendo. Tú me dices, ¿qué tenemos nosotros al final? ¿Cómo están otros países? Que me lo he apuntado, no sé en dónde, de esta chuleta que me he traído, que no me aclaro ni yo, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en Dinamarca y en Suecia hay 56 semanas. O sea, tú imagínate, y 56 semanas que las puedas coger cuando tú quieras, 4 semanas incluso antes del embarazo.
4: Sí, però pel que dius, per la dona autònoma serà igualment complicat, si ja és fer-ne 16 o 19, fer-ne 56.
6: Es que no puedes, no, pero ellos sí porque tienen la flexibilidad. Yo lo que digo que tendríamos que hacer, o sea, una autónoma, ¿quién contesta a los clientes? ¿Quién mantiene la actividad? ¿Quién paga todos los gastos fijos? Porque tú tienes una empresa. Claro, si yo tengo una empresa que somos 50 trabajadores, trabajadores o 60 trabajadores, que soy una autónoma dependiente de la sociedad, que esto y un día te lo expliqué, porque están los autónomos dependientes de la sociedad y los autónomos, que es de los que estamos hablando hoy en día, como persona física, porque los que dependen de una sociedad tienes una estructura y ahí te van a poder suplir, pero los que no, los gastos fijos, ¿cómo los pagas si no facturas? Con lo que estás cobrando de la prestación de maternidad, no te da. Encima las cuotas, sí que es verdad que están durante, puedes estar flexibilidad en un 80%, pero entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? ¿Qué propongo yo al gobierno y a los políticos de todos los partidos políticos? Porque ninguno lo ha solucionado. Pues que la prestación de maternidad sea una prestación a la que la madre autónoma que se ha quedado embarazada tenga derecho 100%. Y luego, ella, desde su casa, ahora tenemos nuevas tecnologías, teletrabajando como pueda ser, pueda estar siguiendo trabajando y además cobrar esta prestación a la que tiene derecho como cualquier mujer trabajadora, porque muchas autónomas que nos estén escuchando no la han podido recibir esta prestación porque han tenido que seguir trabajando, porque no han podido coger. Nosotros tenemos una pelotera.
7: Perdón, tenemos aquí que hay un greuge, ¿eh?
6: Hombre,
7: eso no pasa.
6: Una diferencia.
7: ¿A la trabajadora asalariada?
6: No, seguro que no. Claro que no pasa, claro que no pasa. Y luego, además, te voy a decir más, nosotros desde el minuto cero, Andrea, que tú sabes que la tenemos en el despacho, felicidades, Andrea, por el parto de tu hija, y por tu hija la tenemos trabajando. Entonces, ¿qué pasa?
7: Ahora me la enseñaba y es monísima.
6: Sí, es muy mona. Entonces, ¿qué pasa al final? Que ella tiene que poner, ahora porque está lactando la niña y está trabajando, dando el pecho, etcétera, etcétera, pero tendrá que poner una persona, porque claro, las guarderías no te las puedes deducir, te puedes deducir 1.000 euros en tu renta, pero 1.000 euros pagando una guardería o una persona que te ayude, si ella pone una persona que... Hay otras comunidades autónomas como Madrid, que sí que te puedes deducir la ayuda que tú tengas en casa. Pues si ella al final contrata a una persona para que la ayude en casa, pues que esa no sea deducible de la renta. No, no, sea un gasto adherido a la actividad, porque esta persona la tendrá que dar de alta en la Seguridad Social y sería como una secretaria o como una abogada que contrate, etcétera. Será una persona que estará cuidando a su hija para que ella pueda estar trabajando. Es que tú eso no lo ves normal y lo ves lógico, porque es que a mí de verdad que es que me arde el cerebro de no entender que no entiendan que las mujeres autónomas y trabajadoras tenemos unas necesidades específicas en este país. Y luego los políticos, no, es que estamos en natalidad cero, es que la natalidad, en 2024 nacieron 318.000 niños menos. Es una animalada. La gente prefiere tener un animal de compañía. Hoy en día hay más perros que niños, que bebés.
7: 1,4 cosas per nen a Catalunya.
6: Imaginaros, pero es que no me extraña. Si tienes más ayudas por tener un animal de compañía prácticamente. No, no te rías, es la realidad. Entonces, claro, las mujeres autónomas al final tienes lo que tú has dicho, un grave comparativo con una mujer trabajadora que se puede estar sus semanas de baja. Mira, os voy a decir una cosa. Vosotros cuando vais a un supermercado, ¿vosotros veis ahora gente embarazada trabajando? Yo me acuerdo, yo soy más vieja que evidentemente que tú, que eres un pimpollo, pero yo me acuerdo que cuando iba a comprar, o iba, no voy a decir supermercados grandes, grandes superficies,
7: pero
6: iba
7: sí
6: a las
7: entidades... Sí, tú tienes la sensación que ya menos...
6: No, entidades bancarias, estaban los uniformes, a los aviones, bueno, en los aeropuertos, estaban los uniformes de embarazadas. ¿Tú cuánta gente ves uniformada embarazada? No hay. Las que verás serán autónomas. ¿Por qué? Porque cogen la baja y me parece muy bien. La mujer se queda embarazada, se encuentra mal, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Tú cuándo verás todas las embarazadas que veas serán autónomas? Seguro. Bueno, no te lo sé decir exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrea ha estado trabajando. O sea, Andrea parió el viernes y hasta el jueves a las 5 de la tarde, que la ingresaban en el hospital a las 9, estuvo trabajando. Entonces, si eres una profesora, si eres no sé qué, si eres no sé cuántos, puede, porque la ley te lo permite, y yo no digo que esté mal, ¿eh? Porque estas bajas están súper justificadas. Ahora vengo del desayuno con el Rich, con Pimec, con el presidente Cañete, y estaba hablando del verdadero problema que tenemos con el absentismo laboral. Verdadero problema que tenemos en España y en Cataluña. Verdadero problema. pero es que un absentismo laboral no es una baja por maternidad, evidentemente.
7: No, claro que no.
6: Hay que diferenciar. Entonces, que veo que me vas a cortar ya. ¿Qué es lo que pido? Deducción íntegra de la ayuda infantil, deducción íntima de las cuotas de autónomos durante los tres primeros años, uh-huh, y que se tenga, sobre todo, un acompañamiento de esta mujer autónoma trabajadora que acaba de tener un hijo y con ayudas de las instituciones y, sobre todo, de la Seguridad Social.
7: Feta la petición. María José, gracias por habernos acompañado.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: I a aquesta hora del matí, quan passen gairebé 6 minuts de les 11, nosaltres saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
7: Avui parlem de per què cada vegada sembla que hi ha més casos de càncer de corona, i fins i tot en persones més joves. De fet, aquest augment de la incidència d'aquesta mena de càncer ha propiciat també que el Departament de Salut hagi augmentat el cribatge, o vaja, anunciat que s'augmentarà el cribatge enguany a les persones de fins a 74 anys. En l'actualitat, o fins ara, es feia a les persones de fins a 70, i s'augmenta perquè és bàsic el diagnosticar els casos el més aviat possible per també després, diguéssim, tenir una millor incidència pel que fa a la resolució de la malaltia, evitar que aquest càncer doncs acabi propagant-se i tenint conseqüències que siguin fatals. I per això doncs el diagnòstic precoç és clau. Però vaja, avui amb la Sònia volíem saber, parlar de per què. Per què estem veient cada vegada, Sònia, més casos de càncer de colon a menors de 50 anys i quin paper al final hi juga l'alimentació, no? L'alimentació sí. Moderna, allò que mengem.
8: Ahà. De fet, tot el que comentes és un dels fenòmens que més preocupa, no, actualment, perquè fa 20, 30 anys es considerava una malaltia, sobretot de gent gran, no? Ara és com que sobta molt d'ostres, una persona jove, no?, amb càncer de colon, i com deies, no?, cada vegada es diagnostica més en gent jove. Què està passant, no?, és la gran pregunta. Doncs hi ha una teoria molt interessant, i és que estem exposats des de petits o des de jovenets ja a un entorn proinflamatori, no? Més ultraprocessats des de la infància, una dieta més baixa en fibra, el sedentarisme, no? Tot el que és l'activitat física, i també que, bueno, hi ha gent, no?, el tema d'antibiòtics, que això també té una repercussió i uns canvis a la microbiota, no? Aleshores, és molt important, sobretot, que ser conscients que estem com en una transició alimentària, no? És a dir, la nostra alimentació, encara que mengem avui dia, no sé, un iogurt que té, doncs, molt bona fama, no?, i composició per tema de microbiota, no és el mateix que el que prenien els nostres avis, no? Per tant, és que al final tot està com tan, entre cometes...
7: Vols dir que és de pitjor qualitat?
8: Bueno, amb més...
7: O té
8: potser
7: més alteracions?
8: Sí, podríem dir, doncs, amb més conservants, no? Que a vegades, no sé, vas a comprar un pernil dolç i porta lactosa, o que menges un iogurt i com és light porta aspartam, no? O sigui, no estic satanitzant res, simplement a nivell divulgatiu, no? Dic que a nivell de composició d'aliments no és el mateix, no? I també aquesta hiperalimentació que tenim al supermercat. Tu vas al supermercat, tens patates fregides, tens de tot, els aliments ultraprocessats que tu vulguis, cosa que els nostres avis, per així entendre'ns, no? A nivell general anys enrere, no hi havia tanta hiperalimentació i tant excés, no?, per així dir.
7: Mengem massa quantitat, o massa sovint, també.
8: Bueno, són factors també que això poden sumar, no?, atenent sobretot a les eleccions alimentàries i l'estil de vida en general.
7: La carn vermella i processada augmenta realment el risc de càncer de colon, o depèn també del context global de la dieta?
8: Aquí hi ha molt debat, però el punt clau és el processament i la freqüència, no? És a dir, carn processada, no?, com embotits, salsitxes, sí que aquí hi ha una associació amb més risc, no? I una carn vermella depèn també de la quantitat, del context. El problema com a tal no és la carn en si, sinó què passa quan també la cuinem, no? Per exemple, si és a la brasa, molt torrada, es formen també uns compostos que són potencialment carcinogènics, no? És a dir, recordes, per exemple...
7: Fer massa la carn, que et quedi ennegrida, no és bo.
8: Aquests puntets negres que queden a vegades amb l'oli, que suquem al pa, o amb la pròpia carn que queda molt torrat, això no és que sigui molt saludable, per així dir, i el problema no és fer un bistec ocasional, sinó un patró setmanal, no?, que hi hagi bastanta freqüència, i sobretot que sigui més carn vermella, però a nivell processada, i sobretot el mètode de cocció. Això també és superimportant.
7: quin mètode ens recomanes?
8: Més, bueno, podem fer una planxa, val, però que no estigui com hiperturrat, no?
7: O un forn, per exemple.
8: Un forn, però que també igualment no estigui hipercremat, és a dir, al final ho podem fer però com en un equilibri, sense arribar que estigui molt tostat, és a dir, tot el que estigui tostat, i no parlo ja de carn, parlo per exemple d'una torrada de pa. Si està molt molt molt torrada, encara que a vegades hi ha molts pacients que els encanta aquest sabor, no és del tot saludable. I ja dic, per un dia que ho fem no passa res, és com la freqüència de consum. Això
7: la freqüència quina seria la indicada? Podem menjar bistec un cop a la setmana, per exemple, o carn vermella?
8: Sí.
7: Bistec o qualsevol altra peça?
8: També depenent, no, una mica de les analítiques sanguínies, encara que avui dia ja sabem que sempre ens podem suplementar, no? Hi ha, hi ha molts pacients que són vegans, no mengen carn i no passa res, val? Perquè ens podem anar suplementant, i jo m'incloc perquè també sóc vegetariana, però la carn, la freqüència que recomanen, no, les fonts primàries, és un cop a la setmana estaria correcta, d'acord? O sigui, però anar una miqueta alternant depèn de cada pacient i dels antecedents oncològics que tingui aquell pacient, tant familiars com el seu propi, el seu propi antecedent. Això també és superimportant perquè aquí ja es pot modular aquesta freqüència.
7: Quina relació hi ha entre la microbiota intestinal i el desenvolupament del càncer de colon?
8: Doncs bé, al final la microbiota és com un òrgan invisible, no? Perquè allà està, tothom en parla però no el veiem mai, i aquí doncs hi ha trillions i trillions de bacteris al colon, no? Aquests bacteris fermenten la fibra i produeixen substàncies. Aleshores, aquestes substàncies és l'important, no? Per què? Doncs perquè si fem una dieta correcta, rica en vegetals, saludable, etcètera, etcètera, es produeixen àcids grassos protectors, vale? Unes substàncies que ens protegeixen. Però ara bé, si fem una dieta molt rica en processats, ultraprocessats, etcètera, etcètera, el residu final seran compostos inflamatoris. És a dir, al final és com una fàbrica química dintre del cos. Si mengem malament, es produiran substàncies que faran malament també per nosaltres, i si mengem bé, doncs seran més productores d'un bon ambient, d'un bon ecosistema intestinal, no? Per tant, per això és tan important també menjar saludable en aquest sentit.
7: I amb tot, la fibra, per exemple, protegeix contra el càncer de colon, o és un mite simplificat?
8: Doncs i tant. De fet, quan la microbiota fermenta la fibra, es produeix una substància que es diu butirat, entre moltes altres, val? Aquest butirat protegeix les cèl·lules del colon, també redueix la inflamació i pot tenir un efecte anticancerigen. Per tant, tot el tema de la fibra no és només per al trànsit intestinal, sinó va molt més enllà la fibra. Té realment efectes protectors molt, molt interessants.
7: Una dieta que sigui saludable però poc variada pot afectar negativament la salut del colon, si tenim una dieta, encara que sigui verda, avorrida?
8: Bueno, a veure, l'ideal sempre és una miqueta de variabilitat, no? Perquè cada tipus d'aliment alimenta bactèries diferents, no? És a dir, si sempre mengem el mateix, podem tenir...
7: Tenim pobresa intestinal.
8: Bueno, podem, o si més no, promocionem menys diversitat bacteriana. I a més varietat, doncs tindrem una microbiota més resilient, no? Per tant, bueno, dintre de tot, intentar, doncs, per exemple, si cada dia menjo una fruita, doncs no sempre un plàtan, plàtan, plàtan, plàtan, sinó doncs, un dia un kiwi, un dia una poma, un altre dia, no? Per anar intentant variar. La fibra, per exemple, de les fruites, ara que hem tret així el tema, la fibra sobre tot està a la part externa, a la pell. Val? Si ens podem menjar una pell de poma, sempre rentadeta, doncs
7: millor
8: això,
7: que no pelar-la.
8: Correcte, correcte.
7: I quina dieta, quin patró dietètic podríem associar a menor risc de càncer de colon?
8: Doncs aquí la ciència és bastant clara, eh? No hi ha una dieta miracle com a tal, però sí patrons que funcionen millor, no? I quins podríem destacar? La dieta mediterrània, que la tenim aquí, no? Convivim amb ella, i també dietes riques en vegetals i aliments de sencers, no? De gra sencer. I una combinació sempre de fibra, antioxidants, greixos bons, no? Que els greixos tampoc els hem de satanitzar, també hi ha greixos bons com els omega 3, no? I al final tot aquest combo, no? que estem citant, doncs té un efecte sinèrgic, no? És a dir, sumen més junts que per separat.
7: I el consum d'alcohol i sucres, quin paper juga també en aquest tipus de càncer?
8: Sí, doncs tenen, són bastant enemics. De fet, l'alcohol té un efecte bastant directe, pot danyar la mucosa intestinal.
7: D'inflamació, d'irritació?
8: Exacte, exacte. O sigui, no és un bon amic, per així entendre'ns. I els sucres no són el problema directe, però sí que contribueixen al final a una inflamació, a una obesitat. Al final, l'obesitat, vulguis o no, és una inflamació de baix o alt grau, depèn...
7: És factor de risc, també.
8: Correcte, de la inflamació com a tal que tinguem. I el teixit gras no és inert, funciona com un òrgan hormonal que pot afavorir també aquests processos inflamatoris i poden estar vinculats, evidentment, no, amb tema d'oncologia. Per tant, també el pes, hem de tenir un pes no només per estètica, sinó per salut, estar en un normopes, en un pes salut, per mantenir aquesta dinàmica. I recordem, sobretot, el greix, com dèiem, és un òrgan viu, és un òrgan que treballa, no està allà a nivell subcutani o a nivell visceral, no? Com un fetge gras que està allà i no fa res, no. Al final això té una repercussió important en el nostre cos.
7: Mm-hmm. És viu, vols dir, que d'aquí, no? Que pugui passar la sang, que actuï també les nostres artèries, no? I que vagi fent de les seves.
8: Sí, al final és un òrgan hormonal i, mm-hmm, i afavoreix aquesta inflamació.
7: Mm-hmm. Hi ha aliments concrets que poden ajudar a reduir aquest risc de càncer de colon? Mm-hmm. Parlàvem sobretot d'una dieta equilibrada, variada, no?
8: Sí.
7: Però sobretot, què és el que, diguéssim, aquells aliments protectors, podríem dir?
8: Sí, doncs mira, a mi no m'agrada comentar que hi ha com superaliments màgics, no? Però sí com grups estrella, no? I m'agrada destacar el bròquil, l'alcohol, la cale, tota aquesta família, no? Perquè són compostos sulfurats protectors, no? Tot el tema de les crucíferes, que se'n diu. També les llegums, perquè tenen molta quantitat de fibra i ostres, milloraran, no?, tot l'efecte metabòlic. I tot el col·lectiu també de fruites i verdures, no? Perquè són una font brutal d'antioxidants varis. Per tant, et diria aquests col·lectius.
7: Mm-hmm. Molt verd, eh?
8: Molt verd i molt de color, exacte.
7: I molt de color. I a més, ara que estem a les portes de la primavera, precisament, sí, doncs és també un moment en què podem omplir el nostre,
8: exacte,
7: rebost, no?, la nostra nevera,
8: exacte,
7: de color, perquè hi ha molta fruita nova,
8: sí,
7: de temporada, també,
8: això
7: que ens
8: mateix
7: permet, doncs, tirar cap a aquesta variabilitat, aquesta,
8: sí,
7: riquesa, no?, que deia, que acaba afavorint també aquesta varietat de
8: bactèria
7: intestinal que ens explicava la Sònia Ruiz. Moltíssimes,
8: sí,
7: gràcies, Sònia.
8: A vosaltres.
7: Per haver nos acompanyat i fins la propera. Que vagi
8: fins
7: molt
8: la
7: bé.
8: Propera.
7: Per cert, bon Sant Jordi.
8: Ah, igualment.
7: Demà et trobarem a la plaça Universitat, signant,
8: exacte,
7: llibres, oi? En quin,
8: sí,
7: horari?
8: Doncs aproximadament de 12 a 2, més o menys, estaré per allà, uh-huh, a la plaça Universitat, a la parada 14, i allà estaré signant el meu últim llibre, que va ser el de l'any passat, que es diu Enigmes de la Nutrició, i bueno, allà estaré esperant-vos.
7: Molt bé, doncs allà hi serem. Adéu-siau.
8: Adéu.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
7: Sílvia Llamas, què tal?
9: Hola, Núria, què tal?
7: Tornem a ser en un repàs de rànquings a la Badalona Matí, avui amb un to molt musical, que ja ens va bé, eh?
9: Sí, ens va bé per distendre una mica. Distendre no és correcte, no? Ja comencem bé la secció. Vinga, jo a lo meu. Aquest passat cap de setmana, doncs, ha tingut lloc a Badalona un dels esdeveniments musicals més destacats al nostre país, els 40 Primavera Pop, i amb aquesta excusa, doncs, volem dedicar el nostre rànquing d'avui als 10 concerts més destacats que s'han fet a Badalona al llarg de la història. Comencem pel número 10 i comencem amb una pista d'àudio.
10: Estamos muy contentos que está aquí con ustedes. Muchas gracias.
7: Saps qui són? Home, això era de la nostra adolescència,
9: sí,
7: eh?
9: Sí, sí,
7: però preadolescència, fins i tot m'atreviria,
9: sí,
7: a dir, tot i que jo era més de Take That que de Backstreet Boys. Tu?
9: Sí, a mi...
7: De quin team eres?
9: Doncs jo dels dos, perquè van començar a sortir els Backstreet Boys que havien acabat els Take That. Estaven una mica així separant-se, Robbie Williams va marxar, aleshores jo vaig... jo voy con todo.
7: Molt bé.
9: Doncs els Backstreet Boys van arribar a la nostra ciutat. De fet, van actuar el 2005, però aquests àudios que escoltem són de l'any 2008, que també van actuar a l'Olímpic de Badalona i van acabar aquest concert amb aquesta cançó.

0: Jo recordo tenir l'habitació plena de, sí, de pòsters.
1: De fet, Núria, jo havia anat a un concert dels Backstreet Boys, però va ser a finals del 90 a Barcelona. Aquí ja havien, després del boom dels 90, els Backstreet Boys havien tornat als escenaris amb aquesta gira, que en aquest cas sí que va passar pel nostre país i va arribar a l'Olímpic de Badalona.
0: Hi havia una altra banda del moment, els seguirien les... les Spice Girls, ara sí. No em sortia el nom, que aquestes no van venir a la ciutat, tampoc.
1: No, aquestes no.
0: Però vaja. Vinga, va, seguim amb aquest rànquing i anem al número 9.
1: El número 9 segueix aquesta mateixa línia de superestrella del pop mundial i era Bruno Mars, que arribava a Badalona l'any 2013, en concret el mes de novembre, i va fer vibrar el públic badaloní amb temes tan coneguts com aquest.

0: va presentar a la nostra ciutat el seu últim treball, que havia publicat el 2012, el concert va ser el 2013, un ortodox jukebox. L'artista de Hawaii va deixar veure la seva faceta de showman, ballant i cantant a la vegada todo en uno, tot en un, aquest Bruno Mars, que per cert, doncs, qui ens diria quan va venir a Badalona que aquest any 2026 hauria exhaurit entrades a tots a nivell mundial pel seu nou tour. De fet, aquest 10 d'abril ha arrencat aquest nou tour de Bruno Mars, ho ha fet a Las Vegas i passarà per Espanya, però només per la ciutat de Madrid, i ho farà els dies 10 i 11 de juliol. En aquest cas no vindrà a Badalona.
1: De fet, en aquest rànquing musical que ens portes avui hi ha noms de reconegudíssims artistes, no?, a nivell internacional, i hem d'entendre també que en la majoria d'aquests casos, d'aquests concerts que van tenir lloc a la nostra ciutat, també es devien exaurir entrades,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la majoria, sí. El que veurem també és que depèn de l'època, no? Doncs exaurien les 6.000 entrades, després van ser 10.000, després 15.000, perquè nosaltres també hem anat ampliant el nostre recinte de concerts de gran envergadura, no? Podríem dir. En el número 8 trobem a la banda Oasis, que just abans de la separació, l'any 2009, van actuar també a la nostra ciutat.

0: Molt bé, aquí ja no teníem 12, sinó 16, 17 anys, eh?
1: Sí, sí. La qualitat dels àudios, Núria, s'escolta així. Bueno, són els àudios originals dels concerts a Badalona, eh? que hem intentat trobar per fer-nos una idea d'aquests concerts a la nostra ciutat. Els germans Gallagher van desplegar a Badalona davant de 15.000 persones el seu repertori ple d'himnes generacionals com aquest Wonderwall. I a la mateixa línia que
0: Bruno
1: Mars...
0: Això passava a l'Olímpic, també?
1: A l'Olímpic, també. A l'Olímpic de Badalona. Veurem alguns concerts que havien estat a Ocies Marc, però de moment aquests a l'Olímpic. T'anava a dir que Oasis, igual que Bruno Mars, ara, en l'actualitat, no han tornat a fer una gira aquest 2025 on han esgotat totes les entrades. En aquest cas la van fer només pel Regne Unit, però molts badalonins segur que van intentar buscar aquestes entrades per assistir a un dels concerts d'Oasis que van passar per la nostra ciutat.
0: Anem al número 7, però va, aquí fem una mica, doncs, de... fem jugar als nostres oients, a veure si esbrinen qui s'amaga darrere d'aquesta actuació que tenia lloc a Badalona el 1981.
2: ¿Cómo estáis, amigos?
1: We are... Així saludaven aquest grup, el desvetllo ja, Núria.
0: Tu mateixa.
1: El de Ramones, que van actuar a Badalona al pavelló d'Ausias Marc, en aquest cas sí, perquè va ser l'any 1981, encara no teníem a l'Olímpic de Badalona, va ser el mes de novembre, i el punk que ens van aportar va despentinar els badalonins amb cançons com aquesta.
2: Yeah! When it's great to be back right here in Barcelona, Spain. It's a drunk instinct theater.

0: En aquella època, Núria, doncs els Ramones eren vistos com una banda sorollosa, però revolucionària. Encara no eren mainstream, però ja eren molt influents en tota l'escena musical.
1: I en el número 6 trobem algú que va actuar també a la ciutat el 1976 i que tants anys després continua encara donant guerra, tot i ser també autora de molts himnes a la pau. Ella és Patti Smith.

0: Amb aquesta cançó va acabar el seu concert a Badalona, la Patti Smith. Es tracta de l'An, que pertanyia al disc Horses, l'últim, l'àlbum debut, perdó, de l'artista. Era el 20 d'octubre del 76, al pavelló també d'Ausias Mar, i era la primera vegada que Patti Smith actuava al nostre país. Això també ens ho hem trobat amb molts d'aquesta llista, que la primera actuació gran que van fer a Espanya va ser a Badalona, i per tant Badalona estava dins de l'escena musical del país. El concert va durar poc més d'una hora i va replegar unes 5.000 persones al recinte, en aquest cas 5.000, però sí que estava ple al recinte, el que comentàvem abans. La premsa d'aleshores definia els seus concerts com a molt intensos i trencadors per l'època.
1: Vinga, ja estem a l'equador del rànquing. Anem amb la posició número 5, que l'ocupa B.B. King. 1981, actuava a Badalona.
0: Sí, una de les llegendes absolutes del món del blues va actuar a Badalona l'1 d'octubre del 81.

0: El guitarrista nascut a Mississippi doncs, va fer aquest concert a la nostra ciutat, on va estar acompanyat per 7 músics, i un concert que va durar unes 2 hores i van assistir unes 6.000 persones, també omplint en aquest cas el pavelló d'Ausias Marc. En aquella època la crítica li tenia un gran respecte, més enllà de la venda de discos, era un referent a nivell musical, no només en el món del blues, sinó en tot l'àmbit musical.
1: Clar, ara pensava, aquest rànquing és molt difícil de fer, perquè és veritat que temporalment no l'estem fent, en línia cronològica no, per nombre d'entrades tampoc, perquè veiem qui actuava Ausias Marc, qui actuava, diguéssim, amb molta més capacitat, no?, pel que fa a la xifra de públic a l'Olímpic, per exemple, doncs també canvia. Per tant, això va per gustos, o no?
0: Gustos, el que passa que hem intentat ser objectius i fer una mica per influència de l'artista a nivell mundial i també venda de discos, però és veritat, per exemple, que la Patti Smith l'hem colat aquí, per exemple, perquè no teníem cap dona en aquest rànquing primer que ens havia sortit. Aleshores, sí que la Patti Smith està aquí, però la resta estan una mica ordenats en aquest sentit, de repercussió de l'artista a nivell mundial.
1: Vinga, anem a la quarta posició, que ens trasllada el 2003.

0: Doncs sí, estem escoltant a Coldplay, però no és una cançó del 2003, Núria, del concert que van fer a la nostra ciutat, sinó que és del 2008, el Viva la Vida de Coldplay. Encara no havia vist la llum quan van arribar a la nostra ciutat.
1: No hi ha registres, potser, del concert que van fer anteriorment?
0: Com? Hi ha registre, el concert està registrat, però aquesta cançó encara no l'havien publicat. Aleshores, aquesta no la van cantar a Badalona.
1: Per això preguntava, igual és que no teníem les cançons del concert.
0: Sí, però jo del concert ara posaré un tall. Molt, un moment, Núria. Posaré un tall, però no serà d'una cançó. Però deixa'm dir-te que van presentar a Badalona el seu segon disc, que és Rush of Blood of the Head, i va ser l'11 d'abril de 2003, precisament ara tot just fa 23 anys. El concert a Badalona va ser molt emocional i amb molta participació del públic, i un exemple és que la cita va coincidir amb l'aniversari del baixista Guy Berryman, i els badalonins van dedicar-li aquesta cançó.
2: This is Guy, and it's his birthday, so if you have a song, please sing it for Guy. I don't know what you sing in Spain. What do you sing?
3: Happy birthday to you.
1: T'imagines que et cantin feliç aniversari?
0: Això mola, Deu molar molt.
1: No, alguna vegada ho hem fet. És que no ens atrevim ni a cantar aquí en antena, però vaja, no, petit comitè.
0: Clar, no és el mateix cantar-la ja amb 10.000 persones, no? Que no es nota si fas un gallo. Que...
1: Per cert, el gallo també estava d'aniversari, ahir feia anys.
0: Ah, sí?
1: Sí, tenim el gallo, que també van cantar feliç aniversari en el concert dels Primavera Pop dissabte passat, aquí a Badalona, a l'Olímpic també, on van actuar doncs, la tira d'artistes també de l'Estat, i cantaven aniversari feliç en aquest cas a l'emissora, a la cadena Los 40, que feia 60 anys. Anem al top 3 d'aquest rànquing.
0: Sí, i al top 3, dir-te que si parlaven del concert de Coldplay de l'11 d'abril de 2003, ens traslladem a un altre 11 d'abril, però en aquest cas de 1980, quan The Police va actuar a Badalona.

He de dir-te, Núria, que aquest concert va ser considerat un dels millors de l'any de la formació, tot i els problemes vocals de Sting, que el van portar a cancel·lar el concert que tenia, que havia de fer l'endemà a Montpellier. La qualitat de l'àudio és bastant fluixeta, però és que, a més, Sting estava molt justet de veu aquella nit aquí a Badalona. Als 80, doncs, és el moment en què The Police esclaten internacionalment amb l'àlbum que inclou aquesta cançó que escoltem de fons, el Message in a Battle, que també van cantar a Badalona. Els mitjans de l'època els descrivien com una banda nova que estava redefinint el rock amb reggae i punk suau, i Sting ja era vist com una figura carismàtica en ascens.

0: I anem a la segona posició, on hi trobem Bruce Springsteen.
1: M'agrada tornar a ser aquí. Tan aviat.
0: Que parlava en català.
2: Parlava en català, sí, és que va arribar a Badalona Bruce Springsteen l'any 2006 i s'atrevia a dir unes paraules en català, però és que ja havia passat per Catalunya en 11 ocasions.
0: Ah, per això deia, torno a ser aquí.
2: Sí, sí, sí, perquè havia vingut molt, però a Badalona ho va fer, doncs, al maig de 2006. Va ser en l'únic concert que el músic nord-americà va fer al nostre país, a Espanya, en la gira homenatge a la figura del folk Pete Seeger. I va ser l'únic concert d'aquesta gira que va fer a Espanya. Per aquella època, Springsteen ja era una icona absoluta del rock americà, amb dècades de carrera i una reputació de directes llegendaris a l'esquena. Els mitjans destacaven la seva energia i es parlava de concerts èpics i de durades molt llargues.
0: I ara sí, anem al número 1.

0: l'any 1979, quan Elton John trepitjava la nostra ciutat.
1: Correcte, Núria. Amb aquesta cançó, Your Song, començava el concert del 10 de març del 79 a Badalona. De fet, va actuar dues nits seguides, el 10 i l'11 de març, a la nostra ciutat. Era la primera actuació, també, en aquest cas, que feia el músic al nostre país, i la va fer a Badalona, com dèiem. Era una etapa molt particular de carrera de l'artista britànic, tot i que ja era una superestrella mundial consolidada, doncs venia d'uns anys de certa inestabilitat personal i artística després del pic creatiu comercial de la primera meitat dels anys 70. Tot i que Badalona encara no era un gran circuit de gires internacionals, doncs la presència d'Elton John aquell any va ser excepcional.
0: Doncs amb música d'Elton John no podíem acabar aquesta secció de millor manera. Acabem aquest rànquing musical que avui ens ha portat la Sílvia Llamas. Gràcies.
1: Bon dia.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
1: 93 399 37 37.
0: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
1: 93 399 37 37.
0: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
2: Acceptem totes les targetes de crèdit.
3: Són les 11.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'AMB ha aprovat definitivament el projecte de renovació del col·lector de Llevant a l'altura de les Tres Xemeneies. Una actuació que està prevista que s'executi en 25 mesos i que compta amb un pressupost de 7,2 milions d'euros i que és necessària per millorar la xarxa de sanejament i reduir el risc d'abassaments d'aigües residuals al mar durant episodis de pluja intensa. L'actuació permetrà substituir un tram del col·lector que presenta un elevat grau de deteriorament i que és clau per conduir les aigües residuals fins a la depuradora. Segons l'AMB, la renovació incrementarà la fiabilitat de la infraestructura, minimitzarà les incidències derivades del seu envelliment i contribuirà a protegir el medi marí i el litoral badaloní, especialment davant els efectes dels episodis meteorològics extrems. Els treballs es desenvoluparan per fases per reduir al màxim les afectacions a la mobilitat i al funcionament dels serveis de la zona. Recordem que el passat mes de febrer també es va aprovar la renovació del col·lector a Badalona, entre el carrer del Mar i fins a la zona del Pont del Petroli, amb una durada d'obres de 2 anys i 2 mesos. I adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
7: Un equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo, amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc

0: els veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
1: Les obres preveuen la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra. També un mirador sobre el varador del port, volíem dir, i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baètolo. La reforma també incorporarà rampes d'accés al port des del pont de Sant Lluc i camins de vianants a través del nou pas inferior sota les vies del tren del carrer Tortosa. A més, s'instal·larà un element en forma d'esfera i hi haurà un perímetre de tanques i portes per garantir el seu tancament durant les nits. I Badalona en Comú Podem ha presentat el seu projecte de transformació de la plaça Ovidi Montlló al barri del Progrés. La proposta inclou la construcció d'una escola bressol pública municipal i altres espais destinats a cobrir les necessitats de la infància. Així mateix també plantegen remodelar el parc infantil i crear un circuit saludable per a les persones grans. Escoltem a la seva presidenta, Aida Llaurador.
2: Perquè veiem que tenim una plaça que està totalment desangelada, tenim una plaça que a dia d'avui, doncs, el parc infantil és lamentable, no hi ha pràcticament ombres i, doncs, com veieu, està totalment desaprofitat. Per tant, nosaltres hem estudiat bé aquesta plaça, sabem que ja està qualificada per equipament públic i, per tant, aquella zona d'allà que té saulor ja està qualificada perquè tingui planta baixa més dos pisos.
1: Els comuns també han anunciat que presentaran una moció al ple del pròxim dilluns 6 de juliol per defensar els drets dels infants al Progrés, on s'inclourà aquesta proposta. I en esports, el Badalona va fer oficial ahir el primer fitxatge per la pròxima temporada. Es tracta del migcampista ofensiu procedent de la Fundació Grama, Pepe Bonilla. L'exjugador colomenc va disputar 29 partits amb la Grama la temporada passada, dels quals 20 va sortir com a titular i va marcar 5 gols, un d'ells precisament al Badalona. Té 22 anys i una gran projecció. Una altra renovació que s'ha tancat ha estat la del migcampista Sergio Bermúdez, una peça clau en el migcamp que va acabar els play-off a un gran nivell. També s'ha donat a conèixer en les últimes hores les baixes del migcampista Carlos Guzmán, que no continuarà després d'un any i mig, i també el davanter Pol Júnior, que tampoc seguirà en el conjunt que dirigirà Genís Sampietro. En les pròximes hores continuaran els moviments. Una de les renovacions prioritàries és la de l'extrem badaloní Toni La Rosa, el qual es considera un jugador fonamental per continuar amb el projecte. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
8: No, no.
7: Disculpe.
8: No.
7: Si necesita
8: que no.
7: Disculpe, no le he entendido.
8: A ver, ayuda.
7: Disculpe, no, sigo sin entender.
8: Ay, por favor.
9: ¿Qué nivel de radio?
8: ¡Operador!
9: ¿Qué nivel de radio?
7: Disculpe por la confusión.
8: Sí.
7: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
11: Hola, bon dia, què tal?
12: Com estàs?
11: Molt bé, i tu?
12: Molt bé. El programa decau al mateix ritme que decau aquesta secció, eh? Anem tots cap a baix.
11: Sí, sí, sí. Home, primer decau el programa, ja t'ho dic, sí, amb aquest equip de col·laboradors que tens.
12: Ens anem enfonsant tots un a un.
11: Sí, sí,
12: però col·laboradors també hi entres tu.
11: No, vull dir l'equip del programa.
12: Ah, l'equip del programa.
11: No pots... A veure, tu compares amb la temporada passada l'equip que tenies.
12: Era una altra...
11: Cristina Pitar, no? Que mira-la, està triomfant per les tardes de Radio Ciutat, eh?
12: Clar, Carles Carvajal...
11: Que està...
12: Triomfant també per les tardes de Radio Ciutat.
11: Sí, sí, sí. Que en canvi, clar, s'ha agafat dos becariets nous, sí, i va com va el programa.
12: No són becariets, que tenim...
11: Bueno, no, però són becariets. Són becariets.
12: Vale.
11: Escolta una cosa, comencem.
12: Sí.
11: Comencem, si et sembla...
12: Millor.
11: Un... Per què millor?
12: Home, per no ficar-nos en temes personals, no?
11: Ah, jo no he dit res.
12: No he dit res, diu. Ho has dit tot.
11: No he dit res.
12: Molt bé.
11: He dit que així anava el programa.
12: Molt bé. Jo crec que va bé.
11: Sí, sí, va, perfecte. Ja veuràs l'audiència, l'EGM, quan arribi. Ja veuràs.
12: No hem sortit mai, l'EGM.
11: Bé, escolta una cosa. Avui comencem amb una notícia que publica el 20 Minutos, que et quedaràs astorat. Resulta que avui parlem d'una notícia trista. Anem fins a Madrid i parlem d'una persona que ha perdut el seu gos. A Ens posem seriosos. L'home es diu Juan Blázquez. És veí de Madrid, del cèntric barri de San Bernardo. Resulta que el passat dia 10 d'octubre va perdre el seu terrier de 5 anys. Un gosset anomenat Peludo.
12: Peludo?
11: Peludo. Mira'l, mira'l. Mira, Peludo.
12: So directe, enregistrat per l'amo,
11: sí.
12: Ens ha fet enviar.
11: Mira'l, pobret, i no el troba. No el troba. No Juan el troba.
12: No el troba, no.
11: Resulta que està disposat, està tan desesperat aquest home,
12: sí,
11: que està disposat a fer qualsevol cosa per trobar-lo. Fins i tot ha creat un blog internet i diu que ofereix 20 favors si recupera el seu gos.
12: Què vol dir 20 favors?
11: 20 favors, per exemple... Et planxaria, això t'aniria molt bé tu, la roba.
12: Sí,
11: per aquesta camisa que portes, es nota que tu no saps planxar, no tens ni idea. Et pintaria casa teva. Et faria de xòfer, què et sembla?
12: Sí, t'ensenyaria educació.
11: Et faria la declaració de la renda. O et regaria, si te'n vas a vacances, les teves plantes al jardí.
12: No tinc plantes ni tinc jardí.
11: Bé, tu en què et quedaries? O aspirar-hi a lavar-t'ho cotxe.
12: Jo espero que trobi... Si, jo, si trobo el Peludo, jo no li demano res a canvi.
11: Res a canvi.
12: Res a canvi.
11: Escolta, tenim el telèfon.
12: D'aquest home?
11: Sí. L'anem a trucar, aviam si ha trobat o no el Peludo.
12: Sí.
11: Perquè, clar, això és una notícia de sortir al 20 minuts i potser han passat hores...
12: Espera, li demano a la Paqui que posi una... Toca una cançó trista,
11: sí,
12: Paqui.
11: Sí, algú trist.
12: Amb el piano, Paqui. Aquesta.
9: Espero que me llames para decirme algo de Peludo, de mi perro. Si sabes algo, cualquier cosa, o has enterado de algo, pues te agradecería que lo dejaras aquí después de la señal y yo te llamo en cuanto pueda, ¿vale? Muchas gracias.
11: Té el contestador automàtic. Té el contestador automàtic.
12: Ja, el contestador, i t'he posat el Peludo.
11: I t'he posat el Peludo. És una crida urgent, eh?
12: Sí, sí, sí, sí.
11: Diu que assegura... De fet, ho ha explicat al 20 minuts, que ha volgut fer una cosa diferent per aconseguir trobar Peludo.
12: No, no, i ho ha fet.
11: Ha desesperat, eh?
12: Home, de moment ha aconseguit el ressò mediàtic i no és fàcil.
11: Tu, si perdessis el Ulisses,
12: sí,
11: què estaries disposat a fer?
12: Què vol dir aquesta pregunta?
11: Tu també t'oferiries a planxar la roba, a pintar una casa...
12: Jo faria qualsevol cosa.
11: Per l'Ulisses?
12: Sí.
11: Qualsevol cosa?
12: Qualsevol cosa.
11: Per trobar-lo, per recuperar-lo.
12: Fins i tot votaria partits que no estic disposat a putar.
11: També?
12: Fins i tot.
11: Fins i tot.
12: Imagina't.
11: Fins i tot faries ràdio de veritat.
12: Fins i tot.
11: Fins i tot.
12: Fins i tot. I faria fora la gent que em molesta. Fins
11: sí.
12: i tot.
11: A mi, vols dir.
12: Jo no he dit això en cap moment.
11: Bé, escolta, si vols, aquesta setmana acabem la secció i fora, eh?
12: Qui estem trucant ara?
11: Una altra vegada.
12: El mateix senyor.
11: Sí, el Juan.
12: A veure si l'agafa, home. Però tu tens alguna informació que donar-li?
9: Sí.
11: Hola, buenos días.
9: Hola, buenos días.
11: Eres Juan.
9: Sí, soy Juan.
11: Mira, Juan, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
9: Ajá.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
9: Muy bien, buenos días.
11: Buenos días. Te llamo por el tema de tu blog en internet.
9: Sí.
11: De entrada, yo he visto la noticia en el 20 minutos. No sé si has recuperado a Peludo.
9: No, qué va. No, todavía no.
11: Nada, no sabes nada.
9: A ver, me han llamado un par de personas diciendo que la habían visto, pero bueno, es que de eso tampoco te puedes fiar, ¿sabes?
11: Ya.
9: Porque además es, le he visto, pero...
11: ¿No te dan más información?
9: No. Me estáis llamando más de medios que gente, desgraciadamente. Vamos.
11: Bueno, ya.
9: Lo agradezco, pero...
11: Ya, supongo que, bueno, los medios estamos llamando, hemos visto la noticia en el 20 minutos, y te estamos llamando por el tema del blog, porque has hecho un blog en internet.
9: Ya.
11: Y, bueno, te haces 20 favores si alguien te recupera tu perro, ¿no?
9: Hago uno.
11: Bueno...
9: O sea, a ver, yo voy a elegir una lista...
11: Tú has hecho una lista de 20 favores.
9: Claro,
11: y
9: claro,
11: la gente,
9: claro.
11: Bueno, si por suerte...
9: Ojalá,
11: alguien
9: claro.
11: encuentre... Ojalá alguien
9: tenga,
11: encuentre...
9: Ojalá tenga que pintarle la casa a alguien.
11: A Peludo, pues puedes hacer uno de los favores, ¿no?
9: Claro. Esa es la idea. A ver, la idea es llamar la atención para que la gente me ayude, ¿sabes? Pero porque lo típico de dar dinero, pues no puedo. O sea, yo no, o sea, si tienes 1 millón de euros para poner... Doy 1 millón de euros por el perro, seguro que aparece el perro.
11: Ya.
9: Pero esto era una manera, pues, hablando con unas amigas me dijeron, joder, ¿por qué no hacemos esto? Que seguro que llama la atención y la gente por lo menos te va a prestar más atención. Y además es un poco el rollo este, me haces tú un favor, pues te lo pago con un favor.
11: Ya. Bueno, ¿hay alguna idea de original, eh?
9: Sí.
11: Hacer una paella durante todos los domingos del año. Esto lo has puesto, ¿no?
9: Sí, a ver cómo salgo de esa.
11: Bueno, ¿pero te sale buena o no la paella?
9: Bueno, me sale.
11: Te sale. Bueno, Juan...
9: Lo único es eso, que si me ayudan, o sea, si me encuentran a Peludo, aunque sea un curso de cocina, si hace falta para hacer la paella bien.
11: Muy bien, espero que tengas suerte de verdad y ojalá encuentres a tu perro.
9: Jo, pues muchas gracias.
11: Venga, Juan.
9: Un saludo.
11: Saludos, adiós. Saludo. Ánimos.
9: Gracias.
11: Adiós. Ya se me que no arribem a Madrid.
12: No. És una pena, eh?
11: Faríem una campanya per trobar Peludo.
12: Sí. Ara, bé. Jo, si no s'ha fet paella, pues no sé quin tipus de favors. Potser és pitjor el remei que la malaltia, no?
11: Ja. Potser, mira, tu trobes el gos, però després t'han de portar a l'hospital.
12: Clar, jo crec que qui trobi el gos no demana res a canvi, ja. No? Serà una mica robint.
11: Bé, esperem que el Juan, des de Madrid, des del barri cèntric de San Bernardo, eh?
12: Que és un nom de gos.
11: També. Trobi a Peludo, que és un terrier de 5 anys, eh? No dèiem més pistes, perquè, clar, de Madrid, difícil que algú ens escolti.
12: Sí, és veritat.
11: Perquè la TDT no arriba a Madrid, no?
12: No?
11: No ho sé. No arriba sé. A Madrid,
12: crec la TDT. Crec que arriben alguns ocellets.
11: Ah, però no arriba res més, no?
12: No, arriben uns ocellets, piu, piu, piu, i tu ho has de desxifrar.
11: Per internet, potser algú ens escolta.
12: Sí, és veritat.
11: A més, el català
12: si
11: s'entén molt.
12: Sí, funciona.
11: Bé, seguim amb més temes, et sembla? Anem fins a una farmàcia perquè volem parlar d'un llibre que acaba de sortir a la venda.
12: Farmàcia Viaina?
11: No, t'explico. És un llibre que ha recuperat i ha recopilat un periodista que es diu Anècdotes de farmacèuticos, turno de guàrdia o en guàrdia. Tu saps que moltes vegades els farmacèutics han de fer de traductors de les estranyes peticions dels seus clients.
12: Sí.
11: Tu saps això, no?
12: Sí.
11: Per exemple, moltes vegades en aquest llibre han recopilat anècdotes dels diferents farmacèutics. El cas d'una persona que, per exemple, són coses reals, eh? O sigui, el periodista que es diu Carlos García, que és gallec, ha assegurat que no són llegendes urbanes, sinó que són de veritat. Per exemple, una persona que ha anat a una farmàcia i ha demanat un locutori.
12: Un locutori?
11: Sí.
12: Equivocant-se amb el nom del medicament.
11: Correcte. En comptes de cul-lutori.
12: Cul-lutori, clar.
11: O aspirines fluorescents per efervescents. A mi el que m'agrada molt és el de Primperan. Saps que hi ha un medicament que es diu Primperan?
12: Sí.
11: Doncs molta gent va a la farmàcia i diu Peter Pan.
12: Peter Pan.
11: Peter Pan.
12: Vull un Peter Pan.
11: Vull un Peter Pan.
12: Si és quan diu
11: ara,
12: espalda,
11: el que m'encanta més és el de profiteroles, en comptes de profilàcticos.
12: Profiteroles.
11: Tiene una caja de profiteroles.
12: Sí.
11: Sí? Sota una cosa, anem a provar-ho, a veure si això és veritat o no és veritat. He triat 3 farmàcies a l'atzar.
12: A l'atzar, totalment.
11: Sí, la farmàcia Conchita.
12: Sí.
11: La farmàcia Concha.
12: Sí.
11: I la farmàcia Concha.
12: És reial?
11: Sí.
12: 3 conxes?
11: A l'atzar, totalment a l'atzar. Una a Sabiñánigo, l'altra a Arroyo de Sant Servat i l'altra a Vilajoyosa. Què et sembla? Les poblacions també
12: triades
11: destacades.
12: Sí.
11: Va, anem-hi, si et sembla...
12: Carrusel de farmàcies.
11: Carrusel de farmàcies.
12: I demanaràs profiteroles.
11: Primer Peter Pan, em fa gràcia.
12: Un Peter Pan.
11: Sí.
12: Anem a comprovar-ho.
11: Per cert, que la primera està a l'avenida Ejército Español.
12: Oi, oi.
11: Hola, buenos días.
13: Hola.
11: ¿Qué es la farmacia?
13: Sí.
11: Una pregunta. Es que no me encuentro muy bien. Quería saber si tenéis las cajas esas de Peter Pan.
13: No, ni las conozco, o sea que ni idea.
11: ¿No tenéis Peter Pan?
13: No.
11: Bueno, es que el médico ha llamado a urgencias y me ha dicho que me tome Peter Pan.
13: Pues yo no lo conozco.
11: No.
13: No, no.
11: No hay ningún medicamento que se llama así.
13: No lo sé, yo no lo tengo.
11: Tú no lo tienes, el Peter Pan.
13: No. Adiós.
11: Adiós.
12: No està per tonteries,
11: no. Aquesta no està.
12: No està per tonteries.
11: Triem una altra, va.
12: Quina?
11: No, una altra... Anem per als profiteroles?
12: Profiteroles, a veure si colen. Anem a trucar. Ara truquem a quina població?
11: Truquem a Arroyo de Sant Servan. Farmàcia Concha. Cabezas. Conegudíssima, també.
12: Home, la doctora Cabezas.
13: Diga.
11: Hola, buenos días.
13: Hola.
11: Hola, mira, una pregunta. He llamado a la farmàcia, no?
13: Sí.
11: Estoy buscando a ver si tenéis cajas grandes de profiteroles.
13: ¿Perdona?
11: Si tenéis cajas grandes.
13: Pues no.
11: ¿No tenéis?
13: No.
11: Vale, solo de pequeños, con 3, supongo.
13: ¿Pero de qué?
11: De profiteroles.
13: Es que tengo una farmacia, ¿no? Una dulcería.
11: Bueno, sí, en la farmacia lo venden.
13: ¿Los profiteroles?
11: Los condones.
13: Ah, no
14: nosotros tenemos cajas grandes de 24.
11: Vale, vale. Bueno, se llama Profiteroles también, ¿no?
14: Ah, pues será en su tierra, ¿no? Porque me dice un 93.
11: Bueno, puede ser.
14: Es que si se tiene que desplazar hasta aquí por eso, pues le va a salir más caro.
11: Ya, ya. De acuerdo, gracias.
14: Venga, hasta ahora.
11: Ens han enganxat.
12: Ens han enganxat.
11: Clar, per què marquem el 93, això?
12: No, no. Marquem amb aquell que surt,
11: sí,
12: que no ens
11: clar,
12: veuen.
11: Sí, clar, gairebé l'enganxem, eh?
12: Gairebé l'enganxem.
11: Gairebé l'enganxem, eh?
12: Vinga.
11: Va, i hi ha una altra.
12: Una tercera prova.
11: Va, digue'm una altra.
12: No sé quin més es diu, Peter Pan, Profiteroli, sí?
11: Aspirines fluorescents.
12: Va.
11: Fluorescentes, va.
12: De dir fluorescents.
11: Anem a Vilajoyosa.
12: Aquest és el to de veu que fa Vilajoyosa? Aquest és el to, del telèfon?
11: Sí.
15: Sí, dígame.
11: Hola, buenos días.
15: Buenos días.
11: Una pregunta, he llamado a urgencias, médico, y me han dicho que, bueno, que me tomaron unas aspirinas fluorescentes, no sé si tenéis.
15: Efervescentes.
11: Ah, efervescentes.
15: Efervescentes.
11: Fluorescentes no, claro.
15: No, no, no, fluorescentes no.
11: Vale.
15: Efervescentes.
11: Vale, y esto es de la casa Bayer, sirve,
15: sí,
11: ¿no?
15: Sí, sí, sí, por supuesto.
11: Vale, o sea, que las que tengo en casa me sirven.
15: Una aspirina efervescente de Bayer.
11: Ah, ya decía yo, fluorescentes. Vale, perfecto, gracias.
15: Nada, hasta luego.
11: Bueno. Aquí supongo sí. Que això s'ho troben al dia a dia, eh?
12: Home, el tema Peter Pan jo el veig difícil de trobar habitualment.
11: Peter Pan per Primperan.
12: Em sembla una mica greu, el tema Peter Pan.
11: Bé, escolta, hi ha d'altres anècdotes que recull aquest llibre, ho dèiem, que s'acaba de presentar, anècdotes de farmacèuticos, turno de guàrdia o en guàrdia, eh?
12: Sí.
11: Per exemple, amb el tema dels supositoris.
12: Mm.
11: Per, hi ha una senyora que va anar a demanar supositoris de nitro... nitro... Ara no em sortirà a mi, eh? Glicerina.
12: Ah, nitroglicerina.
11: Sí, aquests són els perillosos. Els sí. Que havia de demanar era la glicerina.
12: Mm.
11: O aigua exagerada.
12: Aigua exagerada?
11: Sí. Sí, en comptes d'oxigenada.
12: Ara està com molt de moda, no?, fer llibres d'oficis,
11: sí.
12: De taxistes,
11: sí.
12: De prostitutes,
11: sí.
12: De farmacèutics...
11: Sí, de tot una mica, eh?
12: De locutors.
11: Ja, ja. Escolta una cosa. Ah, fins i tot hi ha l'anècdota d'una dona que va intentar posar-li una pastilla de Nolotil amb càpsula a la seva filla a l'orella.
12: Oi, què dius ara?
11: Sí, sí, això és real i això publica el llibre.
12: Mm.
11: Bé, anem a d'altres temes al dia.
12: La ignorància.
11: Va, recordem un tema de divendres. Tu recordes que trucàvem a l'Espanyol. Ens quedava pendent l'Espanyol, el club de futbol, que ha convocat un concurs a càntics per l'animació al nou estadi.

0: Ja està. Diu que l'Espanyol ha posat en marxa una campanya per aconseguir un conjunt de temes musicals que serveixin com a referència per potenciar l'animació al nou estadi de Cornellà al Prat. Què vol dir? Que tenen dos noms perquè estan entre els dos termes municipals.
1: Perquè no s'enfadi ningú.
0: Perquè
1: no
0: és com l'estació aquesta de metro d'Artigas-Sant Adrià.
1: Sí.
0: Per què s'ha de dir Artigas-Sant Adrià si l'estació aquesta està a Badalona?
1: Perquè l'estació pot ser les escales, l'última esglaó...
0: Escolta, si és Badalona, és Badalona. Mm. Que es fotin els de Sant Adrià.
1: Ai, no.
0: Home, clar...
1: Ai, no, pobre.
0: La estació de metro és a Badalona.
1: No siguis així.
0: La estació de metro és a Badalona. Si la gent de Sant Adrià no té metro...
1: Que el reclamin, no?
0: Que el reclamin. Però aquesta estació s'ha de dir Artigas.
1: Artigas.
0: Punto pelota.
1: A mà, a més.
0: Sí, sí. Per què ho posa més?
1: Malament. Artigas, va mà.
0: Sí. Diu que l'Espanyol pretén amb aquesta iniciativa ampliar el repertori i tenir formats nous que es diferencin de la majoria que s'escolten en altres estadis de futbol. Mm. Nosaltres, divendres, vam proposar una versió d'aquesta cançó. Morequito como tú.
2: Periquito como tú, yo sé más que tú.
0: Què et sembla?
1: És una versió nova, aquesta.
0: És la versió de Periquito como tú.
1: Periquito como tú.
0: És la cançó que proposem nosaltres. Periquito como tú. Tururú.
1: A mi em sembla molt adequada.
0: Jo crec que sí, no?
1: Jo crec que sí.
0: Anem a trucar a l'Espanyol, aviam si ens recullen la idea i els sí. Hi agrada.
2: Periquito como tú.
0: Periquito como tú. Periquito como tú.
2: Yo sé más que tú.
0: Que el Barça, que el Barça.
1: Per exemple, mira.
0: Per exemple.
3: Benvinguts al Real Club Deportivo Español.
0: Real, eh?
3: Bienvenidos al Real Club Deportivo Español. Welcome to Real Club.
0: Ui, quina barreja que estan fent aquí.
1: Nacionalització.
3: Si vols ser atès en català, premi 1.
1: Premem-lo.
0: Va, l'1.
1: Funciona. Un dia.
3: Por favor, espere.
0: Ah, i t'ho diuen en castellà, està molt bé.
3: Si vols ser atès per l'operadora, premi 1.
1: Sí.
0: Espera.
1: Marca-lo.
0: Ja està. Va malament, això,
1: quina
0: eh?
1: Quina forma de marcar més estranya.
3: La extensió 9. Por favor, espere.
0: Com? Com? I això què és? Això és la música de l'Espanyol.
4: Espanyol, bon dia.
0: Hola, bon dia. Digui. Mira, t'explico una cosa. He trucat al telèfon que hi ha al 902 i m'han adreçat aquest telèfon pel tema de la convocatòria del concurs de càntics.
4: Exacte, sí.
0: Volia informació, perquè, bueno, amb un grup d'amics tenim una idea... de versionar, sap la cançó de Peret?
2: Borriquito como
0: tú. La de Borriquito. Volem sí. Fer Periquito como tú.
4: Doncs un moment,
0: Periquito passo... como tú, como tú.
4: Passo amb el noi que ho porta, un moment.
1: Li fa gràcia, ella. Li fa gràcia. Perquè li fa gràcia.
0: Clar.
1: Periquito és una molt bona idea. Millor que allò que fan els camps que fan oé, oé, no s'entén res.
0: Periquito
1: como tú, tururú. Que no sabes ni la U, tururú.
2: Borriquito como tú,
0: tururú. Escolta, que encara podrem guanyar 3.000 euros, eh?
1: Poca broma.
0: Poca broma que...
1: Si guanyem això i fins al gener no ens veuen el pèl aquí.
0: Fins al gener, fins acabem temporada ja.
1: Home, 3.000 euros no fem res.
0: En comptes de fer 4 mesos de vacances com fem habitualment, en farem 6.
1: 6. No, 4 mesos, no en fem 4 mesos de
0: vacances. 3 mesos.
1: No, tampoc en fem.
0: Perdona.
1: 3 mesos de vacances
0: el
1: faràs programa, tu.
0: El programa et té sí? El vas... Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què tal, com anem?
1: Salvador per la campana.
0: Bé. Mira, t'explico. Som
5: quina,
0: un grup...
5: Quina veu de ràdio que fas?
0: Com de ràdio?
5: No sé, no seràs d'una emissora, no?
0: No. Ah. Escolta, que no, estàvem aquí amb un grup d'amics que sí. Hem fet un... Volem fer un tema del concurs de càntics.
5: Sí.
0: I volem fer una versió, no sé si és possible, versionar una cançó i et trucar per preguntar-t'ho.
5: Sí, pots enviar el que vulguis.
0: Puc enviar el que vulgui. Mm-hmm. Perquè havíem pensat fer la... Saps? Coneixes la cançó del Borriquito, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Doncs volíem fer Periquito, com tu.
5: Mm-hmm. Molt bé, molt bé.
0: Què, això com ho veus, tu?
5: Jo ho veig bé, i més si sou d'alguna emissora o alguna cosa i que m'esteu gravant per fer alguna
0: broma. Quina mania amb l'emissora de ràdio, que no.
5: Eh? No? Que no, juguem alguna cosa? Alguna cosa?
0: Bueno, un sopar, si vols.
5: Ah, vale. Molt bé. Perfecte.
0: No estem gravant, o sigui, això t'ho puc dir.
5: Ah, però que sou d'una emissora de ràdio.
0: Però no estem gravant.
5: Ho veus?
0: Com tu m'has dit...
5: Sóc llarg, eh?
0: Tu m'has dit.
5: Intentar per fotre un gol, eh? Però què no ho traieu, això?
0: Gravant no se'n gravant.
5: Ah, però sabia que d'això, eh?
0: Ja, però gravant no se'n gravant res.
5: Ja, ja. Molt bé, molt bé. Has vist?
0: Bueno, ets intel·ligent, eh?
5: Soc intel·ligent, home. Si no fos intel·ligent no treballaria a l'Espanyol.
0: Oi. Escolta una cosa, però sí. Això és possible versionar, per exemple, el Borriquito como tú, per Periquito como tú?
5: no sé, pots presentar el que vulguis, però bueno, jo em pensava que tenies un millor gust, vaja.
1: Mira aquesta mala educació.
5: Que la gent presenti coses que li agradin.
0: Perdona, però jo veig l'estadi cantant el periquito com
5: no,
0: tu.
5: Jo el nostre estadi, no, un altre potser sí, però el nostre estadi no el veig.
0: Bueno, escolta, vale, pues res.
5: Vale.
0: Vinga, gràcies.
5: Vinga, una abraçada.
0: Adéu.
1: Què és aquesta?
0: Borderia.
1: Mala folla matinera.
0: Sí.
1: Per què?
0: Què va fer l'Espanyol aquesta setmana?
1: Va perdre.
0: Ah, per això és així.
1: Per això
0: està així, aquest home.
1: Em sembla una bona idea.
0: Ja.
1: És que no ho veig per què.
0: I escolta una cosa, el periquito como tú, tothom canta en periquito como tú.
1: Periquito como tú.
0: Escolta, jo sóc capaç d'enviar-ho, eh? Si guanyés, s'hauria d'empassar aquest home, eh?
1: Jo proposo ara mateix buscar un grup de rumba badaloní, que segur que n'hi ha,
0: sí,
1: i demanar-li que faci aquesta versió i enviar-la.
0: I tant, i tant. De periquito como tú.
1: Ho intentem, eh?
0: Ho intentem. Escolta, farem queda dit, eh? Queda dit.
1: Queda dit, ho farem.
0: Va, anem a altres temes al dia.
1: Vinga,
0: som-hi.
1: Som-hi.
0: Som-hi. Titular del Periódico de Catalunya. El fred arriba demà a Catalunya després d'un calorós diumenge. Diu que els experts preveuen una setmana plujosa i una caiguda en picat de les temperatures. Aquest és el so que ens arriba demà. Ens arribarà demà. I ja el tenim avui.
1: Ja el tenim als Pirineus, aquest so.
0: Sí, escoltem, escoltem.
1: Encara sentirem la ossa.
0: Sí, a veure, la ossa.
1: A veure, so dels Pirineus directe, el fred que està arribant.
0: Mira com arriba. Diu que les temperatures baixaran tant que a Barcelona tindrem una temperatura mínima de 5 graus. Però a veure, què és això?
1: Si
0: ahir diumenge hi havia gent a la platja de Badalona banyant-se.
1: Sí.
6: Mira l'ossa.
0: Mira.
1: L'estan buscant, nosaltres l'hem trobat ara mateix.
0: Sí, no la troben. Tot Catalunya està buscant l'ossa.
1: Sembla el Rex.
0: En Cuní aquest matí només parlava del tema aquest.
1: Sí.
0: O sigui, hi ha crisi, què crisi? L'ossa.
1: L'ossa, és el més important.
0: Que jo crec... És igual, no vaig a dir el que penso. Que aquest home s'ho ha inventat, també, eh?
1: Ho acabes de dir ara mateix.
0: L'home s'ho ha inventat.
1: El què?
0: Sí, jo crec que s'ho ha inventat.
1: Que no l'han atacat?
0: No l'han atacat.
1: Què dius ara?
0: A veure, la Generalitat necessita notícies per evitar la crisi.
1: Sí.
0: Porten 40 hores parlant de l'ossa, que si la troben, no la troben, que la troben, que la troben... A veure, per favor.
1: Ja.
0: Que és un os, eh? Que tampoc és...
1: Ai, pobre animaló.
0: Per això t'ho dic, que el deixin en pau.
1: Tu vols que l'agafin?
0: Jo no vull que l'agafin.
1: Ah.
0: Que es quedi ja al bosc.
1: Que s'escapi.
0: De tallac. Anem a trucar l'home del temps a aquesta casa, aviam si ens agafa el telèfon. Això no ho sap, eh?
1: Lluís Miquel Pérez.
0: Aviam si és veritat o no és veritat això, si ens hem de preparar o no...
1: Conegut com Lluís Mi.
0: Lluís Mi.
1: Li agrada molt el Pérez, el Lluís Mi.
0: Ah, sí?
1: És un gran aficionat al Pérez. Estem marcant, eh?
0: Marca'm el telèfon.
1: No sé si donen senyals a aquest telèfon.
0: A veure.
1: Surt la bústia.
0: Tornem a marcar.
1: Un home del temps ha d'estar localitzable 24 hores.
0: I més avui, que és el dia abans.
1: Home, per favor.
0: El dia abans que arribi aquest fred polar.
1: On és aquest home?
0: Que està allà hivernant.
1: Com, amb l'ossa, està amb l'ossa.
0: Amb l'ossa.
1: Bústia, eh?
0: Bústia.
1: Bústia veu, surt del Lluís Miquel.
0: Bé, escolta una cosa. Segons el periòdic de Catalunya, que hi dedica una...
1: Estan trucant a la SER.
0: Ara sí.
1: On treballa el Lluís Miquel, fora d'hores de feina.
0: Ah.
1: No sé si us podia dir, però ella queda pública.
0: Treballa a la SER?
1: Sí, pel matí.
0: La de todos?
1: Que, sí, la de todos no és.
0: Bueno, la SER.
1: La SER.
0: Ara on estem trucant?
1: A la SER.
0: A la SER.
1: És on treballa el Lluís Miquel.
0: I què demano, per en Francino?
1: No, pel Lluís Miquel.
0: Ah, pel Lluís Miquel.
1: A veure si el coneixen. Perquè potser ens ha dit que treballa a la SER i és mentida.
0: I treballa a Ràdio Matadepera.
1: I treballa a Ràdio Matadepera i no vol dir-ho.
7: La ràdio, bon dia.
0: Hola, quina ràdio?
7: La cadena SER.
0: Ah, vale, és que jo truco de Ràdio Badalona.
7: Pues la de Barcelona.
0: Ah, vale, o sigui, la ràdio és de Barcelona. Escolta, hi ha el Lluís Miquel, l'home del temps? Lluís Mi. Bueno,
1: Pérez.
0: Pérez.
7: Ah, Lluís Mi.
0: Sí.
7: Pérez, a veure, és que...
1: El coneixen com Lluís Mi. La ràdio, diuen.
0: Sí.
1: Diuen la ràdio, com si fossis l'única.
0: Què vol dir això?
1: La ràdio, no, la ràdio no. Cadena SER, digui.
0: Clar.
1: No?
0: O Ràdio Barcelona, digui.
1: Clar.
0: La ràdio.
1: A la recepció d'aquesta casa, què diuen?
0: Badalona en votació.
1: Badalona en votació, bon dia. I ja està, doncs això han de dir. Cadena SER, bon dia.
0: O la ràdio, diu. I qui és una?
1: Diu, nosaltres som de Ràdio Badalona. Diu, doncs jo soc de Barcelona.
0: Clar.
1: Molt bé.
0: És aquesta competència.
1: Que és aquesta competència deslleial.
0: Sí, i tant. Bé, per cert, no sé si heu vist avui el diari La Vanguardia, que hi ha un senyor de Torroelles a Llobregat que canvia la seva casa de 200 metres per un pis a Badalona. Ho dic per si alguna persona vol canviar el seu pis a Badalona.
1: I per què vol venir a Badalona?
0: Perquè es veu que, clar, amb el tema de la hipoteca no vol pagar la casa. I llavors volen fer un trueque. I avui hi ha tres pàgines dedicades a això, a La Vanguardia. I aquest senyor canvia casa seva per un petit pis a Badalona. I li pregunten per què a Badalona? Primera, perquè té família aquí, i després perquè els preus, segons aquest home, són més barats que a Barcelona.
1: Mm. No ho veig clar, eh?
0: Això ho publica avui La Vanguardia.
1: No veig clar.
0: Ja el buscarem, aquest home, ja. Bueno, escolta, què el busquen? El búnquer de l'acer, aquest home?
1: Està al lavabo, no?
0: És que l'acer és molt gran, eh? Si això és gran, l'acer és molt gran, eh?
1: No és tan gran, l'acer.
0: L'acer és molt gran.
1: És enorme?
0: És enorme.
1: Com Ràdio Nacional?
0: Més gran encara. Tot és gran allà.
1: Com la Com?
0: No, més petit. Ah,
1: pensava.
0: O sigui, la Com tenim aquí el piano, però piano. No ens hi cap.
1: No ens hi cap.
0: Bé, escolta, 20 segons i ho deixarem estar.
1: Sí.
0: Volia, mentre ens busquen el Luismi... Clar, és que si ha de fer tota la previsió del temps per tot l'estat espanyol, té feina, eh?
1: No, és que a més ja s'ha acabat el temps, eh?
0: Doncs marxo.
1: Ah, no vols dir res?
0: Clar, sí. Volia dir una notícia que ens ha arribat des de Ciutat de Mèxic. Darrerament només parlem d'avis i àvies. Mm. Doncs resulta que han detingut, volíem dir, a una àvia que atracava bancs amenaçant que es faria ella mateixa immolar. O sigui, que portava una bomba incorporada... I que si no li donaven els diners, 23.000 euros que demanava, bé, 400.000 pesos, perquè això ha passat a Mèxic, es faria explotar, autoexplotar.
1: Tenia el marcapassos connectat a una bomba de rellotgeria.
0: No, deia que tenia un lladre fora, que amb un mòbil trucaria al telèfon, no ha vist pel·lícules ni res, la dona. I faria explotar-se.
1: Però pobra dona.
0: L'han detingut, eh?
1: L'han detingut.
0: Bé, marxo.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé i encara seguim buscant el Luismi.
1: Fins demà.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
9: Està. Què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la más mona.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: Bueno,

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs alternatiu de l'actualitat.
3: De notícies que potser no interessen gaire, però que per nosaltres són actualitat.
2: Home, sí que interessen.
3: Home, això dels xurros...
2: Bé, és un tema divertit.
3: És un tema divertit, sí, sí.
2: Clar.
3: Va, avui
2: per
3: comencem...
2: Per això es diu repàs divertit.
3: Sí, sí, avui tinc diaris diferents. Avui m'he proposat aquest matí, dic, mira, avui ja que paguem tant per diaris, que aquesta empresa, recordem que es gasta 248 euros cada dia en diaris.
2: És una mentida enorme.
3: Home, sí, tenim 200 i escaig de diaris cada dia aquí damunt de la taula.
2: No, perquè molts ens envien gratuïtament.
3: Ah,
2: clar.
3: Bé.
2: La subscripció a vegades és gratuïta.
3: Sí, és gratuïta?
2: Si és per un mitjà de comunicació, a vegades sí.
3: El punt també arriba o no arriba?
2: El punt arriba i tant.
3: Ah.
2: És el primer que arriba.
3: Em pensava que estava vetat, potser.
2: No, el punt és el primer que arriba.
3: Bé, escolta
2: una cosa. No es veta cap diari aquí.
3: Escolta una cosa. Del diari de Girona... Estàs suant, oi?
2: No.
3: El diari de Mallorca. Comencem avui amb el diari de Mallorca. T'encantarà aquesta notícia.
2: Que fa calor en aquest estudi.
3: Diu, 200 viatgers de l'Inserso es van amotinar en un hotel de Menorca per al canvi del menú. Què et sembla aquest titular?
2: No estava d'acord.
3: Us explico, us explico. D'entrada, gràcies als companys de Ràdio Balear de Menorca, Ràdio Balear Menorca, ens han fet arribar el fragment, el tall de veu del moment on aquests jubilats de l'Inserso s'amotinaven a l'hotel Hamilton, volíem dir, de Menorca. Escoltem.
2: Diuen alguna cosa d'alcaldessa, no?
3: No ho sé.
4: Escolta,
3: 200 periodistes, 200 pensionistes, volien dir, es van amotinar a l'hotel Hamilton de Menorca. Segons informacions dels propis amotinats, el servei rebut es veu que deixa molt que desitjar. Per exemple, a l'hora de sopar, va arribar a l'hora de sopar, i es veu que no hi havia sopar.
2: No hi havia sopar?
3: No, no, no. Diu el diari de Mallorca, diu, además, estaba todo lleno de moscas. Què et sembla?
2: No, no, no.
3: Diu, quan es veu que a l'hotel els van respondre de males maneres, va començar a saltar molta gent, la gent estava molt alterada i van trucar a la Guàrdia Civil. Què et sembla?
2: Home, que s'ha de tenir cura amb la gent gran.
3: Es veu que van demanar fulles de reclamació, no en tenien. Bé, un escàndol i es veu que bé, que tot plegat va portar a un motí també per al contingut del menú. Què et sembla? Es veu que el que hi havia al menú no els agradava.
2: Em sembla que si s'han de manifestar estan en el dret de fer-ho.
3: Segons els pensionistes, en declaracions al diari de Mallorca, nos han arruinado las vacaciones.
2: Clar.
3: Anem a trucar-hi l'hotel, jo crec que ens penjaran directament, però aviam si volen fer algun tipus de declaració, perquè clar, això és mala fama, mala reputació per aquest hotel de Menorca.
2: Doncs vinga, truquem.
3: Estàs Castell, una bonica població de Menorca, la més lletja, per cert.
2: Sí?
3: Sí.
2: Truquem a Menorca.
3: I a l'hotel Hamilton.
2: Hamilton, com el de Fórmula 1, no?
3: Sí, sí, sí.
2: El Lewis Hamilton.
3: Aviam si ens poden dir alguna cosa.
2: O com la Linda Hamilton, que és una actriu.
3: I si ens agafen el telèfon?
2: Menjar és important, eh?
3: Però potser a aquesta hora estan fent el dinar ja. Perquè com també es queixen que això que fan servir un horari molt europeu.
2: Estan caçant les mosques.
3: Ai, calla! Què, no ens agafa ningú el telèfon?
2: Tu que has anat tan a Menorca, no has anat mai a aquest hotel?
3: No, ni ganes.
2: Per què?
3: És que Castell no m'agrada a mi.
2: Ha quedat clar.
3: Ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim.
3: Claríssim ha quedat.
2: No contesten a l'hotel?
3: No contesten.
2: I si vull fer una reserva, què?
5: Hola, buenos días.
3: Mira, sí. Te llamo de una radio de Cataluña.
5: ¿De dónde llama, perdón?
3: De una radio de Cataluña.
5: Ay, es que no le oigo.
3: Hola, ¿me escuchas ahora? Hola, mira, te explico. Te llamo desde una radio de Cataluña.
5: ¿Sí?
3: Quería, bueno, a ver si era posible poder hablar con algún responsable sobre que hace unos días hubo unos viajeros que se amotinaron en el hotel.
5: Sí.
3: ¿Eso es correcto?
5: Más o menos.
3: Más o menos. Y una pregunta solo.
5: Sí.
3: ¿Esto era por el menú?
5: Sí, se quejaron del menú, pero
2: flush,
5: esto lo tiene que hablar con el departamento de comunicación en nuestra central, en Palma.
3: ¿En Palma?
5: Sí.
3: Vale, porque tú no puedes comentar qué había en el menú. ¿Qué contenido había en el menú?
5: Hombre, yo no lo sé, hay de todo, como en cualquier hotel.
3: ¿Pero tan malo era?
5: No, no era malo. No de... era malo.
3: Bueno, es que...
5: De todas maneras, tiene que hablar, ya le digo, con el departamento de comunicación.
3: Vale,
5: nunca
3: vale.
5: De todas maneras, le digo que nunca hemos tenido ninguna queja.
3: Bueno, en el periódico, en el diario de Mallorca, pone que estaba todo lleno de moscas.
5: Sí, hombre, claro.
3: Eso bueno, lo que pone en el eso lo pone en el periódico, yo no digo nada.
5: Vale. Bueno, yo solamente le digo, usted haga lo que quiera, usted llame al departamento de comunicación.
3: Vale.
5: Y ya le informan, ¿vale?
3: Vale, perfecto, gracias.
5: Venga, gracias.
2: Quina mala polla menorquina, ¿eh?
3: No me extraña... que es queixessin els jubilats.
2: Està enfadadíssima, aquesta senyora.
3: Sí, sí, home, una de les queixes és que els van respondre de mala manera. Això posa el diari de Mallorca.
2: Això ens ho podem creure.
3: Sí, perquè... A veure, una mosca. Mira, hombre, mira, hombre.
2: Mira, mira, mira, una mosca.
3: Mira-les.
2: Atala.
3: Mira. Ja està. Va, anem a d'altres temes al dia. Diuen que arriba el fred. Nosaltres volem parlar de fred i volem més fred. Per això volem marxar fins a Andorra. Avui et porto una proposta.
2: Mira, mira, so directe de Ràdio Valira.
3: So directe del primer hotel, atenció, que tindrà Andorra, el primer hotel de glaç. Això que el primer hotel de glaç d'Andorra obrirà la sessió d'esquí de Gran Valira pels voltants del dia 20 de desembre vinent. És una instal·lació d'un grup suís que ja ha construït 6 hotels d'aquesta mena en diverses estacions d'esquí d'Europa. L'hotel, que es construirà a la zona del Cubil, a Grau Roig, tindrà 7 cambres amb llits equipats per a condicions extremes. Hi haurà saló per a fer-hi el te, un jacuzzi i un bar-restaurant. Això sí, això que podràs dormir en una mena d'iglú. Què et sembla?
2: Trobo necessari pagar per passar fred.
3: Anem a trucar i aviam què ens diuen.
2: Sí.
3: Anem a fer trucada internacional gràcies al satèl·lit i marxem directament fins a Andorra.
2: Satèl·lit de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Marquem 00 d'internacional.
2: Potser la ossa està allà, a Andorra.
3: Després parlarem del tema de la ossa.
2: La ossa bala.
3: Som-hi.
2: L'estan buscant encara.
3: I a línia.
1: Ramalera, bon dia, li parla Menchu.
3: Hola, bon dia. Hola, una pregunta.
1: Digue-me.
3: T'explico. He vist a diversos mitjans de comunicació el tema d'un hotel de glaç que hi haurà aquí a Gran Valira.
1: Sí, bueno, és un iglú. Sí,
3: és un iglú.
1: Sí.
3: Escolta una cosa, això s'obrirà cap a Nadal?
1: S'obrirà, sí, s'obrirà el 25 de desembre.
3: Ah, el dia de Nadal.
1: Sí.
3: I escolta una cosa, em pots informar una mica què hi haurà i tal?
1: Sí, lo que puc fer és enviar-li un... Si vol, em deixa... Ara li pren les seves dades i li enviaré informació per mail.
3: Ja, però jo vull saber si això és per passar fred, és un hotel d'aventura, com és això?
1: Sí, doncs això és el que li deia, que si vol que tenim com un document ja elaborat, bueno, li puc
2: informar no
1: una mica
2: vostè,
1: per telèfon, però li envio
3: ja, però si em pot parlar per sobre, anem més ràpid, m'entén? És que no tinc internet a casa i tot això.
1: Ah, bueno, doncs, a veure... És com... s'ha de prendre no com un hotel que de gel, no és un hotel de gel, sinó un iglú.
3: Ah, un iglú,
1: és com
3: sí.
1: Tota una aventura. És un programa
2: sí.
1: Sencer...
2: Quina aventura,
1: que,
2: eh?
1: Però, és que és una mica llarg d'explicar. A veure, es reuneixen tots al
3: grau... Quines poques ganes de treballar que té la gent, eh?
1: Fan un aperitiu...
3: A veure què diu.
1: Un aperitiu i després un sopar, després fan... Fan excursions amb raquetes a la nit. També hi ha un jacuzzi enmig de gel que també poden utilitzar. I després inclou també la
2: baixada... Però si li demanes informació, escolta-la.
1: Un telefilla i l'esmorzar amb un restaurant.
3: Ja. Però escolti una cosa, a l'hora de dormir, això es passa fred, es dorm amb un iglú...
1: Sí.
2: Hi ha alguna activitat de caçafoques, per exemple?
1: A l'hora de dormir, però vull dir, s'ha de prendre no com un hotel, que tu vas allà vestit normalet, sinó no.
3: Sí, s'ha de venir molt abrigat.
1: Exactament. Per això li deia que si em facilita una adreça a internet, l'enviaré tota la informació que tenim, tot el programa, el que s'ha de portar, el que no, els preus, perquè hi ha diferents tipus d'habitació.
3: Val, li dono una adreça.
1: Molt bé. Digue'm el nom.
3: Jo, Carles.
1: Carles. Què més?
3: Carvajal.
1: Molt bé. Una adreça electrònica?
3: Mira, matins@...
1: Sí.
3: rcb.cat.
1: R...
3: R de Ramon, sí. C de casa, i B de Barcelona. .cat.
2: O de Badalona.
1: Una cosa, el document que li enviaré, sí. Encara no el tenim traduït al català, li envio en castellà.
3: Cap problema. Molt bé.
1: Et deixo un telèfon, també?
3: Mira, no. 93-497...
1: Sí?
3: 4000.
1: 4000.
3: Sí. Sí. D'acord? Gràcies, senyoreta.
1: Doncs jo li envio tota la informació,
3: perfecte.
1: Que ja és que ho explica tot molt bé.
3: Sí, sí, sí. Molt bé, gràcies.
1: Gràcies a vostè.
3: Adéu. Meres ganes ho tenen, eh?
2: Va, al final t'ho he explicat prou bé.
3: Sí, ompli. Bé, escolta, doncs això s'obrirà no el 20 de desembre, sinó ens deia la Menxos, eh? Menxos.
2: Sí, un Menxos.
3: El dia 25 de desembre, el dia de Nadal, aquest primer hotel de glaç d'Andorra, eh?
2: Mm,
3: es veu que ja s'hi poden reservar cambres.
2: No acabo d'entendre, jo encara, on està el plaer.
3: Home, han de passar fred.
2: I quin és el plaer de passar fred?
3: Doncs que t'has d'abrigar, no sé.
2: És com dormir al carrer.
3: Bé, no hi vols anar-hi, no?
2: No.
3: No vols la proposta. Va, anem a altres temes del dia i parlant d'aquest os, bé, aquesta ossa que serà famosa, la ossa de la Vall d'Aran.
2: Ara connectarem via satèl·lit amb el Pirineu, ja estem,
3: sí,
2: ja tenim la connexió.
3: Sí. Avui publica el diari La Vanguardia que hi ha molta gent, sobretot els conservacionistes de l'os, que culpen ara els caçadors.
2: Mm.
3: Es veu que la fundació Oso Pardo, jo no sabia que hi havia una fundació que es deia Oso Pardo, considera un error el trasllat d'aquesta ossa.
2: Sí, quina polèmica més absurda, amb aquesta ossa.
3: Sí, perquè mira que s'estan omplint hores de televisió, de ràdio i pàgines a diaris, eh?
2: Per una pobra ossa.
3: D'altra banda, Depana ha denunciat que els incidents amb ossos entre França i Catalunya estan relacionats amb les caceries.
2: Mm, incidents, que n'hi ha hagut un.
3: Sí, un només, que sapiguem.
2: Que sapiguem.
3: Sí, sí. Escolta una cosa, anem a trucar a aquesta fundació que està, la Fundació Oso Pardo, està a Santander.
2: A Santander, eh?
3: Sí, aviam si ens agafen el telèfon.
2: Molt bé. De Santander venen a parlar del que passa aquí. Truquem a Oso Pardo.
3: Mira. Oi.
2: Sóc directe. Ràdio Ciutat de Badalona és l'única ràdio...
3: Oi.
2: ...que coneix la ubicació.
3: Hola, buenos días. ¿Te llamo de Oso Pardo?
4: Sí, dígame.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
3: Te llamo porque quería hablar con el presidente, con Guillermo Palomero.
2: O Juan,
4: sí,
2: Pardo.
4: Referente a...
3: Al oso de la Vall d'Aran.
4: Bueno, ya verás. Yo te voy a dar el teléfono suyo móvil.
3: Sí.
4: Y entonces, por favor, tú le llamas ahí y él te atiende, ¿vale?
3: Perfecto.
4: Porque no, en este momento no se encuentra aquí.
3: Perfecto. Dígame.
4: Es 689...
3: Sí.
4: 39...
3: Sí.
4: 73...
3: Sí. Perfecto. Gracias por todo.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Yo, Carlos.
4: ¿Dime?
3: Carlos.
4: Carlos, de Radio Barcelona. ¿Te apellidas, por favor?
3: Carvajal.
4: Vale, muchas gracias.
3: Gracias. Casi
4: tenemos referencia tuya aquí, ¿eh?
3: Vale, gracias.
4: De nada, hasta luego.
2: Ara tindrem informació sobre...
3: Sobre Oso Pardo.
2: Sobre l'Oso Pardo, els discos de Juan Pardo...
3: Sí.
2: Tot.
3: Sí, sí.
2: Emilia Pardo Bazán, tot.
3: El Oso Panda...
2: Tot.
3: Que va morir ja...
2: Crec que va morir, l'Oso Panda encara existeix.
3: L'Oso Panda va morir, el de Madrid.
2: Ah, el de Madrid, sí.
3: Comunica, totes les ràdios mundials l'estan trucant, aquest senyor.
2: Com es diu?
3: Oso Pardo.
2: No, el president.
3: Guillermo Palomero.
2: Que es diu Palomero, és que a sobre, Palomero es diu de cognom.
3: Bé, comunica, de moment.
2: Comunica, ho seguirem intentant.
3: Fem una cosa, ho seguim intentant. I parlant d'un altre tema, avui volem buscar un nom. Tenim un repte en aquest espai. Volem buscar el capellà de la població de la Fatarella. Bonica població, la Fatarella, comarca de...
2: Comarca d'un lloc de Catalunya.
3: De la Terra Alta,
2: tu. Ah, exacte.
3: Ai, per favor.
2: Jo conec Ràdio Fatarella, molt bona.
3: Sí, demarcació de...
2: De més coses, de
3: Lleida. Va. Sort que t'ho dic jo, perquè si no, aquí no faríem res. Escolta, avui volem parlar de Jordi Tomàs.
2: Qui que no és Albert Tomàs.
3: Jordi Tomàs és el capellà de la Fatarella.
2: Sí.
3: Resulta que aquest senyor s'està fent famós durant les darreres hores perquè, a part de ser capellà de la Fatarella, juga també a l'equip de futbol del poble.
2: Mm. Molt bé, però això és legítim, no?
3: Els diumenges és molt bo, ell fa la missa, i quan acaba la missa, corrents, cap a jugar al partit que tenen a la tercera regional a l'equip de la Fatarella.
2: Mm.
3: Té 32 anys... i juga com a centrecampista des de principis d'aquesta temporada a l'equip del poble.
2: Mm-hmm.
3: És el que li agrada molt el futbol.
2: Bé, però això està bé, no?
3: Sí.
2: No és cap pecat, a principi.
3: No, anem a trucar, aviam si el trobem. Anem a trucar a l'església. Aviam si podem parlar amb Jordi Tomàs.
2: Jordi Tomàs. Sóc directe d'aquesta església de la Fatarella.
3: És preciosa.
2: Coneguda.
3: És Jordi Preciosi.
2: Coneguda.
3: Truquem a... He dit Lleida, és Tarragona, eh?
2: Veus com no saps tant?
3: Ja, és que...
2: És que...
3: Ara pensava jo, per què he dit Lleida, si
2: ara
3: és Tarragona?
2: Ho sé, jo volia corregir i he pensat igual.
3: Ja, ja.
2: A veure si hi ha sort avui amb alguna cosa.
6: Déu t'estima. Com? Som mossèn Jordi. En aquest moment no us puc atendre. Podeu deixar-me el missatge i, si no, podeu trucar-me al número del mòbil...
3: Ai.
6: 646...
3: Sí? Sí? Sí.
2: I altres números que
3: i altres
2: agafem
3: números,
2: que fora d'antena.
3: Has sentit...
6: 646...
3: Sí, sí, sí. Ja, sí, ja ho hem sentit.
2: Tenim clar.
3: Has sentit al principi?
2: Déu t'estima.
3: Déu t'estima.
2: Déu t'estima, però no hi soc. Que és una cosa que no és complementària.
3: Anem a trucar Jordi Tomàs. Tenim avui molts reptes, eh, oberts?
2: Sí, està una targetita per aquí.
3: Sí, una targetita per allà. Com tenim ho fem tot en directe...
2: Molts fronts oberts, avui.
3: Sí, sí, sí, sí. Tot en directe, com sempre.
2: Sí, sí, sí.
3: Aquí, recordin, tot ho fem per estalviar.
2: Per estalviar què?
3: Clar, no hem de trucar abans. Tot en directe en antena.
2: Ah, clar. És una de les mesures de contenció de despeses.
3: Sí, sí, sí, que té aquesta empresa. Sí. Trucar en directe a tot arreu.
2: Sí.
6: Diguem.
3: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
3: El senyor Tomàs.
6: Sí, sí.
3: Mossèn Tomàs.
6: Sí, sí.
3: Mossèn Tomàs, perdona que el molesti. Truco de Ràdio Badalona.
6: Sí.
3: Què tal, com anem?
6: Bé, bé, gràcies a Déu.
3: Bé, sí. El truco sí, d'entrada, bueno, suposo que ja sap pel què el truco. Ahir vam veure el TN, sí, de TV3. Suposo sí, sí, que tothom li ha dit, no, ja?
6: Com?
3: Que tothom li ha dit, ja.
6: Lo què?
3: Que va sortir a la tele.
6: Ah, sí, sí, sí, claro, jo ho vaig veure, sí, sí, sí.
3: Ho va veure, va estar bé el reportatge,
6: sí, sí,
3: eh?
6: Molt bé, sí, sí, bon reportatge.
3: Escolta
6: sí,
3: una cosa, vostè des de principis d'aquesta temporada que juga, no?, a l'equip del poble?
6: Sí, en la Fatarella, sí.
3: I aquí, aquesta tercera regional, això?
6: Això és tercera, sí.
3: Tercera.
6: Tercera regional, sí.
3: I vostè de què juga?
6: Jo, home, en principi jugo des de mig, al mig del camp, a la dreta o a l'esquerra, ara m'he ficat. Bueno, esta temporada, normalment, he jugat de tot, però normalment ara jugo al mig. Tirant pa cavant a la delantera per la banda, sap?
3: Mm. Mossèn Tomàs, li puc fer una pregunta?
6: Sí, home, i tant.
3: Com s'ho fa els diumenges si hi ha missa i coincideix també un partit de futbol?
6: Home, no, les misses són en diumenge i el partit també. El que passa és que les misses són de matí i el futbol és de tarda.
3: Ah, saps? Bueno, és que aquí, per exemple, a Badalona hi ha la missa de 12.
6: Bueno, jo tinc l'última missa a la 1:15.
3: Imagina't. I com s'ho fa, això?
6: Jo faig tres misses. Primer a la Fatarella, després a Vilalba dels Arts, després a la Pobla és l'última, que és a la 1:15, i acabo allà a les 2.
3: I el partit llavors, a quina hora es juga?
6: Llavors, normalment, ara l'hivern s'hi jugarà allà a les 3:30, o una cosa així.
2: Li va jugar,
6: i després, pues, bueno, el que faig és si comem m'emporto un bocata, o si no, pues mira, ja dino després.
2: Bocata.
3: Clar, clar, o sigui que ho té complicat el diumenge, no para, no?
6: Sí, no parem, no.
3: Ja, i escolti, s'ha integrat perfectament a la plantilla, no?
6: Sí, sí, sí, en principi sí. I no hi ha cap problema,
2: gols,
6: tots, els companys, molt bé, tots, sí, sí, sí.
3: Ja, ja. Ahir sentia el reportatge que, clar, a vegades hi ha alguna mena de taco en un partit de futbol, eh?
2: Oh, oh.
6: Ah, bueno, sí, sí, això sí.
3: Relacionat amb Déu, a vegades.
2: No diran cagua.
6: És normal, no? No. Les tèries, els joves, pues, la majoria ho diuen sense mala intenció,
2: no,
6: sense pensar-hi.
2: No, però és blasfèmia, això.
6: Però, bueno, ho diuen, i llavors, pues, a vegades, quan estic jo, pues, diuen, no ho digues, que està el capellà, tal. Bueno, una mica així de broma.
2: Ho cago en el diable, han de dir, almenys.
3: Ja, ja.
6: Una mica.
3: Sí. Molt bé, doncs, mossèn Tomàs, molta sort amb l'equip de futbol. No sé com va la temporada, de moment.
6: No, home, no anem massa bé, no, perquè
3: no,
6: tenim uns...
2: Que resi, home, que resi, adéu, i que té contacte
6: i
2: directe.
6: I ara també hem tingut uns quants que estem lesionats i no
3: ens
6: ha pogut recuperar bé. Però, bueno, nosaltres, com ho fem només per hobby i per passar-nos-ho bé, tampoc no passa res. Si podem guanyar, millor, per supost, però si no, doncs no em passa res, a la batxiga, adéu.
3: Perfecte, adéu, doncs adéu. Felicitats, de veritat, mossèn Tomàs.
6: Molt bé, gràcies.
3: Gràcies, adéu, bon dia.
6: Vinga, adéu, adéu, bon dia.
2: Déu us estima, eh?
3: Sí, sí. Què et sembla? Admirable, eh?
2: Sí, és un cura modern, això.
3: I no veig per això mossèn Pasqual de l'Església Santa Maria jugant a futbol, eh?
2: Home, té una edat, però si vols li pots preguntar directament, vols que el truquem?
3: No.
2: Ah. Perquè anem, potser juga al parxís.
3: Anem a l'altra targetita que tenim avui damunt de la taula.
2: Crec que comunica encara, oi?
3: Comunica encara, encara el senyor Sopardo?
2: Sí, sí, el senyor Juan Pardo comunica.
3: Juan Pardo, va, tenim més temes aquí, eh?
2: Tenim
3: això no s'acaba. Tu per què no em vols donar 3 hores, eh? Però si no, aquí 3 hores podríem omplir cada matí.
2: Ah, jo te les dono, si vols.
3: Sí, va, anem a un altre tema del dia. Som-hi. Tu saps que darrerament s'estaven fent campanyes per tot?
2: Home, per
3: a través d'internet.
2: Especifica'm una mica.
3: Parlen d'una nova campanya, una campanya perquè el Parc d'Atraccions de Port Aventura celebri la castanyada en lloc de Halloween.
2: Sí, això ho he pensat alguna vegada.
3: Es veu que Port Aventura, el parc d'atraccions fantàstic situat entre les poblacions que mai plou de Vilaseca i de Salou, promou a bombo i platerets des de fa dies amb un anunci horrorós la celebració de Halloween. Aquell anunci horrorós que surt a la tele.
2: No l'he vist.
3: Sí,
2: no
3: una cançó que és horrorosa de miedo o alguna cosa així, no? Una cançó horrorosa, vaja. Es veu que aquesta festa, originària de la cultura cèltica, se celebra principalment als Estats Units. Això és una informació...
2: Que ningú sap.
3: Que ningú sap i que porto ara mateix.
2: Sí.
3: Una campanya del portal Criteri denuncia aquesta celebració americana i demana als responsables del Port Aventura que promoguin la castanyada en lloc de Halloween. Què et sembla, tu?
2: Doncs jo he de reconèixer que no dona el mateix lloc.
3: Per què?
2: Home, perquè què fas?
3: A veure,
2: un passatge del terror amb castanyes?
3: Jo faria, per exemple, una guerra de moniatos.
2: Sí.
3: Que segur que hi haurien ferits i tal, i la gent aniria.
2: És que pots desclavar algú, eh?
3: Després faria guerra també de castanyes calentes.
2: Sí.
3: També jo crec...
2: Un taller de panellets.
3: Un taller de panellets, i després qui menja més panellets?
2: Clar.
3: Qui t'hi podries apuntar tu, que segur que hi guanyaries.
2: No sóc gaire, això, de menjar panellets.
3: Anem a trucar per aventura, aviam què ens diuen. Anem a proposar que, escolta, que jo vull celebrar la castanyada i no pas el Halloween. Halloween.
2: Tractarem amb respecte a aquest tema, atenent que el nostre tècnic de sol, Albert Pauner, és de la secta de Port Aventura i, per tant, respectarem al màxim.
3: Això aquest soroll què és?
2: De Port Aventura, de l'any 30, quan es va inaugurar. Hi havia la fèria.
7: Per ser atès en català, marqui 1. Per ser atendido en castellano...
3: Marca'm-lo.
2: Marquem-lo, eh?
3: Sí.
7: Per a comprar entrades, reserves d'hotels, consulta d'horaris i preus, informació general del resort, visiti la nostra web...
3: No. Vull parlar amb algú.
7: ...portaventura.es.
3: Portaventura, dic.
7: Sisplau.
2: No, Port.
7: Per a informació d'horaris i tarifes, premi 1.
3: No.
7: Per reserves d'hotel i Grimfi, premi 2.
2: Què és Grimfi?
7: Per informació de Grimfi, premi 3.
3: Springfield.
7: Per reserves de grups de parc, premi 4.
3: No.
7: Per informació general, premi 5.
2: Sí. Informació general, sí. Es marca així, en aquest telèfon.
3: Sí, es marca així.
2: Està bé.
3: Es veu que han enviat fins i tot una carta a l'empresa.
7: L'atendrem en breus moments.
3: Sí, sí.
7: Gràcies.
3: Que és el que es presenta sovint com un emblema del país en qüestions d'oci i que sigui més sensible a les tradicions del nostre país.
2: La curada de la Fatarella dona veu al so telefònic de Port Aventura.
3: A Port Aventura arriba la crisi. 3x2 o 2x3.
2: Sí. Home, Port Aventura segur que té crisi, també, no?
3: No té crisi mai.
2: Aquella gent que es compra un bitllet...
7: Per descobrir les nostres millors promocions, visiti la nostra web...
3: Que no, passada.
7: ...www.portaventura.es.
3: Que no, home, no.
2: Què és aquesta mena de sintonies?
3: Sí, on posen les sintonies, la nova i l'antiga. Aviam si ens agafa algú. Si no, tenim pendent el senyor Sopanda, eh?
2: No, Sopardo. Bé, tenim dos temes pendents.
3: Sí.
2: Cap dels dos, de moment, s'ha resolt, eh? A Port Aventura tenen molta feina.
3: Bueno, escolta una cosa. Hem parlat amb el capellà.
2: Sí.
3: Que això és un tema...
7: L'atendrem en breus moments.
3: Sí, senyora. Sí,
2: no són tan breus, ja, els moments.
3: Ja. Per cert, que avui, per acabar, comentaré una notícia sèria, però una vegada portaré una notícia seriosa que ens ha creat l'atenció.
2: I que no la pots avançar, eh?
3: No, millor que no, perquè si la tallo després...
2: Per la gràcia.
3: Sí.
2: El coitus interruptus.
3: Escolta, el senyor què? El senyor Sopardo què? Continua comunicant?
2: Sí.
3: És real? Suposo
2: amb qui
3: que
2: la... està parlant? Amb la OSA?
3: Amb la cadena SER, suposo.
7: Les nostres millors promocions?
2: No, no volem ni promocions ni res. Volem que ens entengui una
3: sí,
2: operadora.
3: Sí. Escolta, tu com ho veus per això, aquesta campanya perquè Port Aventura celebri la castanyada en lloc de Halloween?
2: Jo ho veig que és difícil vendre-ho, això.
3: Per què?
2: Perquè és difícil. Perquè què faran? Una guerra de castanyes, com tu deies?
3: Una guerra de castanyes, sí. Poden fer. Hola, bon dia.
8: Sí.
3: Hola, señor Pardo.
8: Hola, oigo muy mal.
3: Hola, ¿me escucha?
2: No es diu Pardo.
8: A ver, ahora, sí, dime.
3: Guillermo.
8: Sí, sí.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
8: Ah, hola.
3: Que la Fundación Oso Pardo me han dado tu teléfono.
8: Ah, bien, dime.
3: ¿Qué tal, cómo vamos?
8: Pues aquí conduciendo hacia Huesca, dime.
3: A Huesca. ¿Qué está nevando o no?
8: Pues no sé, todavía no he llegado, estoy pasando Lleida todavía por
3: Lleida,
8: la autopista.
3: Ya.
8: Sí.
3: Una pregunta, solo una pregunta, un minuto le voy a robar. El tema de este oso ya, bueno, la osa famosa,
8: sí,
3: de la Val d'Aran, ¿eh?
8: Sí, muy bien.
3: Hoy he visto en La Vanguardia unas declaraciones suyas.
8: Sí.
3: Que desde su fundación, Oso Pardo, no están del todo de acuerdo con el traslado, sí, del animal a un centro de fauna.
8: En efecto, no está estamos en absoluto de acuerdo. Lo consideramos una acción que no está justificada y que es ilegal, además.
3: ¿Por qué es ilegal?
8: Pues porque el oso es una especie amenazada, es una especie protegida, está protegida por la norma, y no puede ser ni capturado,

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte de renovació del col·lector de Llevant a l'altura de les Tres Xemeneies. Una actuació que està prevista que s'executi en 25 mesos i que compta amb un pressupost de 7,2 milions d'euros. Una acció necessària per millorar la xarxa de sanejament i reduir el risc d'abassaments d'aigües residuals al mar durant episodis de pluja intensa. L'actuació permetrà substituir un tram del col·lector que presenta un elevat grau de deteriorament i que és clau per conduir les aigües residuals fins a la depuradora. Segons l'AMB, la renovació incrementarà la fiabilitat de la infraestructura, minimitzarà les incidències derivades del seu envelliment i contribuirà a protegir el medi marí i el litoral badaloní, especialment davant dels efectes dels episodis meteorològics extrems. Els treballs es desenvoluparan per fases per reduir al màxim les afectacions a la mobilitat i al funcionament dels serveis de la zona. Recordem que el passat mes de febrer també es va aprovar la renovació del col·lector a Badalona entre el carrer del Mar i fins a la zona del Pont del Petroli, amb una durada d'obres de 2 anys i 2 mesos. I adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà al mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
4: Un equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
3: Les obres preveuen la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra, també un mirador sobre el varador del port i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baítolo. La reforma també incorporarà rampes d'accés al port des del pont de Sant Lluc i camins de vianants a través del nou pas inferior sota les vies del tren del carrer Tortosa. I Badalona ha registrat 21 nits tropicals aquest mes de juny, el que significa que la temperatura s'ha situat o superat els 20 graus.

0: Reus. Hi ha hagut, però, tres nits tòrrides en què dormir ha estat més complicat perquè els termòmetres han superat els 25 graus. D'aquesta manera, aquest mes de juny a les estacions del Meteocat ha deixat els registres més alts pel que fa a nits tropicals a Catalunya en les dues últimes dècades. Així doncs, 128 dels 184 punts de mesura del Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han baixat dels 20 graus com a mínim un dels dies de juny, segons s'ha pogut consultar a la CN. A Badalona, però, aquest mes de juny encara no s'han assolit temperatures superiors als 35 graus, malgrat que a Catalunya 7 de cada 10 localitzacions els han superat. I en esports, el mercat de l'Eurolliga també afecta la penya. El Dubai Basketball de Xavi Pascual ha pagat la clàusula de rescisió de Yannick Crack i l'holandès marxa. Una baixa inesperada. Crack va arribar fa 6 temporades a la penya procedent d'Amsterdam i va anar creixent progressivament. El club va apostar per ell com a 3 titular, donant sortida a Pep Busquets, que va marxar a Girona. Aquest últim curs, Yannick Crack ha jugat 40 partits amb una mitjana de 22 minuts per partit, amb 5,4 punts, 4,8 rebots i 6,4 de valoració.
1: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
0: I hores d'ara oneja la bandera verda a totes les platges de Badalona, amb una mar plana i transparent i una molt bona qualitat de l'aigua, que es troba a una temperatura de 27 graus. Tampoc hi ha meduses a cap platja de la ciutat. Recordar que a partir d'avui, 1 de juliol, la vigilància a les platges s'ampliarà 2 hores fins a les 9 del vespre. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
1: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat.
0: Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: Fue idea de Tony.
6: Dime dónde está Tony. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está?
7: Y yo soy Tony.
8: Tony.
5: Tony.
9: Funky Tracks Radio.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarruel, adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
4: Un equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
3: Les obres preveuen la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra, també un mirador sobre el varador del port i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baétolo. La reforma també incorporarà rampes d'accés al port des del pont de Sant Lluc i camins de vianants a través del nou pas inferior sota les vies del tren del carrer Tortosa. A més, s'instal·larà un element en forma d'esfera i hi haurà un perímetre de tanques i portes per garantir el seu tancament durant les nits. I Badalona en Comú Podem ha presentat el seu projecte de transformació de la plaça Ovidi Montlló al barri del Progrés. La proposta inclou la construcció d'una escola bressol pública municipal i altres espais destinats a cobrir les necessitats de la infància. Així mateix també plantegen remodelar el parc infantil i crear un circuit saludable per les persones grans. Escoltem a la seva presidenta, Aida Llaurador.
5: Perquè veiem que tenim una plaça que està totalment desangelada, tenim una plaça que a dia d'avui, doncs, el parc infantil és lamentable, no hi ha pràcticament ombres i, doncs, com veieu, està totalment desaprofitat. Per tant, nosaltres hem estudiat bé aquesta plaça, sabem que ja està qualificada per equipament públic i, per tant, aquella zona d'allà que té sa olor ja està qualificada perquè tingui planta baixa més dos pisos.
3: Afirmen que es tracta d'una de les primeres accions que posaran en marxa si tenen el suport suficient després de les eleccions de 2027. L'objectiu, asseguren, és posar fi a molts anys de reivindicacions veïnals i garantir uns espais adequats als nens i nenes, així com la gent de la tercera edat. Els comuns també han anunciat que presentaran una moció al ple del pròxim dilluns 6 de juliol per defensar els drets dels infants al Progrés, on s'inclourà aquesta proposta. A més, el text preveu altres polítiques vinculades a l'accessibilitat i la mobilitat al barri. I en plana cultural, l'actriu badalonina Rosa Gàmiz s'estrena al Festival Grec Barcelona amb la primera llei de Newton de la dramaturga colomenca Eu Manzanares. Un espectacle sobre un dilema educatiu on un claustre de professors discuteix sobre la justícia a la Sala Villarroel. Els protagonistes, Ana Saúl, Dafnis Balduz i Rosa Gàmiz, Luamit, Saradí.

0: Diego i Max Vilarrassa es plantegen la disjuntiva si és millor fer trampes o seguir les normes quan el sistema és injust. El muntatge forma part del Festival Grec, com dèiem, i es representarà de l'1 de juliol al 2 d'agost a la Villarroel. I en esports, el Badalona va fer oficial ahir el primer fitxatge per la pròxima temporada. Es tracta del migcampista ofensiu procedent de la Fundació Grama, Pepe Bonilla. L'exjugador colomenc va disputar 29 partits amb la Grama la temporada passada, dels quals 20 va sortir com a titular i va marcar 5 gols, un d'ells precisament al Badalona. Té 22 anys i una gran projecció. Una altra renovació que s'ha tancat ha estat la del migcampista Sergio Bermúdez, una peça clau en el mig del camp que va acabar els play-off a un gran nivell. També s'han donat a conèixer en les últimes hores les baixes del migcampista Carlos Guzmán, que no continuarà després d'un any i mig, i també del davanter Pol Júnior, que tampoc seguirà en el conjunt que dirigirà Genís Sampietro. En les pròximes hores continuaran els moviments. Una de les renovacions prioritàries és la de l'extrem badaloní Toni La Rosa, el qual es considera un jugador fonamental per continuar amb el projecte. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres. Apunta't als cursos intensius de català del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià d'aquest estiu.
3: Inscriu-t'hi el 30 de juny i l'1 de juliol a cpnl.cat/Badalona o a la nostra oficina de Badalona.
2: Més informació al 93 398 46 30 i al nostre web.
3: S'ofereixen cursos de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Ens trobaràs a l'avinguda d'Alfons 13 14 16 entre Sol Primera.
2: Aprèn o millora el teu català.
4: La comunicación es una fuerza incontenible que todos llevamos dentro. La comunicación no conoce límites ni barreras. Nuestro trabajo es abrirle caminos.
5: Ojo, vaya, que yo iba a los bebés y cuando venía de la mano, yo estaba 27 20 su día, la conocía de dos o tres semanas, pero yo cuando venía y estaba con el padre, yo no podía entrar ni uno, pero ya vale.
4: Es poner a tu alcance todos los medios para que te comuniques donde quieras. La comunicación y tú.
5: Esta es para ti, pero está toda la noche, pero yo...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de vuit del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és un dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Lo que en verano para a veces, no sé si coger coche o... Y en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva, un cop d'ull al temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre.

0: de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
1: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
3: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
1: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: I jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
5: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la Cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
7: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
6: I el president Illa s'hi ha compromès.
4: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
5: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
8: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
5: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
10: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
9: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
11: Notícies en xarxa.
0: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
5: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
12: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
5: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
14: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
13: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
5: I, de fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
0: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, y nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
18: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
19: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
20: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
19: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
21: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
22: Nos queda un en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
19: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guibas.
23: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les 2, 2:15 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
24: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
23: D'altra banda, la última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
0: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
25: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
26: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
25: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
1: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
4: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa l'Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
6: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil l'Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
7: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
6: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
0: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
8: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
27: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
8: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Safsky Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
5: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
9: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
5: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Rayo de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
11: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres doncs, ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB. Tenem el patró i llavors bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
10: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
5: I encara un apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot, que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Lo que en verano para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país, sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostes ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
15: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
3: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
17: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
16: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
19: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
18: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
20: Vinieron una empresa del Tranvía y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
21: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
18: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
3: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
0: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat, acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
3: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
5: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
4: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
22: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros.
23: Nos queda en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se entendamos a llegar.
4: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: Són 3:45 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
3: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
24: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
3: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
25: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
26: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
25: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
27: Avui al jaciment dels Casots a Subirats s'ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
28: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
27: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
2: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
6: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
2: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol, o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
3: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
0: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona. Eduard París.
7: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
8: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
7: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
0: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
3: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
9: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis, i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
10: Tindrem, doncs, un equip molt competitiu. Hi haurà, doncs, totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran, doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge, doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
9: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
11: El Recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata, que estava pendent, i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
9: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
12: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
9: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us informa Sílvia Villarroel. La platja de l'estació disposa des d'aquest dimecres d'un mòdul de la Guàrdia Urbana que estarà operatiu durant la temporada de bany per garantir la seguretat i la convivència en un punt del litoral força concorregut. El dispositiu ha de permetre actuar de forma ràpida davant de possibles incidències i dissuadir determinades conductes incíviques prohibides en aquest entorn, com posar música o instal·lar taules i cadires. Una normativa que, en aquest cas, de saltar-se, pot comportar sancions econòmiques que oscil·len entre els 600 i els 1.500 euros. També a partir d'avui 1 de juliol, el Servei de Salvament i Socorrisme a les platges de Badalona amplia l'horari d'atenció fins a les 9 del vespre. Són dues hores més en horari de tarda-vespre per atendre qualsevol incidència des dels mòduls d'assistència i no des de les cadires de vigilància. El servei, recordem, compta amb 21 socorristes, una embarcació i una moto aquàtica que vigilen els usuaris des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda des de les cadires de vigilància. Des d'avui també i per primera vegada, 13 socorristes s'ubicaran als 7 mòduls d'assistència ubicats al llarg dels 5 quilòmetres del litoral badaloní de 7 a 9 del vespre i durant els mesos de juliol i agost. I Badalona en Comú Podem impulsa una moció en el pròxim ple municipal per crear una xarxa de refugis climàtics que permeti l'adaptació d'edificis aclimatats i generar zones d'ombra als carrers. La proposta es presentarà, com dèiem, al ple de dilluns i ja compta amb el suport dels grups de l'oposició. Els comuns argumenten que Badalona disposa de poques zones d'ombra i d'escassos edificis climatitzats per passar les onades de calor i que cada cop són més greus. Lamenten, però, que en les noves urbanitzacions no compten amb la vegetació necessària per combatre la calor. També ha comparat altres municipis de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet, Cornellà o Montgat, que asseguren disposarien d'una xarxa de refugis. Asseguren que molts ciutadans viuen en immobles poc adaptats i no tenen alternatives per afrontar la calor per la precarietat econòmica que pateixen. En Comú Podem, doncs, aposta per un pla de xoc urgent per combatre les onades de calor, que ara ja comencen el mes de maig. Escoltem a la portaveu del grup, Rosa Trenado.
4: Hi ha una situació a la ciutat molt complexa. Tenim barris on els habitatges són antics, viu gent amb molta precarietat econòmica, que ho estan passant molt malament amb aquesta zona de calor, que, com dic, abans començaven al juliol i aquest any han començat al maig. Llavors, parlant amb la gent ho diu, no tenim on anar, les nostres cases no estan preparades per aguantar això. Llavors, l'administració, igual que fan en altres municipis, ha d'estar preparada per ajudar i protegir a la gent. Ja estem parlant de salut.
3: I adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo, amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat, guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
3: I en esports, el mercat de l'Eurolliga també afecta la penya. El Dubai Basketball de Xavi Pascual ha pagat la clàusula de rescissió de Yannick Crack i l'holandès marxa. Una baixa inesperada per la penya. Crack va arribar fa 6 temporades a la penya procedent d'Amsterdam i va anar creixent progressivament. El club va apostar per ell com a 3 titular, donant sortida a Pep Busquets, que va marxar a Girona. Té un físic privilegiat, però no ha tingut continuïtat. Aquest últim curs, Yannick Crack ha jugat 40 partits amb una mitjana de 22 minuts per partit, amb 5,4 punts, 4,8 rebots i 6,8 de valoració. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part de l'especial monogràfic dedicat a les versions. És a dir, covers de cançons molt populars a càrrec d'artistes prou coneguts. Però abans de començar amb la primera, us dono la benvinguda i us envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!
3: Ruta 66, versions.

All I Wanna Do Is Make To Love You. És un tema original de la banda Heart de l'any 91, de les germanes Wilson. I aquesta és la versió de l'any 2011 a càrrec de la banda de hard rock americana Hailstorm. Continuem amb una de la banda de metal Motley Crue i una composició de l'any 89, titulada Kickstart My Heart. En aquest cas l'interpreta el trio de country music Rascal Flatts.

Stay With Me és el cover que fa Gretchen Wilson d'un dels èxits dels britànics Faces de l'any 71. En aquell moment el cantant era Rod Stewart. Ara ens anem per una banda sonora del 84. Kenny Loggins posava la veu al tema original de Footloose. L'any 2011 sortia el remake. En aquest cas, la veu la posava Blake Shelton.

Runaway, clàssic del rock and roll de Dil Shannon del 61. L'any 99, el californià Gary Allan feia un cover i va formar part del seu tercer àlbum d'estudi. L'any 2010, un dels grans del country, Alan Jackson, editava un recopilatori d'èxits. El doble disc inclou dos temes inèdits. Un d'ells és una versió de Ring of Fire, superèxit del 63 de Johnny Cash.

Walk of Life és un superhit del 85 dels Dire Straits. Una cançó de country rock que Shooter Jennings, l'any 2007, la va transformar en més country. I ara dos dels grans. Per una banda, Steve Earle, que l'any 83 enregistrava una composició pròpia titulada The Devil's Right Hand. 20 anys més tard, el rocker de Detroit, Bob Seger, la va versionar.

Ruta 66, música d'arrel americana.

I Don't Want to Miss a Thing és una composició de Diane Warren que la banda Aerosmith va gravar per la banda sonora del film Armageddon. Aquell mateix any, 1998, el texà Mark Chestnut va fer la versió country que hem escoltat. Més American Music i també per una banda sonora. Red Atkins va rescatar un hit de l'any 80 d'Eddie Rabbit per la pel·lícula del 98 Black Dog, una història de camioners amb Patrick Swayze de protagonista. La cançó porta per títol Driving My Life Away.

L'any 93, en un disc tribut als Eagles, el cantant country Travis Tritt va posar la veu per una composició de Jackson Browne i Glenn Frey. Parlem de Take It Easy. I ara, Crazy Little Thing Called Love, composada per Freddie Mercury per la seva banda, Queen, l'any 79. Tot seguit escoltarem un gir d'aquest tema cap al rockabilly, a càrrec d'un habitual del nostre programa, Dwight Yoakam.

L'any 81, els Rainbow editaven aquest exitós I Surrender, amb la veu de Joe Lynn Turner. Ara fa 5 temporades que la banda alemanya Bonfire la va versionar. I per acomiadar aquest especial monogràfic dedicat a les versions o covers, una de Cat Stevens del 67, The First Cut is the Deepest. Rod Stewart la va versionar, però nosaltres hem triat per tancar el programa d'avui la que va enregistrar l'any 2003 Sheryl Crow. Amb aquesta cançó marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix Pont del Dial. Fins la propera setmana. Una salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: durant episodis de pluja intensa. L'actuació permetrà substituir un tram del col·lector que presenta un elevat grau de deteriorament i que és clau per conduir les aigües residuals fins a la depuradora. Segons l'AMB, la renovació incrementarà la fiabilitat de la infraestructura, minimitzarà les incidències derivades del seu envelliment i contribuirà a protegir el medi marí i el litoral badaloní, especialment davant dels efectes dels episodis meteorològics extrems. Els treballs es desenvoluparan per fases per reduir al màxim les afectacions a la mobilitat i al funcionament dels serveis de la zona. Badalona en Comú Podem impulsa una moció pel pròxim ple municipal per crear una xarxa de refugis climàtics que permeti l'adaptació d'edificis aclimatats i generar zones d'ombra als carrers. La proposta es presentarà al ple de dilluns i ja compta amb el suport dels grups municipals a l'oposició. Els comuns argumenten que Badalona disposa de poques zones d'ombra i d'escassos edificis climatitzats per passar les onades de calor i que cada cop són més greus. Lamenten, però, que en les noves urbanitzacions no compten amb la vegetació necessària per combatre la calor. També han comparat altres municipis de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet, Cornellà o Montgat, que asseguren disposarien d'una xarxa de refugis. Diuen que molts ciutadans viuen en immobles poc adaptats i no tenen alternatives per afrontar la calor per la precarietat econòmica que pateixen. Escoltem Rosa Trenador, portaveu del grup municipal d'En Comú Podem.
1: Tenim barris on els habitatges són antics, viu gent amb molta precarietat econòmica, que ho estan passant molt malament amb aquesta zona de calor que, com dic, abans començaven al juliol i aquest any han començat al maig. Llavors, parlant amb la gent ho diu, no tenim on anar, les nostres cases no estan preparades per aguantar això, llavors l'administració, igual que fan en altres municipis, ha d'estar preparada per ajudar i protegir a la gent, ja estem parlant de salut.
0: La platja de l'estació disposa des d'aquest dimecres d'un mòdul de la Guàrdia Urbana que estarà operatiu durant la temporada de bany per garantir la seguretat i convivència en un punt del litoral molt concorregut. El dispositiu ha de permetre actuar de forma ràpida davant de possibles incidències i dissuadir determinades conductes incíviques prohibides en aquest entorn, com posar música o instal·lar taules i cadires. Una normativa que, en cas de saltar-se, pot comportar sancions econòmiques que oscil·len entre els 600 i els 1.500 euros. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 1 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcercós o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.

Avui al Connectats preguntarem per què les vacances poden alterar la digestió, la microbiota i el nostre sistema immune. Ens donarà resposta la Berta Martínez, que és nutricionista i PNI. Acabarem la

0: primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la regularització de descendents d'exiliats i la falta d'instal·ladors per satisfer l'augment de demanda d'aire condicionat. A partir de les 5 coneixerem la il·lustradora terrassenca Núria Reina. Continuarem amb esports per parlar amb Feliu García, president del Club Bàsquet Castellà, sobre l'estat actual de l'entitat. I acabarem amb cultura per parlar amb l'Associació Fotogràfica Prat de l'entrega de premis Prat i Mac. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: 4 i 6 minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La soprano pedagoga i dinamitzadora cultural Maria Teresa Bert ha rebut el guardó de Músic de l'Any de Terrassa 2025, atorgat per l'associació Enfoc Musical. El jurat ha reconegut la seva llarga trajectòria com a cantant lírica, professora i líder d'iniciatives musicals col·lectives a la ciutat, com Participa amb el Cor, Terrassa Canta, o el Cor Participatiu del Taller del Teatre Musical. El lliurament del premi s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Auditori de Terrassa. La soprano, que a més de la seva formació musical també va estudiar Filologia Catalana, ha interpretat algunes peces musicals, la majoria de la mà de l'alumnat que ha passat pels diferents tallers. Bert és la dotzena guanyadora amb aquest reconeixement, que va néixer l'any 2014. Músics com Josep Freixa, Lídia Campà, Miquel Ferrer, Josep Maria Ferràs, José Ábalos, Joan Casals, Miqui Jiménez, Teresa Marçal, Josep Roig, Lídia Muniesa i Miquel Pujadó també han estat reconeguts per Enfoc Musical.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant de l'Hospital Parc Taulí en una mobilització convocada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell per denunciar l'elevat volum de llistes d'espera i exigir més recursos per la sanitat pública. La protesta ha arribat fins a l'interior del centre hospitalari, on els participants amb màscares blanques han accedit al vestíbul principal per llegir un manifest davant dels pacients i visitants presents. En aquest sentit, han defensat que les dificultats del sistema sanitari tenen l'origen en la manca de voluntat política per prioritzar la sanitat pública. Montserrat Muniente és presidenta de l'Associació de Veïns de Campoamor.
3: Les llistes d'espera no són un problema puntual, són el símptoma d'un deteriorament estructural que castiga milions de persones. Enredereixen els diagnòstics, agreugen les malalties, trenquen la confiança en un servei que hauria de ser el nostre orgull col·lectiu.
2: Els manifestants han volgut posar l'accent en la realitat del Parc Taulí. D'acord amb les dades recollides al manifest, el centre acumula més de 68.000 persones pendents d'una operació, una visita especialitzada o una prova diagnòstica. Un cop finalitzat l'acte, han fet arribar el document a la direcció de l'hospital.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
5: Donar equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo, amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat, guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
4: Les obres preveuen la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra, també un mirador sobre el varador del port i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baètolo. El barri de la Mora és un dels més nous de Badalona i els veïns feia temps que reclamaven serveis essencials perquè se senten oblidats. La remodelació de l'espai s'assumirà a altres espais verds de la ciutat, com el de la Riera de Pomar Morera i el de Nelson Mandela, que comença amb les obres aquesta setmana.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Serà la darrera conferència de totes d'aquest cicle on participarà l'alcaldessa del Prat. Sota el nom l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, Alba Bou Jordà compartirà espai amb la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO per Life a Catalunya, Cristina Sánchez. Tot plegat ho seguirà al Prat Ràdio i al Prat Televisió, precisament des de Brussel·les, amb doncs, connexions en directe als serveis informatius d'aquesta casa i també amb un vídeo al Prat Televisió el divendres de resum.
0: Gràcies, Víctor. I ara de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Tres de les millors atletes castellarenques han obtingut valuosos èxits per l'atletisme local, amb tres primers llocs en diferents campionats. Laia Rivera en pes i Gina Torres en marxa s'han proclamat campiones de Catalunya sub-20 i Daniela Gaitán suma un nou or per equips en el Nacional sub-18 de Logronyo. L'estadi municipal Josep Maria Pallàs de Vic va acollir els campionats regionals, on Rivera va ser la millor en llançament de pes. L'atleta del Futbol Club Barcelona va aconseguir el millor registre en el seu quart llançament i suma un nou català al seu palmarès pel davant de Martina Fernando i de Miquelina Gurgals. La també atleta local del Club Atlètic Castellà, Mireia Gómez, va acabar en cinquena posició. A més, la llançadora va sumar al subcampionat en disc pel darrere de Fernando després de superar Gómez tercera. També a Vic, Gina Torres no va tenir rival en el 5.000 marxa, mostrant-se molt superior a Andrea Moreno i Alba Felipe, les seves companyes de podi. Pel que fa a la resta de llançadors del Club Atlètic Castellà, Sergi Reyes va ser segon en martell. Tots aquests resultats tanquen una de les millors actuacions dels últims temps pels atletes castellarencs en un campionat català. Pel que fa al campionat d'Espanya per autonomies de Logronyo, Daniela Gaitán va ser vuitena en el 5.000 metres marxa, sumant l'or per equips amb Catalunya.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella.
8: La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gimcames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Mavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els participants més joves. La Greta Garcia, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Les vacances acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecta les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista, col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius i normalment pensem que alguna cosa m'ha sentat malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
1: Doncs quan viatgem, moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
0: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
1: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
0: Parlem, doncs, de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
1: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí, participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
0: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
1: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí, canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
0: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament perquè és tan important, no?, tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
1: Pot ser molt positiu, perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. Vol diferents tipus d'aliments i conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
0: I tot això es nota ràpid?
1: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions del ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
0: Com per exemple?
1: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos en el bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos en el bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per a la nostra salut intestinal.
0: Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa. Aquests canvis és una de les alarmes que ens salten. Però estàs dient que fa molt més que això.
1: Sí, serveix per ajudar, evidentment, a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participar en la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
0: Recordem on trobem aquestes fibres.
1: Doncs es trobem amb els vegetals, ara és fantàstic, és un moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, es trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, els llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
0: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
1: També.
0: Dic que per Nadal perquè és més típic, no?
1: Sí.
0: Com a postres.
1: Sí, per Nadal és molt típic, però per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues i un grapat de fruits secs? També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, en altres llocs de... Per allà a Corea tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
0: I d'aquests ja n'hem parlat, no?
1: Sí, el que n'hem parlat...
0: Els tubercles.
1: Els tubercles.
0: Sí.
1: L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
0: Clar, per tant, és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
1: Fantàstic.
0: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
1: Fantàstic.
0: Oi que sí?
1: Exacte.
0: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. És una bona opció, oi que sí?
1: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
0: llegums,
1: fantàstic.
0: Llegums, per suposat. Parlem ara del sistema immuner. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
1: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada amb el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
0: I quan es desequilibra?
1: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatges. Si tenim una bona microbiota intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
0: Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells pràctics?
1: Perfecte. Mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a tiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
0: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonats.
1: No és tot diferent de cop.
0: Sí, sí.
1: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Potser l'àpat tata com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després
0: baixant,
1: de l'àpat... Sí, per baixar, estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, algun aliment... afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, tot això.
0: Els encurtits.
1: Els encurtits, tot això. Xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi, estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
0: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
1: Sí.
0: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no, als oients?
1: M'agradaria afegir doncs, que quan pensem de vacances moltes vegades pensem doncs, en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos, hi ha com molta preocupació aquí, i potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau per que puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació. I gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de microorganismes que viuen dins teu.
0: Déu-n'hi-do. Com és important, eh? I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Ara deies, el pes, en comptes de...
1: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una bona... una activitat física a l'estiu...
0: Un equilibri.
1: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, fas potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també, doncs, nedes o camines, també, realment, el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que, bueno, mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i, a més, estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
0: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
1: Moltes gràcies.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la nostra cita amb la tertúlia que avui farem en companyia del Rubén Iglesias, que és estudiant de dret i president de la companyia teatral La Nòria del Prat de Llobregat. Rubén, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Molt bona tarda. També ens acompanya el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual i es troba a Ràdio Castellà. Com estàs, Josep? Bona tarda.
2: Molt bé, i bona tarda per tots, eh?
0: I saludem també el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social des de Badalona. Toni, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda a tots.
0: Molt bé, doncs anem a parlar i abordar els temes que avui us proposava per a la tertúlia i comencem per una, que és la llei de nets, que no sé si heu sentit a parlar, però de fet és una disposició de la llei de memòria democràtica que el que suposa és que es produeixi una regularització dels descendents que en el seu moment doncs, es van a exiliar i que té a la grenya, podríem dir, amb estires i arronses el PP i el PSOE. Les dades són que hi ha 2.400.000 fills i nets d'exiliats que han sol·licitat la nacionalitat espanyola i que d'aquests gairebé 2.500.000 hi ha una mica més de mig milió que ja la tenen aprovada. La primera qüestió és preguntar-vos com veieu que es tiri endavant aquesta disposició que el que fa doncs, és restaurar la situació d'unes persones que doncs, per culpa de la Guerra Civil principalment per altres motius també segurament van haver de marxar i abandonar el país i van perdre doncs, una mica el fil familiar i ara el poden recuperar. Com veieu aquesta que es tiri endavant aquesta disposició de la Llei de Memòria Democràtica? Vols començar, Josep?
2: Hola. Bueno, jo en principi d'entrada ho veig com una restauració de la justícia per aquesta part de gent que es van veure obligats, donat a una guerra civil, a tinguer de marxar del país, no? Aleshores, aquesta llei que està dintre ficat el tema de la memòria democràtica, una de les parts per restaurar aquests drets seus, jo crec que és del tot just per a tota aquesta gent que es va veure en una situació extrema i va tindre de prendre aquesta decisió, no? Per tant, jo crec que està correcte. D'altra cosa, que ja podem entrar més endavant, és el per què i tots els ets i uts, eh? Però d'entrada, crec que és una reparació justa per a tota aquesta gent que es van veure obligats a tindre de marxar.
0: Mm. Molt bé. Com ho veu el Toni?
3: Doncs així, globalment, també, és una cosa que és positiva. Des del prisma mirant-ho des de dalt pues no hi ha d'haver-hi cap problema que regularitzi tot això. Ara, no sé si els governs de l'Estat estan preparats també per regularitzar tot aquest nombre de gent fent-ho ben fet. La cosa és regularitzem i endavant, tu, que tinguin la societat espanyola, que els hi feia falta. Home, potser hauria d'haver-hi més sensibilitat amb el tema, s'hauria d'haver informat molt millor a tothom, o sigui, penso que això ara ens hem enterat el tema de la llei del net i tal, molt a tranques i a barranques, i llavors, clar, que siguin conscients que es trobaran amb l'impediment de la dreta i l'extrema dreta, o sigui, que això veurem.
0: Mm-hmm. Rubén?
1: Bueno, jo, la meva opinió és que aquesta és una llei que corrigeix desigualtats històriques i que és una bona llei, que a més també corrigeix desigualtats de gènere, ja que moltes dones que es van haver d'exiliar al casar-se amb homes estrangers, per les lleis d'aquesta època, d'aquests països, els seus fills van perdre la nacionalitat espanyola. I bueno, crec que és una llei que unifica família, que també fortaleix el vincle amb Espanya, i jo crec que en general, no sé, és una llei que és bona. No veig cap polèmica més enllà de la que ha hagut, que no té massa sentit. L'altre dia va...
0: Sí, sí, digues.
1: No, bueno, l'altre dia va sortir el president del Partit Popular dient això de que és una forma d'alterar el cens, que és la gran polèmica que ha caigut amb aquesta llei. I bueno, jo crec que és una tonteria. És una tonteria per massa raons. Primer perquè ell fa un temps defenia aquesta llei i l'hemeroteca ja està i es veu. Però no tan sols per això, sinó perquè realment no té gaire sentit. Estem parlant que el fet de tenir nous ciutadans espanyols que sí tenen dret a vot no vol dir que hi hagi una alteració gran, perquè estem parlant que crec que he llegit que s'han aprovat unes 500.000 sol·licituds de les que s'han demanat,
0: sí.
1: I hi ha 300.000, unes 600.000 més o menys, ja tenen els papers regulats i tot. Vale. Però és que aquestes 600.000 persones no van a votar. I és més, les dades que tenim és que el vot serà, que es diu, dels estrangers, és entorn al 10%. O sigui, d'aquestes 6.000 persones votarien, en el millor dels casos, 30.000. Però és que aquests 30.000 vots, vale, s'haurien de repartir en les diferents circunscripcions electorals. I aquests 30.000 vots, dividit entre les circunscripcions, dividit entre diferents partits. És que
0: cap cosa ens diu... A no ser que hi hagi, efectivament, un arrelament que serviria perquè aquell vot comptés en una determinada circunscripció. És a dir, doncs, que encara hi hagués algun familiar i que bueno...
1: Sí, però així encara tindrien que afirmar que tot aquest vot va al mateix partit, que és que tampoc té massa sentit. És que és molt difícil, amb aquest percentatge de vots, alterar un resultat electoral. És que és impossible. Sí.
0: Efectivament, com
1: matemàticament
0: dius,
1: una
0: cosa és el dret a vot i una altra és el fet del vot en si. És a dir, segurament molta gent que tindrà la nacionalitat, però segurament continuarà vivint fora del país, doncs li resulti...
1: Sí, estúpid votar.
0: Intrascendent exercir el seu dret a vot, però com a mínim sí que recupera la nacionalitat. Ara, el fet que Núñez Feijóo, que acabes de citar, Rubén, barregi el tema de la regularització extraordinària, que va per una banda, amb el fet de l'anomenada llei de nets, que faci un totum revolutum i ho posi tot en el mateix sac, té sentit o s'estan barrejant pomes i peres?
1: No té cap sentit. No. Bueno, perdona, sí.
0: Toni, digues. Vinga.
3: No, sentit zero. Vull dir, és la política que fa l'extrema dreta. Digue-li del Núñez Feijóo, digue-li de l'Abascal, vulguis. Llavors això és barrejar-ho tot, dir, bueno, això és un problema, veuràs de la que ens caurà, tota aquesta gent està comprada. Vull dir, són coses que, bueno, la gent ha d'entendre que es diuen molts disbarats en política i que en aquests moments pues, el tema està molt calent a Madrid i el que necessita el PP és que caigui el Pedro Sánchez i farà la vida impossible fins que caigui. I llavors això és una eina més que utilitzarà pues, en contra d'ell. La gent ha de ser conscient, no?
0: Mm-hmm. Josep?
2: Bueno, jo, per descomptat, això és una manipulació, una més, del senyor Feijóo i el PP, i juntament amb els de Vox, eh? És a dir, estem parlant d'una dreta i una extrema dreta que encara tenen l'ADN de l'època de la dictadura. I això ho sento en l'ànima, però no ho han perdut. I ara fan servir totes les eines habides i por haver, i el lema és claret. El que pueda, que haga. El senyor de la FAES, el senyor Aznar, que és l'ideòleg de tota aquesta gent del PP, malgrat que hi hagi un senyor que es digui Feijóo, que diu, vol ser el líder, de líder zero patatero, perquè ho ha demostrat, i aleshores la primera dada. Diu, això ho fan els socialistes, enginyeria electoral i fabricar votants. I a través de què? D'una regularització extraordinària de persones que ja estan vivint i treballant aquí al país i que, per cert, no tenen dret a vot.
0: Efectivament.
2: Per
0: només
2: regularia.
0: A unes municipals.
2: Per tant, això ja és una mentida fragant. I es té de dir claret, perquè ja n'hi ha prou d'anar blanquejant aquesta extrema dreta, i ara s'hi ha afegit el senyor Feijó i tota la seva camarilla per poder anar i guanyar o pujar al poder de la manera que faci falta, sense respectar normatives, dient mentides i manipulant el que faci falta. Segona qüestió, llei de nets. Això és una llei que està aprovada pel Parlament, que, si no recordo malament, l'any 2022, el senyor Feijó, no vull pronunciar-me perquè no ho sé segur, però com a mínim es va abstenir. Per tant, li anava bé en aquell moment. Però ara, que estem en plena campanya des de fa 7 anys, des de que va pujar el PSOE al govern, amb aquest govern de coalició, aquest senyor no ha fet política, ha fet antipolítica. I després, la tercera part que fa aquest senyor, proposta de Feijó i el PP d'una nova llei electoral perquè el partit que guanyi les eleccions, no t'ho perdis, tingui un plus de diputats. Això és d'una cosa rància i dictatorial que només fa treure els colors a la gent, bueno, a la gent que té un mínim de decència. Però com que aquesta gent sembla ser que han perdut ja qualsevol tipus d'ètica i decència, automàticament fan servir tot per poder anar contra el PP, el PSOE i el govern. Per tant, es desqualifica ell mateix amb aquests comentaris. Per tant, jo aquí me quedo.
0: Val. Hem de dir que sí, que en la votació definitiva que es va fer al ple del Congrés el 14 de juliol de 2022 van votar en contra, juntament amb Vox i Ciutadans, i que la llei es va aprovar amb els vots del PSOE, Unides Podemos, Bildu, PNB, PDeCAT i més País. La resta es van abstenir, però vaja, que en qualsevol cas queda clar el que estàvem apuntant, que el que apunta el PSOE i el que defensa el PSOE és que es tracta d'una reparació històrica per als descendents d'aquestes persones exiliades i emigrants espanyols. I el PP el que sosté és que aquesta regularització massiva pot alterar el cens electoral. Però, com dèiem abans, barregem coses. Una cosa és la llei de nets i l'altra és la regularització massiva, que segurament demà en parlarem, perquè volen intentar que segueixi un altre camí. I en parlarem segurament demà. Em sembla que el Rubén no ha contestat, no?, aquesta barreja, aquest poti-poti del senyor Feijó.
1: Bueno, no, jo tinc la mateixa opinió que els companys, o sigui, és una cosa que no té cap sentit barrejar-la, i que a més, és el que parlava abans de l'hemeroteca, és que avui ha estat sortint vídeos de la portaveu del PP, Esther Muñoz, una portaveu parlamentària de fa 2 anys, quan era senadora, o 3 anys, defenent aquesta llei i tal, i per tant, no té massa sentit que ara la critiquin, i se la critiquen és clarament per un tema electoralista de simplement dir la contrària del que diu el govern. I si el govern no hagués recolzat aquesta llei, ells l'haguessin recolzat. O sigui, és portar la contrària. I aquesta és una excusa perquè d'alguna manera, alguna cosa, algun fil, has d'estirar per poder estar en contra. I aquest és el fil que han trobat per poder estar en contra. No hi ha més.
0: Mm-hmm. I que, a més, el procés de nacionalització o d'aconseguir la nacionalitat no et dona automàticament l'opció de poder votar, sinó que tot això també requereix d'un procés. I com abans apuntava el Rubén, una cosa és tenir el dret i una altra cosa és votar, i efectivament la participació dels residents a l'estranger acostuma a ser bastant minsa.
1: Bueno, és el que parlava, que ho has dit tu, també una mica hi ha el punt aquest de desinterès, de decidir una mica de, ostres, jo visc a Argentina, els meus pares han nascut aquí, jo sí, vull tenir un vincle amb Espanya, però a mi la política d'Espanya no m'importa tant com a perdre temps per anar a votar i fer uns papers i una sol·licitud prèvia i tal, que no, jo crec que no té massa sentit aquesta alteració que diuen que hauria.
0: Clar, això passa aquí a l'estat espanyol, ho tenim a tocar, però el que està passant, per exemple, als Estats Units, el Suprem ja ha dictat que aquesta ordre de Trump d'eliminar el dret de ciutadania per naixement, quan està recollit a la Constitució, doncs això és il·legal. Estem parlant de les mateixes polítiques, no?
3: Sí, sí, sí, suposo. És evident, sí, el trumpisme és de tot arreu, i hi ha deixebles que més o menys avançats ho fan semblant a ell. Bueno, ell el que suposo que als Estats Units el que pretén és implantar, si no la té implantada ja, una dictadura. Llavors, aleshores, bé, allà és al revés que aquí. El poder judicial hi toca més, li frena el tema, quan aquí sembla ser que entorn de la dreta i l'extrema dreta el poder judicial hi col·labora amb més intensitat. Però que sí, és el mateix. Vull dir, és tot bé de la mateixa arrel.
0: I fins i tot, si heu pogut comprovar en aquesta informació, es parla d'una manera de fer que està relacionat, diuen, amb el turisme de naixements, és a dir, de ciutadans d'altres nacionalitats que se'n van directament als Estats Units per tenir les criatures allà i així automàticament tenir doncs, la nacionalitat dels fills, cosa que sembla que no s'ha pogut demostrar, tot i que poguessin tenir alguns casos, alguns exemples. Estem parlant del mateix, Josep, Rubén, en el cas dels Estats Units, d'aquestes mateixes polítiques de dreta i d'extrema dreta?
2: Sí, sí, és dir, és más de lo mismo, eh? A veure, recordem que un dels màxims exponents de l'extrema dreta americana, l'Steve Bannon, va estar durant una temporada per Europa, va fer parada a Hongria, amb el senyor Orban, a fer campanya, etc., etc., i en d'altres puestos, i va venir aquí a Espanya i es va reunir amb el senyor Abascal per en el fondo, apujar-lo i dir-li les línies mestres a seguir per continuar amb aquesta línia supremacista i totalment antidemocràtica. La sort que tenen els Estats Units és que estem parlant d'una constitució vigent des del 1868 i que d'alguna manera tenen uns, malgrat el gran poder del president d'Estats Units, que per mi és en totalment antidemocràtic, que té per poder designar de manera totalment, podríem dir, vitalícia els caps del Tribunal Suprem, però malgrat tot la capacitat i la professionalitat sembla ser de la gent que estan presents allà, evidentment dona unes garanties que aquí a Espanya, sentint-ho molt, jo no les hi veig. Per la trajectòria d'aquests jutges que bàsicament, que diguin el que vulguin, són majoritàriament conservadors i molt conservadors i que estan d'alguna manera preservant, i es veu amb el que està passant en aquests moments, de que les resolucions deixen molt que desitjar.
0: I perquè ja fa temps que la política s'ha judicialitzat. No?
2: Per descomptat.
0: Rubén.
1: Bueno, sí, sí, per suposat, hi ha una relació directa. I, clar, el problema és que allà als Estats Units la cosa funciona com funciona, que és el que deia el company. Bueno, actualment funcionava i funciona el dret aquest de naixement, el principi de jus solis, que es diu, que també els seus veïns, Mèxic i Canadà, tenen el mateix principi. Aquí a Espanya no, aquí és el jus sanguinis, que és per descendència directa, i allà està això del jus solis. Clar, la cosa és que Trump... aquesta no ha sigut una derrota definitiva per a Trump, perquè Trump ho ha volgut fer mitjançant un decret executiu i la justícia no li ha donat la raó. Però pots fer una reforma constitucional. Mm. I fent una reforma constitucional, aquesta llei anirà cap endavant sí o sí. Sí o sí. És més difícil perquè, perquè necessita unes majories a les cambres, però bueno, les pot... sí, jo crec que no és una locura que aconsegueixi aquestes majories i que aquesta llei pugui sortir endavant. És veritat que una reforma constitucional és molt més difícil, però si el vol fer, ho farà. Ho farà.
0: Bé, doncs és qüestió de temps. Ara tindrà temps de fer-ho? Ja veurem. A veure què és el que passa. Dediquem els últims minuts a l'altre tema que us proposava, que és un tema bastant, podríem dir que més domèstic, però no menys important pel que fa al dia a dia, a les polítiques del mercat laboral. No sé si algú de vosaltres ha hagut de fer alguna instal·lació d'aire condicionat aquests dies.
3: D'aire condicionat no, de ventiladors de sostre sí.
0: Bueno, suposo que això és més fàcil, que col·locar.
3: No? No pensis, va tardar un dia i mig a posar tres ventiladors,
0: Bueno.
3: Sí, clar, però vull dir que no, es veu que no, es veu que no es poden posar amb tanta facilitat, perquè un mateix, a mi em van aconsellar que no ho fes i que busqués algun instal·lador que sapigués el que es feia. Realment, quan vaig veure com ho posava, vaig pensar, hòstia, potser això ho he fotut pel cap o alguna cosa, no? Mm. Però que desconec el tema de l'aire condicionat, però puc parlar que fa 3 dies a mi em va passar aquest tema.
0: Ja. I algú més? Algú més? Rubén, Josep, vosaltres heu hagut de patir perquè no heu trobat instal·ladors?
1: No, jo no, però sí, és veritat que cada vegada és... al meu voltant hi ha més gent que està posant els ventiladors aquests de sostre. S'estan posant una altra vegada de moda, perquè és una cosa com que havia passat una mica de moda i s'està tornant a posar de moda. I potser és perquè és més fàcil d'instal·lar, encara que tinguin les seves complicacions, tal. Però, bueno, jo tinc una amiga, precisament ahir va estar instal·lant dos ventiladors de sostre i, bueno, és possible que un dels motius sigui aquest. Sí, és veritat que, en general... estem cada vegada perdent més els oficis. I aquest és un ofici i s'està perdent. I passa amb molts altres gremis. Soldadors, transportistes, electricistes, fontaners...
0: Sí, tot el que tenia a veure amb la formació professional, no?
1: Efectivament.
0: O el que té a veure. Sí.
1: I això és un exemple. I a més són oficis en els quals es pot ganar
0: guanyar un bé la vida.
1: Sí, sí.
0: I un són oficis, pot guanyar la vida.
1: Efectivament. Segurament. Per tant... jo crec que hauríem de mirar quines solucions donar-li. Potenciar una mica la formació professional i potser denostar-la menys, perquè hi ha una mica de prejudici a la formació professional. I jo
0: encara,
1: crec que... Sí, sí. I jo crec que tot va per allà, És una mica des de l'institut sempre s'ha enfocat una mica en el que no serveix per estudiar, que es vagi a la formació professional. I això és un error. I això és un error. I, per tant, jo crec que s'hauria de començar per allà, perquè és que estem vivint aquesta manca de professionals i és un problema, i cada vegada serà més problemes. I això el que farà és que encarirà tots els serveis.
0: Estem parlant que la demanda, després d'aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, ha crescut respecte de l'any passat un 20%. La qüestió està en un dels arguments, un dels temes que ha tocat el Toni, que ja no és només que falti mà d'obra, poca gent qualificada i disposada, és el tema de fons. O sigui, hi pot haver gent, però gent que estigui realment preparada, potser aquest és el tema de el quid de la qüestió, Josep.
2: Sí. Sí, sí, totalment d'acord amb el que heu dit, És a dir, hi ha dos factors. Un factor és que, degut a tots aquests comentaris que heu anat donant, de que s'ha donat una espècie de menor importància al tema de la formació professional, que és un gran error, estem en una situació que la gent... tothom vol estudiar carrera. Vull dir, així és de clar. És a dir, tothom vol... I resulta que hi ha la gent que té les qualitats per fer-ho i la gent que no té les qualitats per fer-ho això. I automàticament volem anar tothom cap allà. I això és el primer error. Però després hi ha una altra situació, que és que, donat que també el nivell de vida a Catalunya i Espanya ha pujat considerablement, la gent no vol fer segons quins tipus de tasques, de feines. I tothom vol o bé ser funcionari o bé agafar i fer una feina d'oficina, de representació, etc, etc. I resulta que els oficis, que cuidado, els oficis, la persona que ha tingut un bon aprenentatge es guanya d'allò més bé la vida, i inclús li diré clarament, perquè jo tinc exemples clars, millor que un enginyer, així de clar i contundent, perquè jo tinc casos de gent que em venen a casa que els tinc ja fa 25 anys i que, per sort, són de la meva generació i han pogut anar plegats. I jo tinc aquesta mateixa gent des del primer dia i no els canvio per res del món. Per què? Perquè són gent que han tingut tot l'aprenentatge, s'han anat fent ells mateixos i automàticament tenen una experiència i s'han anat reciclant i estan al màxim de nivell. Però d'aquests que n'hi han pocs, pocs, però els que hi han es fan dir sí senyor també, també us ho diré, es fan dir sí senyor, perquè ho poden fer-ho.
0: Sí, sí, i penseu una cosa, ja no ens queda més temps, però només faré un apunt. Si es manté aquesta aposta per la transició energètica, que és cap a on anem, es necessitarà més personal qualificat en aquest àmbit. O sigui que aquí hi ha una oportunitat de treball per a aquells que s'ho estiguin rumiant i vulguin canviar de sector. Sembla que és un de les professions del futur. Senyors, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé. Si no ens tornem a veure, que tingueu bon estiu.
1: Igualment. Moltes gràcies, igualment. Bon
0: estiu.
1: Que vagi
0: molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu. Adéu.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en

0: per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
1: Les obres preveuen la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra, també un mirador sobre el varador del port i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baètolo. El barri de la Mora és un dels més nous de Badalona i els veïns feia temps que reclamaven serveis essencials perquè se senten oblidats. La remodelació de l'espai se sumarà a altres espais verds de la ciutat, com el de la Riera de Poma Morera i el de Nelson Mandela, que comença amb les obres aquesta setmana. Badalona ha registrat 21 nits tropicals aquest mes de juny, el que significa que la temperatura s'ha situat o superat els 20 graus de temperatura. Hi ha hagut, però, 3 nits tòrrides en què dormir ha estat més complicat perquè els termòmetres han superat els 25 graus. D'aquesta manera, aquest mes de juny, les estacions del Meteocat han deixat els registres més alts pel que fa a nits tropicals a Catalunya en les dues últimes dècades. Així, 128 dels 184 punts de mesura del Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han baixat dels 20 graus com a mínim un dels dies de juny, segons ha pogut consultar l'ACN. A Badalona, però, aquest mes de juny encara no s'han assolit temperatures superiors als 35 graus, malgrat que a Catalunya 7 de cada 10 localitzacions els han superat. L'empresa Play Badalona S.A., antiga gestora del Bingo Via Augusta, figura com la tercera en la llista de deutors de l'any 2025, segons les dades facilitades per l'Agència Tributària Catalana. El deute pendent és de gairebé 9,3 milions d'euros, la mateixa xifra que fa 3 anys, tot i que aleshores liderava el rànquing. En aquest cas, la primera posició l'ostenta amb gran diferència Josep Faratgi, que té un deute de més de 65 milions d'euros amb les arques públiques. El segon lloc l'ocupa Jordi Dalmau Riols, amb més de 9,6 milions d'euros pendents de pagament.

0: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident que talla un carril. També hi ha retencions del Papi a la Sant Cugat en sentit nord, intensitat de Cerdanya a la Barberà en sentit Girona. A la B30 hi ha retencions a Sant Cugat en sentit Girona per un accident que ja no talla cap carril. També hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32 retencions de Cornellà Esplugues en sentit Barcelona per un vehicle variat que ocupa el voral. També hi ha retencions a Sitges en sentit Tarragona per un altre vehicle variat. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona a la Pota Nord. A la B20 retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. A la N92 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha trams de retenció de Zona Franca Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

La terrassenca Núria Reina tenia clar des de bon començament que es volia dedicar a l'art i ara imparteix uns tallers a una escola d'art mentre manté el seu desig de dedicar-se a la il·lustració. Avui passa pel Connectats. Núria, molt bona tarda.

0: tarda.
1: Deixem que saludem també el company, en Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Bé, la Núria sembla que ha quedat atrapada per aquesta disciplina que és l'art. No sé per quins motius. Núria.
0: He de dir que ja des de petita, sempre, com has dit, sempre m'ha cridat molt. I al final jo crec que sempre una nena que m'agradava molt estar a casa i tot. I igual no era una nena tan expressiva, però tot el que sempre he volgut expressar ho he expressat pues, d'alguna manera amb l'art. Llavors crec que al final és una eina és que serveix per moltes coses, tant, bueno, tant psicològiques com per expressar-te o per passar una estona si no vols dedicar això o si no vols que sigui tan seriós. I això, sí, sí.
1: I vas dir, com això és el que més m'omple, em vaig a formar, no? I te'n vas a l'Escola Massana.
0: Sí, exacte. Me'n vaig anar a l'Escola Massana a Arts Aplicades al Mur, que és una disciplina que tocàvem una miqueta de tot. Fèiem com esgrafiats, també fèiem vidreres, fèiem pintura. Sí, vaig tocar molts pals, la veritat.
1: Olé, déu-n'hi-do, això és xulo, no?
0: Sí, sí, és una carrera bastant completa, la veritat. Bé, és un cicle superior molt complet. Vaig sortir molt contenta, la veritat.
1: I després com continuen aquests estudis? A on?
0: Clar, llavors em va passar que, per exemple, vaig fer tantes coses que no vaig poder centrar en el que jo volia realment, que era més el dibuix. Llavors, per al dibuix, ja des de petita, doncs, amb els salons del manga i tot, jo tenia l'escola Josso ja enfiladíssima. I vaig dir, jo vull estudiar aquí. Llavors vaig presentar el meu portfolio per a veure si m'agafaven per estudiar i vaig començar a estudiar il·lustració allà, durant 2 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Sergi.
2: Bueno, deia això, no?, que va estudiar a l'escola Josso per formar-se en il·lustració, però en principi vas treballar d'una altra cosa, no?, que no tenies res a veure amb l'art, no?
0: Sí, exacte. Vaig acabar il·lustració i després a la mateixa escola vaig estar 3 anys més també fent art gràfic, que era una miqueta semblant a il·lustració, però tocava més coses també de 3D i era més aviat carreres, bastant més extens. Llavors, quan vaig sortir de la carrera, vaig dir, vale, quines són les meves opcions? I també venia una miqueta, no saturada, però al final, quan surts de fer alguna cosa que t'agrada tant i tens tanta passió, també hi ha una mica com una por, hi ha com un pou que dius, uf, i si no em surt bé, i si tot... I dius, mira, vaig agafar una feina que era com de teleoperadora, per parlar amb clients i tot, i dic, mira, de moment faig això, i de mentre a casa meva, doncs vaig fent, poc a poc vaig fent coses, i a veure què surt.
2: Mm-hmm. I mentre anaves fent cosetes pel teu compte, o com, què anaves fent?
0: Exacte, jo anava dibuixant, però jo em donava compte que, mira que tenia bastant temps, perquè era una feina només de matins, però com era una feina que no m'agradava gaire al final, era com molt drenant, perquè eren moltes coses, i em vaig donar compte de que cada vegada començava a dibuixar menys, tenia menys creativitat, menys ganes de fer coses, i acabava arribant a casa i sentant-me al sofà i com només com recuperant-me una mica de... Pues al final una feina que no tenia culpa la feina, però que a mi no m'agradava, no m'omplia i no em feia feliç, la veritat. I llavors un dia vaig veure una trucada. Vaig veure una trucada i vaig veure que em trucava un número que jo no coneixia. I dic, ui. I quan el vaig agafar, se'm va presentar i dic, hola, soc l'Ariadna Simó, que és una dona que és meravellosa, la veritat, i té un estudi, té una escola d'art, i em va dir, necessito, m'han passat el teu contacte, sé que has estat estudiant molt, que t'has format molt en moltes disciplines, necessito un professor. I vaig dir, ostres, jo mai he fet de profe, jo. I però li vaig dir, jo per treballar de l'art, al final, jo sabia que volia estar al món de l'art, o sigui, jo m'encanta la il·lustració i ojalà dedicar-me tota la il·lustració, però igual si fes només il·lustració, igual també em cansaria, és que al final m'agrada molt tocar moltes disciplines. Llavors jo li vaig dir que sí, sense pensar-m'ho, sense parpellejar, li vaig dir sí, sí, sí, cap endavant. I vam fer una petita entrevista i li vaig ensenyar tot el meu portfolio, les meves coses i tot, i em va dir, bueno, m'encanta, t'he de veure primer una miqueta en acció. I jo, home, normal, clar que sí. Vaig fer la meva primera classe i encara que estava molt, molt nerviosa, vaig donar compte que jo és una cosa, per exemple, que el fer tallers, és una cosa que mai m'havia plantejat. I vaig dir, ostres, m'encanta, o sigui, és com que m'omplia molt estar amb la gent, poder ensenyar-los les coses que jo havia après durant tots aquests anys. I llavors vaig començar a combinar les dues feines. I curiosament, encara que tenia molt menys temps, perquè clar, treballava pels matins en un lloc i per les tardes en un altre, en el meu temps lliure, que no era tant com abans, creava molt més i feia moltíssimes més coses que no abans, que tenia tant temps, però clar, la meva creativitat estava totalment apagada. I em vaig començar a moure i
1: escolta, Núria, des de que vas començar amb els tallers, quant de temps ha passat?
0: Doncs vaig estar un temps combinant les dues feines fins que vaig veure que em desbordava, que dic, ostres, és que hi ha bastanta feina aquí. I vaig parlar amb la meva, bueno, amb l'Ariadna, i vam dir, vale, hem de prendre una decisió, i vaig deixar una de les feines. I des de llavors, ara farà, a veure, com 4 mesos que ja estic només amb els tallers, i estic molt, molt contenta, de veritat, fer moltes cosetes per aquí, per Viladecavalls també, sí, sí.
1: Molt bé, o sigui que ara tens una nova vida laboral, que és la que, bueno, estaves una mica buscant, no?, de moment.
0: Sí, i tant.
1: Molt bé.
2: I això de fer classes, diríem, tu haguessis esperat mai que ho faries,
0: no,
2: o no?
0: No, no, és més, jo de petita era la típica que la posaves a fer alguna exposició i jo tremolava, odiava parlar davant de la gent i tot, perquè sempre em trabava i tot. Ui, no, passava fatal. I em vaig donar compte que és això, com és algú que m'agrada tant i m'agrada compartir amb la gent, no vaig tindre cap moment, cap tipus de problema. O sigui, potser sí, estava una miqueta nerviosa a les primeres classes, però després em vaig llançar i sí, fins aquí.
2: Mm-hmm. De totes maneres, una de les coses que, tot i que t'està agradant molt això dels tallers, una de les coses que t'agradaria és també fer una mica d'il·lustració pel públic infantil. No? És una de les coses que t'atrauen molt.
0: Sí, m'encanta, he de dir que m'encanta, sempre m'ha agradat molt la il·lustració infantil, i el meu treball, bueno, la meva feina final de la carrera que vaig fer a la JOSO va ser començar, és més, un llibre infantil. I llavors, és que crec que els llibres infantils tenen... Primer, que no és que no estiguin valorats, però és com que crec que no els hi donen tanta importància com mereixen els il·lustradors dels llibres infantils.
1: Però ara, Núria, es fan moltes coses que són xulíssimes, els àlbums il·lustrats...
0: Sí, ara ha millorat moltíssim. Sí.
1: És que hi ha joies, eh? O sigui, hi ha llibres que t'enamoraries només per les il·lustracions que tenen.
0: Exacte.
1: Es fan uns treballs molt, molt, molt xulos.
0: Sí, jo sempre per Sant Jordi sempre em quedo mirant també llibres il·lustrats i tot, sempre que puc en compro un. Llibre il·lustrat seria per mi perfecte, sobretot aquestes històries que són autoconclusives, llibres curts que són autoconclusius, i amb això, amb molts dibuixos i poder explorar creativitat a tope.
1: Que bé.
2: Mm-hmm. I això ho tens aparcat o tens la il·lusió algun dia de poder fer un llibre d'aquests?
0: Sí, jo ara mateix ho tinc aparcat perquè... Pues gràcies a la vida pues tenim bastanta feina i estem fent coses també molt xules que tampoc m'esperava estar podent fer i m'estan agradant molt, llavors ara de moment estem per aquí, però mai deixaré aparcat, sobretot inclús la idea que ja tinc començada, que ja ho vaig parlar amb els professors i va dir, pues algun dia si l'elabores una miqueta més portarà una editorial, i jo, pues sí, sí, és veritat. I no, apartat mai. I sempre que, encara que ara estic molt amb el tradicional, perquè m'encanta, al final jo crec que també trobava faltar tacar-me una miqueta a les mans, perquè al final vaig fer molt digital, que m'encanta també, però trobava faltar tacar-me a les mans. I llavors, mentre faig també molta cosa d'aquarela, d'acrílic i tot, sempre tinc algun dibuix d'il·lustració infantil, sempre tinc a la recàmera, per algun d'aquests moments així morts. Sí, no hem parat.
2: Però el viure de l'art tampoc no sempre és fàcil, no?
0: No, la veritat és que no. A mi, he de dir que els meus pares i la meva família sempre han sigut super, super, super a tope amb el tema de l'art i tot. Em va dir, si és el que et fa feliç, de veritat, doncs és el que has de fer. Però m'he menjat de molta gent dient, segur, és que això no té futur, és que no sé què, i és com, bueno, pues que al final, si tu no et mous, perquè clar, si t'agrada molt l'art i tot, però no et mous, no tens ganes, no tens aquesta... de fer coses, no fas coses, sobretot, que és que al final totes les feines són difícils de trobar. Llavors, sí, és complicat, però vull que se sàpiga que hi ha un mercat i que hi ha molts tipus d'art. Art només de, no només és això, només és, pots fer un llibre, per exemple, sí que és superxulo, però també hi ha tallers, també hi ha dissenyadors gràfics, hi ha un, a l'art és una cosa superextensa. Ja no sé, que et tanquis molt, que si tens un baremo supertancat, llavors igual és més complicat, però si t'obres i també pots aprendre coses superxules.
2: Mm-hmm. I si et dic, com et definiries com a il·lustradora, que, o les teves il·lustracions, que quina, no sé, quina paraula diries?
0: Una paraula? Mira, jo crec que essència, perquè m'agrada molt jugar, per exemple, amb les llums càlides, o per exemple, coses que entren així com llums per les finestres o cosetes així. Llavors té com una essència, o sigui, o càlida, mira, més aviat càlida, anem a dir-li així. Intento que quan faig una il·lustració, com que la veus, saps aquestes imatges que veus i dius, oh, saps, com que t'omplen el cor, saps, que et posen el cor calent, no sé com dir-ho.
2: Ja. El sentiment, no?, una mica.
0: Sí.
2: Mm-hmm. I escolta'm una cosa, com veus això de la IA? Això ho preguntem sovint amb gent que, bueno, que, sí, que podeu estar afectats. Com ho veus? Com, què creus que pot passar? Que ho veus positiu, ho veus negatiu? Com ho veus?
0: Bueno, al final ho veig com una eina més, la qual no es pot parar, això està clar. Perquè jo crec que cada vegada anirà més a més, però crec que és una cosa bastant... S'ha de tindre molt cuidado. Primer, perquè això, jo parlaré del meu sector, un ordinador mai podrà fer una il·lustració o una obra d'art que podria fer un ser humà al fin i al cap. O se la pot fer, però serà una obra buida. Serà, no sé, a mi m'agrada quan veig una il·lustració d'alguna altra persona, doncs veig alguns detallets i tant, mira, aquesta persona ha pensat en posar això, en posar això. O ja, per exemple, molta gent, és el que he dit abans, que canalitza els seus sentiments a... amb l'art, llavors pots veure les vivències d'una persona, i un robot no té vivències, i al final jo crec que si tot ho fes un robot seria tot molt fred i molt gris, o sigui, jo crec que seria bastant trist.
2: Però també pot ser positiu, no? És a dir, hi ha el vessant positiu que pot ajudar, no sé si molt al vostre sector, però en general pot ajudar, no?
0: Sí, en general pot ajudar, però jo per exemple estic veient no sé, totes les... els professors, per exemple, jo tinc doncs familiars que són professors, i ara per saber si un nen o no ha fet els deures ell mateix, per exemple, és que és molt trist, o sigui, és que no aprendran al final. O sigui, sí, és una eina molt útil que pots fer servir doncs per recerca o pel que sigui, però al final és que no sabrà escriure, la gent no sabrà redactar, no sabrà tenir un pensament crític, perquè tot li pregunten a la intel·ligència artificial. Llavors, jo crec que sí, té coses positives, però igual crec que d'aquí uns anys veurem més les negatives que les positives. Molt més.
2: Va, marxem de l'art, anem a una mica a les teves aficions. Una molt, molt, molt pronunciada és la música, no?
0: Sí, m'agrada molt la música, i depèn de, doncs això, del que estic fent, o el que estic dibuixant, o si estic passejant, o depèn de, inclús del clima, doncs em poso alguna música o una altra. Els videojocs també m'agraden molt al meu temps lliure.
2: I quina música t'agrada?
0: Mira, jo sóc una persona bastant que vario molt. Hi ha dies que em ve de gust, per exemple, doncs, música així com molt metal o molt rock, i hi ha dies doncs, que vull estar més tranquil·la, doncs, més pop comercial o alguna cosa més tranquil·la, inclús bandes sonores de pel·lícules m'agraden molt. Que a vegades no tenen lletra, però a vegades no fa falta lletra. Només escoltant la banda sonora, tu ja te't poses la teva pròpia pel·lícula.
2: Mm-hmm. I escolta'm una cosa, hi ha un lloc de Catalunya, un poble, que té el cor robat, no?
0: Sí. És Ribes de Freser. O sigui, Ribes de Freser és com el meu poble des de que sóc un nadó, des de que vaig néixer. Jo crec que la primera vegada que ens van portar allà, doncs igual tenia o mesos o a lo millor un any, no ho sé. I tenim una casa allà familiar, llavors també és molt un poble que junto molt amb família, perquè al final sempre anem en família, és com així l'estiu, i a nosaltres que no ens agrada gaire la calor, anar una miqueta al poble de muntanya també va molt bé.
2: Jo t'haig de dir que jo no he anat mai a Ribes, però els meus pares, quan fa molts anys, quan encara no teníem fills, Van anar-hi i sempre en parlaven molt bé, i és un poble d'aquests que fan canari.
1: O sigui, és molt mono.
2: Tinc la quota pendent d'anar-hi, perquè els meus pares sempre, me'n recordo, ma mare ja, pobra, ja no hi és, però sempre, oi, que maco, hi hem de tornar, aviam si un dia puc anar. Però bueno, l'entrevista és de la Núria i no la meva. Escolta'm una cosa, i la iaia què? Com cuina la iaia?
0: Ai, la iaia. Mira, doncs ahir mateix vam anar a dinar tots junts. Sí, no, la meva àvia és una persona molt important per mi, la veritat és que, a part de la seva cuina, doncs què diem? Cadascú diu que la seva iaia és la millor que cuina. Llavors, jo per mi, la meva iaia és la que millor cuina, clar que sí.
1: Per suposat.
0: No, però i m'ha ensenyat molt, i encara em queden apuntar-me moltes receptes, perquè al final són receptes que vull transmetre, en plan, doncs, a la meva família.
1: Fas bé de recuperar i guardar aquestes receptes de la teva àvia.
0: Sí,
1: perquè
0: tant.
1: Sempre les tindràs, eh? Sempre les tindràs. Doncs avui hem conegut a la Núria Reina, un amant de l'art que va trobant el seu camí, no? I que esperem que algun dia doncs, pugui venir a presentar-nos el seu àlbum il·lustrat. Oi que sí, Núria?
0: I tant. El veureu. Temps
1: de molt bé. Perfecte, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Que passis un bon estiu.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Sergi, adeu-siau.
2: Vinga, parlem. Adéu.
1: Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Des de fa uns anys, el Club Bàsquet Castellà no travessa el seu millor moment esportiu i institucional. L'entitat, que històricament va arribar a militar a segona divisió nacional, ara milita a segona catalana, on els seus equips sèniors han salvat la categoria en les últimes jornades. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, el Club Bàsquet Castellà ha fet la seva travessa pel desert en els últims anys i aquesta temporada torna a salvar la categoria en la recta final de la temporada. Tot i això, el club està fent una bona feina amb la recuperació dels equips femenins i el manteniment del masculí, els dos a segona catalana. I avui tenim amb nosaltres el seu president, Feliu García. Bona tarda, Feliu.
2: Bona tarda, Albert.
1: Quin balanç fas d'aquesta temporada que ha sigut, almenys als equips sèniors, una mica dura?
2: Sí, la veritat és que, aviam, a nivell, com el que tu molt bé deies, a nivell de club, realment el club està en un moment espectacular, però a nivell dels sèniors, doncs, ens està costant. Ja ho sabíem, eh? De totes maneres, no ens ha sorprès, perquè és un tema que ja teníem molt clar quan vam arribar a la Junta. La nostra idea era gent de la casa, els sèniors, i això sabíem que tindria el peatge de gent jove, gent experta, i que serien anys complexos fins que tinguéssim un bagatge dintre de la categoria, no? Que no esperàvem... Ja que el tema va ser, potser, que l'any passat vam quedar molt a prop de l'ascens, i això va ser una cosa que potser ens va distorsionar una miqueta la realitat que teníem al club, no? Pensava que teníem un equip, o pensava que teníem un equip més potent del que realment teníem, o la temporada va anar així, o aquesta ha sigut diferent, no? Però, bueno, en principi...
1: Quins són els reptes que has hagut d'afrontar? Portes uns anys a la presidència del club. Vas arribar en un moment molt crític per l'entitat, perquè...
2: La veritat és que, sí, o sigui, sobretot a nivell social i a nivell humà, diríem, de quantitat de nens, quan vam arribar tenim un problema molt important. Hi ha pocs nanos, sobretot el femení teníem dos equips femenins. Quan vam arribar al setembre es desfeia el sènior femení i només teníem un preinfantil. I vam poder recomposar aquell equip, vam poder fitxar a última hora al setembre. Estem parlant del setembre, que la competició començava a final de mes, eh? Vam refer l'equip, vam muntar el que es va poder i va ser un any que inclús al principi vam començar a ser entrenador, després vam fitxar el Xavi Revilla a la tercera jornada de la temporada i vam pujar. Vull dir, va ser una cosa espectacular, perquè aquell any vam pujar de categoria amb el sènior femení. I tot això, pues, ha anat generant, pues, el que dèiem, no? Com que els dos equips sèniors són de la casa, pues, això genera en els nanos, pues, com una sensació de pertanyença al club. El pavelló està ple cada setmana, les nenes els veuen a les nenes que les estan entrenant, ja ens coneixem, i en aquest moment doncs hem aconseguit el que es pensaven que trigaríem 2 anys més. Hem doblat tota la línia masculina. I tenim tota la línia femenina completa. O sigui, hem crescut en aquest moment. Quan vam arribar nosaltres teníem de l'ordre de 13 equips i en aquest moment estem en 21 equips. Tota la línia completa i tota la línia masculina doblada. I a nivell, o sigui, els nivells competitius, sobretot de les categories de formació, que jo conto des de preminis fins a cadets, hem pujat tots els equips de nivell, estem competint a nivells A, nivells B, quan vam arribar a nosaltres, doncs, tot era C's, D's. Llavors, això al final et fa que, doncs, bueno, que en els últims anys ens està retornant més gent que ens està marxant. Ens han retornat, doncs, 8-10 jugadors que havien anat a jugar a Sabadell a equips més competitius i que han vist que el projecte de Castellà és interessant i estan tornant al club, no?
1: Parlaves ara, no?, de la categoria femenina, no?, que per qui no ho conegui, el femení, que es va integrar des de la, sí, Immaculada fa molts anys, havia estat sempre, tant el femení com el masculí a Castellà havien estat referència. Parlem, sí, de que el masculí havia arribat a militar a la segona categoria nacional, el que avui dia està per sota de la CB, sí, per entendre'ns, o sigui, sí, sí, Déu-n'hi-do, i el femení també havia sigut referència al Vallès Occidental, es pot, sí, dir, sí, no? Sí, sí. Vau arribar en un moment que el bàsquet, pels que ens agrada el bàsquet i hem jugat a bàsquet, potser ara no és el millor moment pel bàsquet a nivell nacional, no? Hem passat de tenir jugadors a la NBA,
2: sí,
1: la generació, sí, sí, Gasol, sí, i tota aquesta, estar en hores més baixes, no? Sí. Jo recordo, ja fa uns anys, no?, però recordo que ja tothom volia jugar a bàsquet, sí, no? O sigui, pel darrere del futbol potser era l'esport més estimat, i vosaltres vau arribar en un moment que era tot el contrari, fa 3-4 anys, I a més, amb els problemes econòmics del club, que es va parlar fins i tot, no sé fins quin punt va arribar a estar allà la decisió, però fins i tot de que desaparegués el club.
2: Sí. No, el club va estar molt, molt... La gent no és conscient de lo que... Va ser junta just abans de que arribéssim nosaltres. La gent no va ser conscient de l'esforç que va fer aquella junta en els anys que vam estar. Nosaltres ja ens vam integrar al segon mandat d'aquesta junta, que era quan estava el Josep Bordes i la junta anterior. Però quan va sortir l'anterior en aquesta, el club tenia un forat molt gran. Tenia un front molt gran, justament una miqueta per tenir una política que no es podia mantenir en aquell moment. Tenia l'equip a Copa o Supercopa, fitxant estrangers, fitxant gent de fora, pagant sous...
1: Estratosfèrics, sí, això recordo.
2: Per la categoria, llavors la idea va ser... Això no és insostenible. O sigui, nosaltres hem tingut molta sort també que tenim patrocinis importants pel club, cosa que també ha portat aquesta nova junta, doncs, patrocini és important, tenim el nou Castellà que ens està donant un gran suport, que realment ens dona una tranquil·litat a l'hora de treballar. Però, bueno, però al final el que hem cregut que l'aposta s'ha de fer a baix. Tu on has de tenir bons entrenadors, on has de tenir... Has de gastar els diners és a la base. I el club, això ja es anirà notant un cop arribis a les categories sèniors. O sigui, en principi el que no pot ser és que tu tinguis un forat com teníem, de ser un sènior a Copa Catalunya i a l'equip que tenies més... D'allò era un cadet que tenies a nivell D. O sigui, aquells nanos era impossible que arribessin a competir a Copa Catalunya, eh? Totalment impossible, perquè arribaven a júnior i no tenien la categoria ni la competitivitat per poder pujar al nostre sènior. I això no té sentit, perquè has d'agafar gent de fora. Aquest any, per exemple, l'any passat tot l'equip, exceptuant un reforç que vam fer perquè ens feia falta algun veterà, que vam fitxar l'Edu García, que és un jugador del club, que havia jugat a la penya, i és el meu germà també estava aquí, i va ser una bona oportunitat perquè ell volia tornar a jugar, i llavors pues, i és l'únic jugador de fora de la casa. Tot el reste de jugadors són jugadors de la casa. Aquest any sí que potser farem un petit canvi perquè ens marxen quatre jugadors importants, i llavors pues, no tenim encara, ens falta un parell d'anys perquè ja hi haurà un jugador, el Ramon Amat, que ja pujarà del júnior a donar un cop de mà ja seriosament en el sènior masculí. I la nostra idea és aquesta, que siguin els nanos. Ara aquest any farem un any pont, un parell d'anys pont, perquè hem d'aguantar la categoria i no ficar-nos ningú tipus d'objectiu. La veritat és que aquest any es veurà aviam com va l'any, sense fer-nos... Perquè jo crec que l'any passat l'error que vam cometre és com que havíem quedat l'any anterior molt a prop de pujar. Els nanos van sortir molt pressionats des del principi de temporada. Vam perdre el primer partit i va ser dramàtic. Vam perdre un partit i l'equip va caure completament quan havíem fet una pretemporada que ens pensàvem que perquè havíem guanyat un cop a Catalunya, el Sant Nicolau, vam fer un partit de pretemporada, els vam guanyar, vam jugar contra... També vam perdre un punt contra el Club Natació, que també era un cop a Catalunya. O sigui, l'equip estava amb una gran dinàmica, però vam perdre un partit i és el que passa, la joventut és el que té. Són nanos joves, perds un partit, no sé què ha passat, no ho entenc, estem guanyant equips més bons i quan juguem contra els de la nostra categoria, bueno, és el que té la joventut, no?
1: Perquè l'objectiu és tornar a Copa Catalunya, perquè potser aquí estàvem molt mal acostumats a això, no? A tenir un equip a una categoria que llavors era...
2: Aquesta seria la meva il·lusió abans de marxar el dia que hagi de sortir, no? En principi nosaltres estem treballant el projecte fins al 2029, que és quan hi haurà les properes eleccions, i no sé si es presentarà algú o no, però la meva il·lusió seria pujar l'equip a Copa Catalunya amb gent de la casa, i tenim gent. Sí, tenim un parell d'equips per sota, que són els cadets i els juniors que tenim que van pujant, que realment pot ser un equip de Copa Catalunya sense problema. Segurament, per jugar a Copa Catalunya, haurem de fitxar un parell de tios, perquè aquestes coses sí. Ho sabem. És dir, no, és impossible jugar amb tot
1: el temps. Té el handicap aquest, no? Que o tens una mitjana d'alçada dels 10, i al poble no sé què passa, o s'has de buscar fora, sí, no?
2: Exacte. I en el poble no hi ha, no sé per què, no tenim cap d'aquests.
1: És complicat, això.
2: Sí, sí, sí.
1: Quasi diries a les veus crítiques, que també les hi ha, evidentment, socis de tota la vida, sí, seguidors sí. De tota la vida, no? Que, com dèiem, estàvem acostumats molts, inclús jo, que segueixo l'equip, no? De veure l'equip una categoria competitiva com Copa Catalunya.
2: Correcte.
1: Que tot i això també ha baixat molt el nivell en els últims anys.
2: No,
1: però estàvem acostumats una mica a això. Què els diries a aquestes
2: coses? La idea és o sigui, que vegin com està el club en aquest moment. Que vinguin un cap de setmana al Puigverd. Si venen un cap de setmana al Puigverd, veuran que s'estan fent les coses bé. L'últim dia, vam oblidar l'últim partit, que va ser quan vam salvar, que és la O sigui, he jugat 35 anys de bàsquet, no he viscut algú com el que vaig jugar aquell últim dia. I vull dir que vinguin i ho veuran. Quan vinguin els nanos, vinguin totes les categories inferiors, inclús a veure el femení. És que el femení omplim el Puigverd, ve el masculí omplim el Puigverd.
1: El femení jugant, que a més ha aconseguit dos ascensos seguits.
2: Correcte, un equip que són tan competitives. O sigui, el problema que ha tingut aquest any del canvi d'entrenador ha sigut perquè elles no van entendre el que nosaltres els vam plantejar a principi de temporada. Aquest any us heu d'adaptar a la categoria. No hi ha cap objectiu. L'objectiu és estar tranquil·les, mitja taula, però és un equip tan competitiu que està acostumat a guanyar tant que quan van perdre quatre partits ens vam tornar... Vull dir, van ser les jugadores que no... I jo tenia claríssim que no baixaríem perquè és un equip supercompetitiu. Vull dir, no és... Perquè al final han quedat quatre victòries per sobre del descens. Vull dir, que no és que... Com amb el senyor masculí sí que hem... Bueno, hem passat allò...
1: Sobre la botxina. Sí. L'últim segon, de fet.
2: L'últim segon d'un altre partit. Amb el femení tenia molt clar que no hi hauria cap problema, perquè, bueno, al final, quan van haver d'apretar... El desembre va haver-hi nervis, van perdre 4 o 5 partits, i elles no estaven acostumades. Quan tu portes 2 anys guanyant tots els partits de la temporada, quan perds 3 o 4 partits, hi ha nervis, sí.
1: Parlaves de la base, com es treballa, no?, perquè aquests jugadors i aquestes jugadores arribin als equips sèniors, perquè, clar, això és molt complicat a tot arreu, i en tots els esports.
2: El primer, nosaltres, el que hem apostat des que vam arribar, que ja va ser, quan vam arribar, el primer vam fer va ser fitxar el Jaume Prat, que és el nostre director executiu aquest any, hem canviat una miqueta l'estructura, era treballar amb tots els equips, tots els equips hem de treballar amb la mateixa dinàmica, hem de fer el director tècnic aquest any és Julián Moreno, que és el director tècnic, és el que ha encarregat de que tots els equips tinguin la mateixa estructura tècnica, de que tots els equips treballin, evidentment, amb les diferències que cada categoria porta, no? Però que treballem tots de cara a poder anar assolint unes necessitats tècniques per poder arribar al nostre sènior. El que no pot ser és que el sènior vagi per una banda i tota la base vagi per una altra. O sigui, nosaltres el que estem fent és formar entrenadors, que és que el Julián és la seva feina, doncs formar els entrenadors. Tots els entrenadors han de tenir les mateixes dinàmiques de treball, amb les diferents, evidentment, adaptar-les a les diferents edats, i arribar, i que un jugador júnior, quan el posin a jugar amb el sènior, conegui perfectament la manera de jugar, el sistema, si els tenen, com es juga, o sigui, fer jugadors... Ara el que estem fent és això, doncs des de la base, tant en femení com en masculí, tenir una dinàmica d'allò, i llavors, doncs, bueno, el que hem fet ha sigut ampliar l'estructura tècnica amb el Jaume, el Moreno, l'Anna Galve, que és una altra part, que és una mica la part femenina d'aquesta estructura tècnica, que és la que coordinarà una miqueta tota la part humana d'allò, perquè aquesta és la part més complicada del bàsquet, la part humana, famílies, nens, entrenadors, nens, i la veritat és que és una dona molt potent, que realment el tracte humà és espectacular. Llavors, també era una cosa que bueno, abans eren molt homes, massa homes, no? I era un tema que no tocaven bé. A vegades el contacte entre nanos, entre coordinadors, però inclús entre la mateixa estructura. Hi ha una persona que els coordinadors... Perquè al final cada coordinador és una miqueta com els pares. Cadascú vol el seu, jo porto 2 equips, perquè 2 equips vull que és d'allò, però jo amb l'altre equip no vull saber res. Llavors, doncs, ha d'haver una persona que una miqueta doncs, ho gestioni tot, perquè realment som un club i anem tots amunt. I si des de baix anem amunt, doncs, quan arribem 3, 4 anys, 5 anys, tinguem nanos jugant al júnior i al sènior, tindrem categories per poder competir i pujar nanos que seran molt competitius en categories bones, però tu has de començar des de baix. No podem començar... Ara seria absurd tornar a fixar gent, portar gent que hagi jugat a Copa, que no sé què, perquè és que no tindríem els recursos per poder pujar nanos a ajudar-los. Llavors, doncs, bueno, és la idea una miqueta aquesta.
1: Doncs, Feliu García, gràcies per explicar-nos com està l'actualitat més actual, més rabiosa, no?, del Club Bàsquet Castellà, i molta sort i molts èxits al capdavant d'aquesta entitat històrica.
2: Moltes gràcies a vosaltres i pel suport que ens doneu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

Hola, què tal? Soc el Pol i avui us vinc a recomanar la cançó Cada nit del grup mallorquí Anegats, que és un grup alternatiu i que està de moda a les Illes Balears, i aquesta és la meva recomanació d'avui.

0: Doncs ara, al Connectats, us parlem del proper divendres 3 de juliol. L'Associació Fotogràfica Prat celebrarà l'acte d'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimac. Marxem fins al Prat de Llobregat, als estudis del Prat Ràdio, i tenim en Víctor Asensio García. Bona tarda.
1: Bona tarda. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social, exclusiu per a les persones sòcies. Per parlar-ne avui ens trobem amb en Josep Lloret, vicepresident de l'agrupació fotogràfica Prat, i Dionisio Siles, vocal. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què és el Pratimac?
2: Bueno, el Pratimac és un concurs estatal del que fem a l'agrupació fotogràfica Prat cada any. Ja portem 43 anys fent-lo.
1: I com valoreu la participació d'aquesta edició?
2: Bueno, força bé, força bé. Han estat més de 100 participants. El que passa que hem tingut de treure alguna que no es complien les bases i s'han quedat en 100 justos de participants. Arreu d'Espanya, eh?
1: Uh-huh. I això, per una associació local com la vostra, això és molt o està més o menys a la mitjana? O...
2: Bueno, és la mitjana de cada any.
1: Sí?
2: Bueno, es porta feina. Hi ha un grup de persones a l'agrupació que ens dediquem a fer aquest concurs i es porta una mica de feina, sí.
1: Quins són els premis que hi ha i les categories que hi ha en aquest Pratimac?
2: Bueno, hi ha tres categories, una que és tema lliure, una que és tema Ciutat del Prat i una altra tema social. Els premis, el primer premi de la categoria lliure es porta 225 euros més un trofeu.
1: Uh-huh.
2: El segon són 125 i trofeu. El tercer, 175 euros amb trofeu. Després, un quart, 50 euros, i un cinquè, 50 euros. Això és el tema lliure.
1: Vale? Sí, són 5, en realitat.
2: Són 5, no 6, 5. El tema Ciutat de Prat també tenim 5 premis. El primer són 150 euros més trofeu. El segon, 100 euros i trofeu. I el tercer, 75 i trofeu. I després són 50 i 50, el quart i cinquè.
1: Uh-huh.
2: I el tema social només tenim 3, que es portem 125 el primer, 75 el segon i 50 el tercer. Els tres amb trofeus. També dir-te que els trofeus que de les primeres de que ha guanyat la primera, diguéssim, ha quedat primer, sempre és una mica més bonic que els següents.
1: Uh-huh. I la categoria social és exclusiva per socis de l'entitat?
2: La social, sí. Uh-huh. És exclusiva només per socis de la ciutat.
1: I d'entre tots els guardons, en destaquen dos per la seva vinculació al territori, que és el Premi Ciutat del Prat Trofeu Joaquim Aranda i el Trofeu José Luis Marín. Què els fa diferents?
2: Bueno,
3: El Trofeu del Prat és el que es dedica a obtenir fotografies de qualsevol aspecte de la ciutat del Prat. Aquest any ens hem centrat en quant a monuments i estàtues. Altres anys han sigut places, per exemple, o indrets. En fi, la veritat és que costa una miqueta, al llarg de tants anys, trobar un subjecte que no l'haguem sotmès a la vista dels fotògrafos. I el que és curiós és que, com es veu amb els premis que s'han otorgat aquest any, hi ha gent que ve de fora a fer fotos al Prat, uh-huh. el qual per nosaltres és un èxit.
1: Clar, estem parlant dels premis que s'entreguen el dia 3, però ja han estat guardonades les persones que el
3: sí,
1: dia 3...
3: Sí, clar, has de fer el fallo.
2: Uh-huh.
3: Van venir tres jurats a fer el fallo a les nostres instal·lacions al Centre Cívic dels Jardins de la Pau i tenim un acte que es va redactar en aquell moment, tenim els guanyadors i esperem que el dia 3 vinguin a recollir els seus guardons.
2: Sí, són dos jurats de la Federació Catalana i després un jurat, diguéssim, aquesta vegada ha sigut un professor de fotografia d'una escola de Barcelona.
1: Uh-huh. No? Què és el que es valora en aquests concursos, i en aquest concret en el Pratimac, doncs per poder ser guanyador o guanyadora?
2: Bueno, tenim unes bases que han de complir totes les bases, i després el jurat valora la composició, la tècnica, la originalitat, en fi, una sèrie de valors, i els creuen que aquesta fotografia és la millor, i puntuen, i ja està, es queda així.
1: Ja sabem els noms dels guanyadors i guanyadores, però sí. No hem vist, almenys els que no hi hem estat, no hem vist aquestes fotografies, les veurem el dia 3. Ens podeu desvetllar alguna cosa del que veurem?
2: Bueno, què hem de dir? Pues són fotografies molt maques, algunes agradaran més o menys, però sí, però són fotografies que estan molt ben fetes, amb molt bona composició, i, bueno, i quan les ves dius, ostres, quina fotografia, no? Però...
3: Jo convidaria el poble del Prat a que vinguin a veure l'exposició, perquè sobretot en el tema local probablement veuran coses que no han vist mai, tot i vivint en el Prat, perquè hi ha estàtues que potser no estan en el teu itinerari normal i no les has vistes.
1: Just això us volia preguntar, perquè ara el Josep em feia referència que després de 43 edicions trobar temàtiques que no s'hagin tractat i les escultures, qui més qui menys, les va veient. I al final el Prat no és una ciutat on es camina molt. Això us ha sorprès?
2: Sí.
3: Home, és que són bastantes les escultures que hi han i jo crec que molta gent podrà venir a veure l'exposició i dirà, i això és del Prat?
2: Mm-hmm.
3: I sí, això sí. Per nosaltres és un punt, clar.
2: Sí,
3: però,
2: sí.
3: Com he dit abans, cada vegada és més difícil de trobar alguna cosa no, que no haguem posat com a subjecte. O sigui, és complicat.
2: Sí, a vegades passem pel poble i no es donem compte de que tenia allà una escultura d'algun personatge o d'algun altre tema i passen desapercegudes. I quan les veus una foto, i dos, tres.
1: Com I a més, potser amb una composició especial encara la fa.
2: Exacte, no? Si la fas de nit o de bon matí, o no sé. Busques una mica l'angle, o sigui, i dius, ostres, quina foto, no?
1: Uh-huh. Dèiem el dia 3, és l'entrega dels premis, però també és l'inici de l'exposició.
2: Exacte,
1: recordeu, tenim la sala d'exposicions, a la primera planta de Jardins de la Pau, que és on habitualment l'agrupació fotogràfica fa les exposicions. Què hi podrem veure? Fins quan? Quan ho podem visitar?
2: Bueno, normalment estarà tot a l'estiu. Bueno, hi ha uns dies que tanquen
3: setmanes,
2: un parell de setmanes, que no es podrà veure, però des del dia 3 de juliol al començament del setembre estaran exposades.
1: Després de 43 edicions del Pratimac, és que es diu aviat,
2: Sí.
1: Com ha evolucionat aquest concurs? Sempre ha estat igual o s'han anat incorporant doncs, novetats a aquesta forma de fer?
3: En quant a les bases, moltes novetats no hi ha hagut, i en quant al contingut de la fotografia, doncs, ha anat canviant de la mateixa manera que la fotografia ha canviat al llarg dels anys. Això és ineludible.
1: Uh-huh.
3: La fotografia digital és molt diferent de la que es feia abans.
1: Encara hi ha algú que treballa en analògic?
3: Que nosaltres sapiguem presentar-se a nosaltres, no, a més, nosaltres ara ja rebem fitxers digitals. Ja fa uns quants anys que vam decidir-ho fer així, perquè, entre altres coses, és més còmode i a l'hora de retornar les fotos no hi ha cap problema, perquè no cal tornar-les. En canvi, abans, al tenir els positivats, doncs tenim moltes fotos encara que ningú les ha vingut a recollir i que no sabem com tornar-les. Estan allà en un arxiu i un dia o altre farem una exposició.
1: Perquè de les fotos perdudes.
3: Sí.
1: I, clar, la tècnica, deies ara, Josep, que ha anat canviant al llarg dels anys, també s'han incorporat noves tecnologies, com pot ser l'edició de fotografia. Es poden editar les fotografies?
2: Es poden editar. Uh-huh. Sempre amb uns límits es poden editar. El que no ho podem admetre és un cap fotografia que tingui algú d'ahir ja.
1: Uh-huh.
2: Això, si veiem que aquesta foto està fet algú de la foto està en via, l'eliminem.
1: Aquí us volia preguntar, la intel·ligència artificial com està afectant el món de la fotografia i el món de l'afició?
3: És molt complicat. Jo, ahir pensava a la ràdio, un dia els hi hauria d'interessar de fer un debat sobre la intel·ligència artificial, depèn de quins aspectes, naturalment. Uh-huh. En l'aspecte de la fotografia afecta moltíssim. Cada vegada hi ha més gent que es queixa. De fet, la fotografia, el cinema, suposo que estàs al dia de les últimes declaracions d'alguns actors que es queixen de que els hi volen agafar la seva figura per fer-la servir després.
1: O la veu, fins i tot.
3: O la veu. Bueno, la veu ja és el com. Hi ha molts cantants que ja porten molta intel·ligència al darrere, es veu. Doncs clar, a nosaltres ens preocupa que no ens colin un gol. A vegades pot passar perquè no tenim els medis per averiguar realment si allò és IA o no és IA. L'any passat, a l'empresa Sony fa un concurs importantíssim de fotografia i el que va guanyar era una intel·ligència artificial.
2: Sí.
3: I el que va guanyar ho va fer expressament i després va dir-ho, és intel·ligència artificial, el premi no el vull perquè no el mereixo.
1: Uh-huh.
3: Doncs clar, aquesta situació és molt complicada. La gent de vegades s'ho pren una miqueta a la lleugera, però realment és complicat.
1: I com ho podeu tractar?
2: Bueno, una manera de saber si aquesta fotografia, si tenim sospites, el que fem de manera en la fotografia original. Si està fet en via, no t'enviaran un arxiu, diguéssim, que pots seguir els metadatos.
1: Uh-huh.
2: És una forma de, quan dius, ostres, aquesta foto, vinga, envia'm la foto.
1: Uh-huh.
2: És una manera.
1: O sigui que encara hi ha alguna forma de poder
2: detectar-ho. Sí, sempre hi ha alguna cosa. Sí,
1: però us ha passat que us hi heu trobat?
2: He trobat, sí. Aquest any no hem trobat cap fotografia feta en via, però l'any passat sí, havien diverses. Clar, i després l'hem de dir a la persona que ha fet allò i, escolta, això no és una fotografia. Això és una cosa, diguéssim, està feta amb una altra història, no? O sigui, no? I clar, hi ha les persones que quan es donen que li han agafat això, doncs no diuen res, no?
1: Mm-hmm. Què diríeu a algú que vol iniciar-se en el món de la fotografia?
3: Que s'ho prengui amb calma, que vagi als museus a mirar pintura, que compri llibres de fotografia i que vagi disparant poc a poc.
2: Faci més de fotos.
3: Que vagi fent fotos i que no es desanimi. Que és un camí molt llarg, que no s'arriba a dalt de tot ni en 2 anys, ni en 3, ni en 4. S'ha d'anar fent, i que hi ha gent que té més bon ull que altres i s'ha d'entrenar.
1: I clar, és el mateix fer fotografia, una fotografia pel carrer, artística, fer retrats, és el mateix fer fotografia nocturna, al cel, les estrelles, els planetes, o fer també a insectes, a plantes. Deu ser molt diferent cadascuna
3: d'aquestes coses. És molt diferent, cada especialitat és diferent, té les seves característiques, inclús materials. Sí, hi ha objectius que serveixen per una cosa, n'hi ha que et serveixen per una altra.
1: Cal saber una mica què vols fer, o pots fer una mica de tot.
3: Nosaltres que som aficionats fem una miqueta de tot.
2: Sí, fotografies, per exemple, en els nocturnes no les pot fer a mà. Has de portar un trípode, has de portar uns filtres, el temps és diferent. Clar, la larga exposició no és igual que fet una fotografia a ple sol, a migdia, no? Diguéssim, una persona que passa que fes una foto, és totalment diferent.
1: I tot això que sembla, no?, un món gairebé inabastable, poquet a poquet s'hi pot anar.
2: Sí, es pot anar.
3: Sí. Per exemple, s'ha de pensar que, contra el que molta gent diu, la foto no la fa la màquina. La fa l'ull que està darrere de
2: la màquina. Sí, sí. Per exemple, el tema macro, tu vas a fer una foto amb un animal o amb un insecte i, bueno, has de tenir un, diguéssim, un objectiu específic pel macro. I un filtre que també per fer aquesta fotografia. I molta paciència, sí, perquè clar, el bitxo es mou i ha quedat malament la foto.
3: I una mica de sort, també, perquè l'animal pot marxar, o quan vas a fer una foto de la lluna, aquell dia que ho tens tot preparadíssim, va i està núvol. I
2: no hi ha lluna. Sí.
1: Aquí al Prat, en canvi, tenim sort que podem gaudir de molts espais diferents per poder fer fotografia, sí. No? Penso en els espais naturals, però també un tema que surt molt a l'estiu i que aquí al Prat Ràdio, al Prat Ràdio sempre ho cobrim, que és el tema dels spotters, que també tenen, no?, un espai perfecte per fer fotografia, o fins i tot podem fer, doncs, vida a la ciutat, perquè al final el Prat no deixa de ser una ciutat viva.
2: Aquest dia que va arribar el Papa, allà al mirador que era l'aeroport, allà no hi havia ningú. Hi havia 2 televisions... i estava ple a vessar.
3: Sí.
1: O sigui, que dona moltes oportunitats un territori com el Prat.
3: A més a més, deixa que digui que nosaltres també organitzem el Trofeu Delta. Des de fa molts anys, que va ser una invenció nostra i que, bueno, seguim col·laborant-hi.
1: Quins reptes té, doncs, després de tants anys d'entitat, doncs, el dia a dia, el seguir fent, doncs, trofeus, activitats com aquestes? Costa molt?
3: Home, costa una miqueta, però s'ha de tirar endavant, no pots aturar-te.
2: El
3: repte principal que tenim és que vingui gent jove, perquè, com pots veure, ell i jo estem jubilats, la mitjana d'edat és elevada, no només a nosaltres, sinó a qualsevol agrupació.
1: Qualsevol entitat, no només la vostra.
3: Tenim constatat.
1: Qualsevol sector on hi ha agrupacions, la majoria de persones són gent jubilada o molt grans. I la gent jove costa entrar. Què es pot fer perquè la gent jove, doncs, s'apropi a la fotografia i sobretot que ho faci de forma associada, amb una agrupació, amb un grup de persones?
2: És difícil ara.
3: El tema és voler-se associar, més que res.
2: Sí, és difícil perquè ara amb això dels mòbils, Instagram i tot això, pues...
1: Sí. O sigui, no és que falti gent que li agrada la fotografia.
2: No, hi ha molta
1: gent. Falta gent que s'assumi
2: I li agrada la fotografia de veritat, perquè anar pel carrer, fer una foto o qualsevol cosa i posar-la a Instagram, això no... Sí, és una foto, però no és una foto. La fotografia és una altra cosa, no?
1: Quanta gent sou ara mateix a l'entitat?
2: 60 persones, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do. I ja esteu pensant en el que podria ser la 44a edició del Partit Mac?
2: Sí, clar, ja estem rumiant a veure què temes proposem i ja estem parlant. O sigui, és no parar.
1: És una roda que no para.
2: Sí. I hi ha persones, per exemple, el Josep, vicepresident, jo sí que sé el que em porto tot això dels concursos, però ja estem treballant. Són moltes hores, que sembli que no, són moltes hores d'anar mirant, preparant. La junta que tenim també es convoquem allà per fer totes les bases, o sigui que és feina, és feina.
1: Déu-n'hi-do. Doncs Josep Lloret, vicepresident de l'Agrupació Fotogràfica Prat i Dionisio Siles Bucal, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
2: Adéu.
0: Doncs doncs és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats, que arriba a la seva fi. Us hi esperem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Tornarem amb l'edició de dijous. Gràcies a tots, molt bona tarda.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que a Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
4: Donar equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo, amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat, guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc

0: Badalona ha registrat 21 nits tropicals aquest mes de juny, el que significa que la temperatura s'ha situat o superat els 20 graus de temperatura. Hi ha hagut, però, 3 nits tòrrides en què dormir ha estat més complicat perquè els termòmetres han superat els 25 graus. D'aquesta manera, aquest mes de juny, les estacions del Meteocat han deixat els registres més alts pel que fa a nits tropicals a Catalunya en les dues últimes dècades. Així, 128 dels 184 punts de mesura del Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han baixat dels 20 graus com a mínim un dels dies de juny, segons ha pogut consultar l'ACN. A Badalona, però, aquest mes de juny encara no s'han assolit temperatures superiors als 35 graus, malgrat que a Catalunya 7 de cada 10 localitzacions els han superat. Badalona en Comú Podem impulsa una moció pel pròxim ple municipal per crear una xarxa de refugis climàtics que permeti l'adaptació d'edificis aclimatats i generar zones d'ombra als carrers. La proposta es presentarà al ple de dilluns i ja compta amb el suport dels grups municipals a l'oposició. Els comuns argumenten que Badalona disposa de poques zones d'ombra i d'escassos edificis climatitzats per passar les onades de calor i que cada cop són més greus. Lamenten, però, que en les noves urbanitzacions no compten amb la vegetació necessària per combatre la calor. També han comparat altres municipis de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet, Cornellà o Montgat, que asseguren disposarien d'una xarxa de refugis. Diuen que molts ciutadans viuen en immobles poc adaptats i no tenen alternatives per afrontar la calor per la precarietat econòmica que pateixen. Escoltem Rosa Trenador, portaveu del grup municipal d'En Comú Podem.
1: Tenim barris on els habitatges són antics, viu gent amb molta precarietat econòmica, que ho estan passant molt malament amb aquesta zona de calor que, com dic, abans començaven al juliol i aquest any han començat al maig. Llavors, parlant amb la gent ho diu, no tenim on anar, les nostres cases no estan preparades per aguantar això. Llavors, l'administració, igual que fan en altres municipis, ha d'estar preparada per ajudar i protegir a la gent. Ja estem parlant de salut.
0: La platja de l'estació disposa des d'aquest dimecres d'un mòdul de la Guàrdia Urbana que estarà operatiu durant la temporada de bany per garantir la seguretat i convivència en un punt del litoral molt concorregut. El dispositiu ha de permetre actuar de forma ràpida davant de possibles incidències i dissuadir determinades conductes incíviques prohibides en aquest entorn, com posar música o instal·lar taules i cadires. Una normativa que, en cas de saltar-se, pot comportar sancions econòmiques que oscil·len entre els 600 i els 1.500 euros. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: El millor del Badalona matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
6: Ens volem centrar també en la salut. Avui ens visita de nou la col·laboradora del Badalona Matí, Sònia Ruiz. Ella, ja sabeu que és doctora nutricionista. Què tal, Sònia, com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres?
6: Doncs bé, avui ens proposaves fer referència al Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments.
7: Correcte.
6: I amb aquesta excusa, que se celebrava aquesta jornada, doncs ara recentment també, parlar, per exemple, de quin és l'aliment que provoca més intoxicacions alimentàries. No? Si és la carn, si és el peix, si les verdures, si són les verdures, perquè segurament aquí hi ha molt fals mite, no?
7: Sí, de fet molta gent pensa que les intoxicacions alimentàries com a tal estan causades sobretot per la carn o el peix, no? Dels grups que has dit, carn, peix o verdures, però la realitat també és una mica complexa, perquè les fruites i les verdures que es consumeixen crues també estan implicades en molts brots de malalties transmeses pels aliments. Això passa perquè, a diferència de la carn o el peix cuinats, aquests aliments, clar, no passen per un procés de cocció que pugui eliminar possibles microorganismes que estan presents doncs, en el propi aliment, i la contaminació pot produir-se a molts llocs, durant el cultiu, el reg, la collita, el transport o fins i tot la pròpia manipulació. Ara bé, això no vol dir que les verdures siguin perilloses ni que hàgim d'excloure-les, ni molt menys. Tot el contrari, són una part essencial per la nostra alimentació, però sí que va bé recordar que hi ha una importància vital en rentar-les bé i manipular-les correctament abans de consumir-les.
6: I la cocció sempre, diguéssim, és un valor afegit si hi ha dubte de la possible, doncs, sí, que sigui un aliment que no té totes les garanties?
7: Exacte, al final la cocció és una primera línia de defensa, per així dir.
6: Si un aliment fa bona olor o té bon aspecte, podem ja d'entrada estar tranquils?
7: No necessàriament, això també

0: És molt típic, no?, que anem a la nevera i...
1: I ens sumem.
0: Sí, té bona pinta, no? Doncs vinga, va.
1: Fa tres dies, però pot passar.
0: Exacte. Aleshores, clar, aquest és un dels mites més estesos i molts microorganismes responsables, doncs, d'aquestes intoxicacions alimentàries no alteren ni l'olor, ni el gust, ni l'aspecte, no?, dels aliments. Aleshores, això significa que un producte pot semblar fresc i, tot i així, contenir bacteris capaços de provocar descomposicions, vòmits, febre, i el nostre nas és molt útil per detectar aliments clarament deteriorats, però no és una eina fiable per garantir la seguretat microbiològica, no? De fet, alguns dels bacteris més freqüents en intoxicacions alimentàries poden estar presents en aliment aparentment que estan impecables i perfectes, amb la qual cosa, amb això, hem de ser molt curosos.
1: I quin és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa? Jo estic pensant, per exemple, en la taula on tallem moltes vegades els aliments, no?
0: Sí, sí, probablement.
1: I que tenir, poses un peix, com després l'enciam, com el que sigui, l'embotit de l'entrepà.
0: Sí. Tal qual, probablement la contaminació creuada és l'error més habitual que cometem a la cuina de casa, no? És a dir, transferir microorganismes d'un aliment a un altre a través de les mans, els ganivets, les taules de tallar que deies, o superfícies vàries de treball. Un exemple molt habitual és preparar pollastre cru i després utilitzar la mateixa taula per tallar una amanida sense rentar-la adequadament. I clar, en aquests casos el problema no és tant l'aliment en si, sinó la manera com el manipulem. Per això, rentar-se també les mans sovint, utilitzar també utensilis nets, separar els aliments crus dels cuinats, són mesures molt més importants de les que pensem, en veritat.
1: Anem a la carnisseria, sí, o a la xarcuteria o a la peixateria, no?, i comprem peix, carn... Cal rentar-la després, tot i que ja ens hagin preparat, diguéssim, aquell tall, o no?
0: La resposta és que no. Tot i que moltes persones ho continuem fent per costum, rentar el pollastre és una pràctica que les autoritats sanitàries com a tal desaconsellen. Quan l'aigua impacta sobre la carn crua, pot dispersar petites gotes contaminades per tota la cuina, l'aigüera, fogons, utensilis, o fins i tot altres aliments que hi hagi a prop, no? I això també augmenta el risc d'aquesta contaminació creuada. La mateixa lògica s'aplica als ous, perquè molta gent em pregunta si s'ha de rentar els ous abans de guardar-los, però tampoc és recomanable. Hem de pensar que la closca de l'ou té una capa protectora natural que ajuda a impedir l'entrada dels microorganismes.
1: I d'aquesta manera no disseminem el que pugui de la closca, no?
0: Exacte, si la rentem, doncs podem eliminar aquesta barrera protectora i facilitar la penetració de bacteris com la salmonella. Aleshores, la manera segura d'eliminar possibles microorganismes no és rentar aquests aliments, sinó cuinar-los adequadament i manipular-los amb una bona higiene.
1: Ara que les temperatures van cap amunt, i de quina manera? Quant temps podem deixar un aliment cuinat fora de la nevera?
0: Aviam, com a norma general...
1: Jo aquest és un mantra que ja et dic que m'emporto cap a casa.
0: Com a norma general, es recomana només de 2 hores. I a l'estiu, que ara comencen les altes temperatures, com deies, o quan la temperatura ambiental és elevada, aquest temps encara es redueix més. Hem de pensar que els microorganismes es multipliquen especialment bé
1: a altes temperatures, no?
0: I és el que els experts enumeren com la zona de perill, que se situa a aprox entre els 5 i els 60 graus centígrads. Això significa que un plat cuinat que deixem sobre el marbre tota una tarda pot convertir-se en un medi ideal perquè els bacteris es multipliquin. De vegades pensem que el risc només apareix quan l'aliment està visiblement fet malbé, no?, el que dèiem abans, però el creixement microbià pot produir-se moltíssim abans. Per tant, hem de tenir també alerta en això.
1: També és veritat que just després de cuinar sí que convé, no? O estic equivocada, esperar-se una miqueta i no guardar, no desar un aliment
0: en calent a la nevera.
1: Però no ens passem d'aquestes 2 hores de recomanació. La congelació, una altra pregunta.
0: Sí.
1: Elimina bacteris i paràsits?
0: No exactament. Aviam, la congelació no elimina la majoria de bacteris, simplement natura el creixement, que això és superimportant, de diferenciar. Correcte. Això significa que quan descongelem l'aliment, aquests microorganismes poden tornar a multiplicar-se si les condicions són favorables. Ara bé, hi ha una excepció molt interessant que has comentat, el tema dels paràsits, i són també els anisakis, no?, que són el típic paràsit dels peixos crus, etc. Aleshores, en aquest cas, la congelació sí que és una eina fonamental de prevenció, i quan consumirem aquest peix cru o poc cuinat, com ara el sushi, sashimi, ceviche, carpaccio, seitons de vinagre, la congelació prèvia d'aquests aliments és necessària per destruir les larves d'aquest paràsit. Ens el mengem igualment, eh? Però almenys estan morts, això és important. Per tant, congelar no serveix per netejar un aliment contaminat per bacteris, però sí que és una de les mesures més efectives per prevenir també el risc d'anisakis en determinades preparacions.
1: I per reincorporar-los al teu organisme vivus, que puguin proliferar.
0: Correcte, correcte. Això ens recorda al final que una idea molt important, no? Que la congelació no és només una manera d'allargar la vida dels aliments, sinó en alguns casos també una eina de seguretat alimentària imprescindible. Això també és un pensament que hem de tenir en compte.
1: Quina diferència hi ha, Sònia, entre data de caducitat i data de consum preferent? I no sé si això canvia també en època d'estiu.
0: Sí, mira, de fet, és una diferència molt important i que sovint genera moltíssima confusió, eh? La data de caducitat està relacionada amb la seguretat alimentària. És a dir, quan se supera, el fabricant no garanteix que el producte sigui segur per al consum. En canvi, la data de consum preferent fa referència principalment a la qualitat, no? de l'aliment, el sabor, la textura, l'aroma, les propietats organolèptiques en general. Uh-huh. Això significa que molts aliments poden continuar sent segurs després de la data de consum, preferentment si s'han conservat sempre correctament. I, de fet, una gran part del malbaratament alimentari actual es deu a la confusió entre aquests dos conceptes, eh? O sigui que és important també saber-los distingir.
1: Uh-huh. Per donar més vida, aquests aliments.
0: Sí.
1: I ja per acabar, potser ens sorprendràs amb aquesta resposta, però quin és el lloc més contaminat d'una cuina?
0: Moltes persones responen que l'aigüera, però en realitat...
1: Això estava pensant, l'aigüera, que és una mica un oxímoron, perquè és on rentes, però no és que estigui massa net.
0: Però en realitat solen ser els fregalls, les típiques balletes o els traps de cuina. Pensem que aquests objectes acumulen humitat, restes de menjar que anem netejant, temperatures ideals perquè els bacteris proliferin. I alguns estudis han observat concentracions de microorganismes sorprenentment elevades en fregalls domèstics d'ús habitual. O sigui que hem d'intentar, sobretot, canviar-los sovint.
1: Renovar-los.
0: Correcte. Rentar-los a altes temperatures o desinfectar-los regularment. I de vegades ens preocupem molt, no?, pels aliments i oblidem que els estris amb els que manipulem també formen part d'aquesta seguretat alimentària.
1: Clar, el fregall sí que és veritat que el vas reposant, no?
0: Sí.
1: El que és el drap de cuina aquest que absorbeix, no?
0: Sí.
1: Potser sí que a vegades s'allarga més del compte i caldria potser posar-lo una mica amb llegir o
2: una platja, un bany.
0: Sí.
2: I els millors moments del Badalona Matí.
1: Moltíssimes gràcies per tot aquest consell.
0: A vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
0: Sí, que vagi molt bé. Gràcies per
1: la teva col·laboració de tota la temporada. Adéu.
0: Adéu.

0: Seguim parlant d'empresa, en aquest cas parlem d'emprenedoria femenina i ho fem un cop més amb la Mar Torrent. Què tal, Mar, com estàs?
1: Bon dia, Núria.
0: Ella ja sabeu que és humanista, és mentora, que acompanya processos d'exploració personal i d'emprenedoria i coach de negocis digitals. Per tant, avui, doncs, diguéssim que estem a l'Equador, no?, d'aquest 2026.
1: Estem arribant.
0: En què vam començar temporada, doncs, incitant-vos, en certa manera, totes aquelles que teníeu moltes idees emprenedores, a engegar el vostre projecte, escoltar i a fer-vos cas, no? Perquè en definitiva moltes vegades no ens fem cas, no? Quan tenim doncs, aquesta una mica passió innata per emprendre, no? I avui, que estem al tram final de la temporada, doncs volem una mica fer la mirada enrere, no? I fer una mica en perspectiva de balanç de com ha anat aquest primer semestre del vostre negoci.
1: Exactament. Fem com una parada tècnica. Sí? Jo sempre dic que com tu pots saber com continuar si no mires el que està passant en el teu negoci, en el teu projecte, emprenedoria, és igual la fase en la que estigui, però tu has de saber què ha anat passant aquest primer semestre, aquest segon trimestre, inclús aquest mes, sí, perquè si t'incorpores ara aquest mes, per prendre decisions estratègiques.
0: Una revisió continuada, que ens permeti seguir avançant i seguir millorant.
1: Totalment. De fet, jo la recomano fer sempre acabant el mes. Sí, comences el mes, et proposes coses, et poses objectius, igual que fem al principi d'any, i tu has de mirar què ha passat, o sigui, del que tu t'has proposat, què has aconseguit, què no has aconseguit, què ha funcionat, què no ha funcionat.
0: I que no fer el check, no, en verd, no sigui frustrant, sinó que sigui motivació per fer-ho el mes següent.
1: Totalment, o sigui, aquí no venim a jutjar-nos del que no hem fet, del que no ha funcionat, sinó a tenir més coneixement i avançar de manera més enfocada, més clara, i realment anar cap allà on volem anar, i fent les coses que realment ens porten al resultats que volem.
0: Tu ens posaves, ens proposaves posar-nos in situ, no?, a través d'alguns exemples.
1: Sí.
0: Com ho fem?
1: Sí. Vale, va. Doncs jo porto com 5 fases, sí? Són les fases que jo proposo sempre per, asseu-te, agafa't un parell o 3 d'hores a la teva agenda, posa't un parell o 3 d'hores a la teva agenda i analitza què ha passat. I comencem sempre per observar això, què ha passat, sense interpretar, sí? Mires durant aquest segon trimestre, durant aquesta primera meitat d'any, on has crescut? La primera pregunta per mi és, on has crescut? Doncs tu mires els teus subscriptors, la teva facturació, les clientes, les col·laboracions, els tallers que has fet, inclús les sol·licituds d'informació que has tingut, o les recomanacions, o els testimonis que t'han donat, per exemple. Això per començar. Per altra banda, quins objectius t'has proposat i has complert? Sí, mires la teva planificació de principi de mes o de trimestre, sí, potser has començat a enviar newsletter i realment això ho has mantingut, i vas revisant, vas mirant. Després,
0: i això també et permetrà adaptar el teu negoci, no?, la teva manera de funcionar, les teves necessitats.
1: Sí, és veure què has fet, què ha passat. Què ha passat? Simplement és com, per mi és com un moment...
0: Una radiografia.
1: Sí, i d'honestedat. És que no cal jutjar-ho, és honestedat, vale. Del que em vaig proposar, això ho he fet, això no ho he fet, això ho he deixat a mitges, que la següent pregunta seria aquesta, precisament. Què has deixat a mitges? Potser vas iniciar un podcast i després només has publicat un episodi, bueno, doncs s'ha quedat a mitges. Això et serveix també per veure, té sentit continuar aquest podcast, per exemple, com a canal de comunicació, és per després, al final, prendre decisions de com seguiràs, sí? I també una altra pregunta que a mi m'agrada molt compartir quan faig mentories és què ha aparegut de manera inesperada i podria obrir un nou camí. Per exemple, no? De cop i volta, diverses persones t'han demanat com ajuda sobre un tema que tu no estaves oferint, sí? I tu te n'adones... I s'obre
0: una porta, no?
1: Exacte, doncs que aquí tu tens, ostres, puc tirar d'aquí, sí?
0: Una nova possibilitat de treball.
1: Exacte.
0: Per tant, es tracta d'això, de tenir dades i sensacions de com ha anat tot en aquesta primera fase, i que això es pot anar renovant. Ara estem parlant del primer semestre, però, com diu la Mar, convé fer-ho de manera continuada.
1: És continuat, sí.
0: Anem amb la segona fase.
1: Vinga.
0: Una fase que ens ha de permetre identificar patrons i... parlar amb claredat, tocar claredat.
1: Sí, com quines dinàmiques t'han servit, quines no, vale? Llavors aquí ja comencem a veure què t'ha funcionat, del que has fet, què t'ha funcionat, sí? Per exemple, t'ha funcionat, no sé, has començat a parlar un cop a la setmana obertament, clarament dels teus serveis i això t'ha funcionat, sí? Perquè tu pensaves que potser la gent ja sabia què feies, però resulta que no sabien concretament què feies. Doncs, per exemple, no? Aquí es tracta d'anar veient què és el que realment m'ha portat resultats i també, doncs, què no t'ha funcionat. Sí, potser un tipus de contingut o una manera d'organitzar-te les tasques i la teva agenda, sí, per exemple. Llavors, quines accions que has fet t'han generat resultats tangibles? també es tracta de veure tot el que has anat fent, que, per exemple, et puc posar un exemple, si vols, Núria, tu has començat a oferir sessions de valoració, no? Que és algo com perquè la gent et conegui, per tu acostar-te a les persones i conèixer quins són els problemes reals que tenen, i potser aquí t'han sortit dues dones que volen una sessió amb tu. Llavors tu aquí veus, escolta'm, això realment m'està portant resultats tangibles, d'això n'he de fer més. Sí? I després també on has invertit temps i energia sense obtenir res de tornada, que això és algo que ens passa molt, comencem a tocar mil pals, no? A fer mil coses, però realment moltes d'aquestes coses sí que requereixen d'una energia molt gran, però
2: i no tenen retorn.
1: No hi ha un retorn, sí? Llavors potser t'has dedicat, el que parlàvem del podcast d'abans, potser has començat a dedicar molt temps al podcast, posem la situació contrària a la que parlàvem abans, i resulta que, bueno, doncs no té l'arribada que tu t'esperaves, o et requereix de molta energia, de molt temps de preparació, però després tu no estàs compartint aquell episodi de podcast i per tant ningú l'escolta.
2: Sí? Per tant, una mica amb aquest qüestionari, no? Autoqüestionari, podem doncs, fer una anàlisi de quina és la situació en què ens trobem, de què ens ha funcionat, de què no ens ha funcionat i també revaluar on invertir
1: totalment,
2: tots els esforços.
1: Totalment,
2: no?
1: Totalment.
2: Sí. Molt bé. Anem per la tercera fase?
1: Vinga, va. Aquí ja comencem a concretar a quins són els ajustos necessaris, sí? Tot allò que no pot esperar, tot allò que hem de canviar. Per tant, la pregunta que ens hem de fer és què cal millorar? Sí, potser he de millorar el seguiment de les persones interessades o el procés de captació o la meva estratègia de contingut, etc. Aquí ja és com amb tota la informació que ja tinc, tot allò que ja he vist de la situació actual on estic amb el meu negoci i projecte d'emprenedoria, què cal millorar.
2: Molt bé.
1: Després, què necessites simplificar? Quin procés és massa llarg, és massa costós, requereix massa energia, té masses passes?
2: I està bé que ho planifiquem tot això, Mar? Vull dir, si ens proposem què cal millorar, no? I li posem un nom, o què necessites simplificar, no? Totes aquestes qüestions que tu ens convides una mica a analitzar. Va bé que calendaritzem, després ja veurem si ho complim o no, o si som capaces, però que calendaritzem la resolució d'això o la millora d'això.
1: En aquest punt cal que prenguem decisions. Sí, i llavors també és veritat, Núria, i això ho veurem al final, és que tu no ho pots abarcar tot, o sigui, tots els canvis no es poden abarcar de cop i volta en un trimestre, sí, o en la segona meitat de l'any.
2: Si llavors, no t'ofegues, eh?
1: Si no t'ofegues, llavors que en l'últim punt precisament parlem d'això, sí?
2: Molt bé.
1: Llavors, bueno, doncs això, no? Que hauries d'eliminar, inclús això, què has d'eliminar? Perquè això és important i també potser va una mica en sentit el que tu preguntes. Tot això no es pot fer, sí? Hi ha una tendència a sobrecarregar-nos de projectes, d'objectius.
2: I sovint aconseguir fer-ho tot vol dir fer-ho pitjor del que podries fer si concentressis esforços en menys qüestions, no?
1: Sí. Realment l'energia, no, que poses a un lloc, doncs no l'estàs posant a un altre, no? El teu temps no l'estàs invertint en una altra cosa. Per això també és important el que dèiem al principi, què t'està portant resultats tangibles? Perquè aquesta és per mi és una gran pregunta. De fet, si tenim un negoci és perquè ens aporti, no? Ens aporti a nivell econòmic, per exemple. I moltes coses, omplim moltes vegades la nostra agenda de coses que realment potser són més lleugeres de fer, però no ens està portant resultats. Vale? O potser ens entusiasmen més, però no ens estan portant resultats. Llavors aquí cal posar una mirada com una mirada més empresarial, més estratègica, com posar-nos en sèrio, no? Amb això també. I, finalment, en aquest moment de concretar ajustos, quina activitat, projecte o tipus de contingut ja no té sentit continuar sostenint. Es tracta, de nou, d'eliminar, de treure coses. Totes anem massa carregades, ens posem, el que deien, masses objectius, i la qüestió és fer coses, o sigui, treure coses.
2: Perquè si ens alliberem, enfocarem més i millor, no?
1: Totalment. O a vegades em trobem algunes emprenedores, no?, que tenen molts serveis, no? Tenen aquest programa, aquest taller, aquest servei, bueno, molts serveis, però realment ni tu estàs enfocant el missatge, ni estàs enfocant, no t'estan enfocant tu a l'hora de vendre-ho, la gent també no està entenent perquè vens moltes coses, llavors es tracta de fer poquet, però fer-ho molt bé.
2: Anem per la quarta fase.
1: Sí.
2: Una fase ja que ens condueix més cap a les conclusions, no?
1: Totalment. Aquí ja comences a concretar com seguir amb el teu projecte aquesta segona meitat d'any, aquest següent trimestre, sí? I la pregunta que jo convido a que es facin aquestes dones és què tornaries a fer exactament igual i què no repetiries? Amb tota la data que tens, amb tota la informació que has abstret, diguéssim, d'aquesta avaluació...
2: Perquè amb això prens una decisió segura.
1: Totalment. Ja veus per on no continuar. I quin ha estat el teu major encert aquest segon trimestre, també?
2: No? Val, no?, això de posar-se la medalla.
1: Des d'un lloc de celebració, però inclús, Núria, de fer més d'això. ostres, si algú t'està funcionant, per què no fas més d'això?
2: Incentiva, no?
1: Sí. Uh-huh. Inclús també preguntar-te què t'ha quedat pendent de fer i ja no té sentit mantenir. Com dèiem abans, la importància d'eliminar.
2: Hem fet balanç d'aquest trimestre, semestre, quadrimestre, el que vosaltres millor us funcioni, i enfoquem al següent,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Llavors, aquesta seria la cinquena i última fase.
1: Doncs totalment, aquí obres el camí d'aquest nou trimestre, d'aquest nou semestre, d'aquesta segona meitat de l'any, sí? Llavors, la pregunta per mi més important o la base de tot és: si tinguessis un sol objectiu aquest tercer trimestre, quin seria? Potser seria créixer la meva base de dades de subscriptors, potser seria créixer el número de clientes, potser seria fer-me més visible fora de xarxes, cadascuna el que tingui sentit, el que realment ella senti, que amb tot el que ha avaluat, tota la informació que té, la pot portar més ràpidament allà on vol, sí? I en relació a això, aquest objectiu que tu determines, quines serien les teves tres prioritats relacionades amb aquest objectiu? No 10 prioritats, 3. Sí? 3 prioritats que tinguin sentit amb aquest objectiu que tu et planteges per aquest trimestre, per aquest semestre. Uh-huh. I aquí es crea una línia de feina i es comencen a intuir quines són les accions.
2: Mar, moltíssimes gràcies.
1: Ha estat
2: un plaer que ens hagis assessorat al llarg d'aquesta temporada. Moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
1: Fins aviat.
2: Adéu. Adéu.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I de seguida parlem de biodiversitat, de paisatge i de geologia, del nostre entorn. Aquí tenim, doncs, entre Sella i Sella, podríem dir que la serralada marina i també algunes activitats relacionades amb aquest espai de la ciutat. Avui ens acompanya en Fernando Carceller, del grup Aloc de Badalona. Què tal, Fernando, com
5: estàs?
2: Hola,
5: què tal?
2: I per començar parlem de la vespa balutina.
5: Sí, aquesta és la vespa asiàtica, però aquesta... Las primeras noticias aquí en Badalona fueron en el año 2022, las primeras citas. Ya es una avispa que viene de Asia y llegó en el 2004 a Europa, eso, pero bueno, ha ido avanzando y de hecho aquí en Badalona ya hay muchos nidos y esto. Y cada vez es una gran problemática porque se ha hecho incluso una app de estas, Vespa Velutina, alerta Velutina, porque esta avispa es de un tamaño mayor que las abejas, 3 centímetros.
2: ¿Cómo la podemos diferenciar de las especies autóctonas?
5: Fácilmente, porque es de color oscuro, negro, y tiene una franja naranja, amarillo-naranja detrás. Y las extremos de las patas son de color amarillo. Y al ser grande enseguida se ve. Mira, hace poco, ahora vuelve a salir, pero en octubre esto yo lo he visto hasta en las pescaderías, ahí en la calle El Mar. O sea, que ahora está en todos sitios. Y hay nidos en Bufala, en todas partes, ¿no? Y su ciclo ahora es, por eso el tema es ahora, que es que ahora ha pasado el invierno y las reinas que estaban hibernando ahora empiezan a hacer el nido. Y es el momento, empiezan a hacer un
2: es
5: pequeño...
2: Es sí, fácil empiezan... véuralas, ¿eh?
5: No, también. Más fácil no, empiezan a hacer el nido y es el momento quizás de intentar combatirlas, ¿no? De verlo, a ver si hay datos, porque hacen un pequeño nido, entonces cuando van poniendo huevos, salen las obreras, después las obreras ya se hace el nido muy grande y ya en abril, mayo, hacen un nido enorme, que es una bola en los árboles.
2: ¿Y cómo se podemos guanyar la batalla? O sigui, si veiem que a prop de casa nostra o tens un pati o una comunitat de veïns...
5: Lo primero que tienes que hacer es avisar.
2: ¿Avisar qué?
5: A la policía municipal o al 112 y tal, porque vienen los expertos aquí. Porque...
2: O sigui, no hi fiquem mà, nosaltres?
5: Vamos a ver, si es una avispa, que si no le molestas no hace nada, pero claro, pero date cuenta, por su tamaño su aguijón es mucho mayor. Las abejas tienen ellas cuando te pican tienen el aguzón dentado y se te queda clavado. Entonces la abeja se muere, la obrera se muere y te queda. Y da a veces pues problemas, pero esta, claro, el aguijón puede picarte varias veces. Y el problema es que si estás cerca a un nido y te pican muchas, pues puede ser una reacción en cadena. De hecho, ha habido varias muertes, ¿eh? O sea, ojo, que tampoco... Entonces es mejor avisar, que vengan los técnicos y la quiten. Sobre todo ahora, porque ahora, por ejemplo, en octubre, que es cuando se ven muchas, también en septiembre, ya no merece la pena porque ya el nido lo abandonan. Ellas están, ahora hacen el nido y hasta septiembre, hasta octubre, noviembre, y en octubre abandonan el nido, entonces las reinas se van cada una, se fecundan y entonces quedan hibernando y entonces ahora en primavera empiezan a verse. Entonces es una buena época. Nosotros hacemos una actividad el 7 de marzo, allí en Camilaviches, en Badalona, que lo pondrán ahí, también lo anunciarán a través del Media Ambient. para crear, crear trampas para la velutina. Claro, la velutina tiene un tamaño mayor, 3 centímetros, claro, con respecto a la vega, pero a lo mejor es casi 2 centímetros más, y entonces el agujero es un poco más grande, la otra sí. puede escapar. Entonces se hace una trampa que es el típico cuello de botella, con una botella que sí. le pones el cuello y entonces pones
2: una
5: con agua con azúcar. Sí, con agua con azúcar.
2: Para que les agrada el dulce.
5: Claro, para que pueda... Pues las otras pueden escapar y está... Pues, bueno, pero esto es la chica que...
2: Però a banda d'aigua i sucre, què més li has de posar perquè quedi atrapada i no pugui sortir?
5: No, ja con agua, azúcar y ponerle... A ver, ella entra, però no surt. Un poco de vino, cerveza, dulce, algo, ¿sabes? Pues uh-huh. La cerveza, fíjate, la cerveza se atrae mucho ahí de tal... Y la historia es que es el embudo típico como la próxima, que entre y no pueda salir. Vale. Y el agujero sea suficientemente ancho para que puedan salir otros insectos más pequeños, claro. Uh-huh. Date cuenta que... Por ejemplo, el otro día hablé con una chica de Tiana que tiene unos ruscos, que tiene ahí unas colmenas y me dijo que de 10 que estaban ya solo quedan 3 o 4. Las otras han abandonado todas por la velutina. Porque la velutina, durante cuando tienen las larvas, en octubre y noviembre puede alimentarse de néctar, de azúcar, tal. Uh-huh. Pero para alimentar las larvas necesita proteínas y las proteínas el 80% las tiene de las abejas. O sea, se pone a la puerta de las colmenas y está cazando. Es como uh-huh. una especie de caza.
2: Sí.
5: Y produce una mortandad. Y no solo la mortandad, sino yo en Can Miravitxes tenían...
2: Y las abejas es muy importante. Mantenerlas para polinizar, ¿no?
5: Por polinizar. Los apicultores de Cataluña están desesperados porque, date cuenta que no solo la producción de miel, sino la producción de todos los árboles. Te das cuenta que hay un gran porcentaje. Cirieres, ametllers, todos necesitan... Entonces, aquí el problema no solo es que la abeja se queda a veces en la puerta, las uh-huh. avispas están... Tú imagínate que estás en la puerta y tienes un lobo ahí en la puerta, todavía no sales. Entonces, lo que están dentro no salen, consumen la miel, mueren de hambre y de calor, porque hay uh-huh. el movimiento aquel que produce, y ha producido unas pérdidas enormes. ¿Cómo? Y además capturan otros insectos, también otros polinizadores, otras abejas, otros uh-huh. abejas... Nosotros llamamos abejas, pero hay un montón, hay 200 o 300 especies, claro.
2: ¿Cómo y cuándo va a arribar la velutina a Cataluña? ¿Se sabe eso?
5: Sí, se sabe porque llegó, los primeros datos que se tienen, creo que es del 2004 o algo así, que llegó a Francia a través de un contenedor de China, uh-huh. con la globalización, ¿sabes? Esto es como siempre, como la pandemia, como todas estas cosas, no han llegado siempre, llegó de China, llegó el contenedor y empezó, y entonces se adaptó a un clima más bien húmedo, cálido, y entonces ha cogido todo el norte de Cataluña, se fue expandiendo, norte de Cataluña fue expandiendo hacia Galicia, Cantabria, donde más había. Galicia está infecta. Pero parece ser que probablemente va teniendo mutaciones y se va adaptando cada vez al clima más seco, ¿no? Y ha ido bajando. Uh-huh. De hecho, ahora está por Tarragona también. O sea, claro, que nosotros pensábamos que a lo mejor se quedaría solo en la parte esta norte más húmeda, pero
2: ¿no?
5: ha ido bajando. Entonces, claro, a lo mejor es un problema. Y ahora en realidad, claro, los apicultores y tal están... Hay muchas webs y uno entra en internet, pues ve los apicultores ya las citas, todo, están ahí, hay un montón de tipos de trampa, incluso trampas eléctricas que ponen con cables de hecho para que queden uh-huh. al pasar. Bueno, es una historia, yo lo decía porque ahora empieza en marzo y si oímos algún dato, incluso me contaron que había un nido ahí en el puente este de la Morera, ¿no? Entre la uh-huh. Morera y Búfala, que había también... O sea que ahora, incluso ahora se van adaptando, que antes siempre decían, están en los árboles altos, escondidos, pero ahora van entrando
2: hasta las zonas urbanas, ¿eh?
5: Van entrando, hay que... Cualquier cita, yo lo digo porque cualquier persona, es cuando...
2: Avisa a Guardia Urbana ràpidament,
5: ¿no? Mira, cuando, por ejemplo,
2: dice... O a vía pública, entenc també l'Ajuntament de Badalona, perquè puguin fer una actuació.
5: Claro, porque yo qué sé, por ejemplo, cuando nosotros oímos el sonido, por ejemplo, de las abejas, ¿no? Este es el típico de la colmena. Entonces, cuando nos entra una colmena, oyes esto, uh-huh. ¿no? Cuando oyes. En cambio, las avispas pues tienen un sonido más un zip.
2: Esto es una avispa, ¿eh?
5: Esto es una avispa. Y el otro es cuando oímos ahí. La avispa está cuando oímos. A veces este ruido...
2: I la, per tant, si és una vespa asiàtica, una velutina, serà més així, eh?
5: Sí, serà així, exactamente. Lo que pasa es que las avispas tienen esto... Claro, si van solas no lo oyes, porque es un sonido uh-huh. bajo, pero cuando hay un grupo o algo... Por eso a veces cuando oyes esto ruido, la naturaleza, estás ahí, oyes, vas a por el campo, oyes un
2: si
5: ruido...
2: Si vas passejant per la Serrada Marina i de cop i volta no te n'adones i estàs envoltat d'un rusc,
5: entonces tienes que hacer fas? Salir poco a poco...
2: Ah, això, córrer, no?
5: No, correr no. Correr no, porque claro, Las abejas, claro,
2: intentar
5: mucha gente...
2: cubrir a poc y
5: exactamente, no y sobre todo no cruzar por donde ellas pasen. Un apicultor me contaba que, claro, las abejas ya sabes que tienen el baile este, la danza, que van, vuelven, indican dónde están. Entonces, salen todas por un camino, es como una autopista, van todas por el camino, por la autopista. Entonces, sobre todo, no cruzar la autopista, porque es que es como si interrumpes y entonces ellos notan la sensación de frío. Y claro, y cuando te pica, y lo malo es cuando te pica una, claro, las feromonas que emitan de peligro avisan a las otras. Entonces te vienen y te pican más. O sea, las muertes que ha habido... No hay que ser tampoco dramático, bueno, ocurren muy pocas, pero es el animal que más muertes produce en la península, aquí, la abeja, porque claro, te produce uno y te atacan muchas.
2: ¿En serio es animal
5: sí,
2: que más claro, produce?
5: Claro, porque claro, y mucha gente ha visto que lleva ventolín de este cuando anti-abejas, porque es por la reacción alérgica. O sea, la velutina es muy raro. Ha habido algún caso en Galicia hace poco, y esto que había muerto, pero claro, te pican un montón y la reacción... la picada, cuando te pica, lo único que tienes que darte es agua con jabón y un poco de hielo y ya está. Si empiezas a marearte o a tener algún problema, pues rápidamente ves al médico, claro.
2: Fernando, anem a un altre tema, perquè jo abans he dit que parlaríem de geologia.
5: Ah, sí.
2: I en aquest sentit hi ha un itinerari molt interessant que connecta el parc del Torrent de la Font i el Turó de l'Enric amb el poblat ibèric de Buscà, que té un valor, entenc que interessant, no?, des del punt de vista paisatgístic i geològic, també.
5: Bueno, és superinteressant, és quizás de los mejores itinerarios que hay en la zona, ¿no? Porque es que combina... En el Turó del Henry tenemos unas calcáreas, ya de hace 200 millones de años, que eran de playas, que hay unas estructuras geológicas, fallas y estas, que son muy raras en todo el litoral, ¿no? Es un punto, y de hecho es uno de los motivos por el cual también se protegió el parque. O sea, el parque cuando hubo un poco de, no sé si sabrás que hubo todo el lío aquel del parque cuando se hizo la
2: metropolitana,
5: las urbanizaciones, ¿no? Que querían poner urbanización, querían poner un Mercadona, querían poner un... Y entonces se protegió y se quedó un gran centro. Y este parque CAO tiene la particularidad que es un conector con la Sagrada Marina, es un conector verde. O sea, que tiene una parte que tiene, lógicamente, sus espacios, jardín de las papayonas, su espacio para los perros, su espacio para tal, pero la gran parte es simplemente silvestre, la vegetación que hay, ¿no? Y toda esta, la vegetación y las calcáreas son súper interesantes. Y luego este itinerario sube, pasa, ve toda la geología, las fallas, pasa hasta el Turó en Bosca, que era la Baetulo antigua, que está sobre unos diques de aplitas de unas rocas, unos pórfidos que cortan el granito, que son muy interesantes. Entonces el recorrido este circular que subes desde Turén de la Font, que hay una bóvila, que también es una bóvila donde se hacían tochos y hacían esto para la construcción, desde la bóvila subes hasta el Turo y baja, un recorrido de un par de horas, que te explica un poco toda la historia desde 300 millones de años hasta ahora, de toda la historia geológica de Habana y el paisaje, cómo se formó desde implicando los romanos, los íberos, implicando y la industrialización con las bóvilas y esto. Y este es un itinerario muy recomendable y muy cerca, y está la misma ciudad, que no hay que desplazarse.
2: ¿Y cómo condiciona la geología al tipo de vegetación y al paisaje que hay observado?
5: Claro, aquí muchas
2: ¿Hem de pensar que es el mismo hoy en día que el que se van a trobar els ibers o no?
5: Bueno, la evolución del paisaje, claro, ha tenido muchas historias. Nosotros cuando el paisaje desde hace miles de años, la Sagrada Marina era todo un alsinar, ¿no? Era todo un alsinar. Luego, claro, han ido cultivando. Los íberos ya empezaron. Las primeras viñas ya eran de los íberos. Pero claro, cuando llegaron los romanos, entonces establecieron las viñas. Y entonces el cultivo este del guaret, de pinos, alternancia de campos, los cereales, había todo. Entonces los íberos ya cultivaban los cereales, tal. Después, en el siglo I antes de Cristo, después de los primeros siglos después de Cristo, que se fueron hace más de 2000 años de los romanos, pues tuvieron, entonces se cultivó y se hicieron, pero siempre se mantuvieron, pues que introdujeron más el pi piñé, es un poco más introducción de los romanos, que lo expandieron, ¿no? Entonces hicieron este cultivo mosaico que ha seguido hasta ahora, o sea, hasta ahora ha seguido, pasa que ahora cada vez la agricultura ha ido retrocediendo y han ido aumentando fábricas, pero bueno, aquel espacio te puede indicar un poco lo que era la vida desde los íberos hasta ahora.
2: Molt bé. Activitats previstes per l'associació ALOC en aquest entorn de la Serralada Marina per aquest mes el que queda de febrer, una setmaneta i març.
5: Bueno, pues ahora acabamos de hacer una salida a San Jeroni esta semana pasada, pero ahora los dos eventos importantes, hay tres eventos, el 7 de marzo, el 7 de marzo es precisamente, hablarán sobre la velutina, construir trampas, como hacer en Can Miraviches, en Badalona, y el 8 de marzo hay la salida esta de geología, que va desde...
2: El Día de la Dona.
5: El día. Estos dos días son dos salidas que, bueno, las anunciará también Medio Ambiente, de Badalona y de la Serra, parte de la Serra Marina, ahí está. Y luego al final ya de marzo ya se hace una salida que es para ver unas viñas, un tas de vi también.
2: Molt bé, fantàstic. Doncs prenem nota. Gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
3: Vinga. Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
4: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I avui acabarem el Badalona Matí. No sé si traslladant-nos a Andalusia o portant Andalusia aquí, que de fet ja va venir fa molts anys, no? Perquè tots som, en certa manera, fills també d'Andalusia, fins a la immigració. I és que el pròxim dia 1 de març, Badalona celebra el Dia d'Andalusia amb doncs, un acte institucional i també un espectacle que tindrà lloc al Teatre Margarida Xirgu, on actuarà l'artista barceloní Manuel Fernández i on hi participarà la companyia de qui ens acompanya en aquesta part final del programa. És la companyia de flamenc Lora de Goya i ja sabeu que m'estic referint a la Laura Gallego. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt enfeinada, veig,
1: bueno,
0: preparant també aquesta actuació, no?
1: Has de dir que el Dia d'Andalusia és el 28 de març. Ho dic perquè els andalusos, amb això, el que passa és que...
0: Els agradaria que es pogués celebrar el 28, clar, clar, però cau entre setmana.
1: Exacte,
0: no?
1: Llavors el fem l'1 de març, que és el diumenge.
0: És dissabte, dia 28, serà l'endemà.
1: Exacte.
0: Que és un dia doncs, que ja no és laboral.
1: Exacte.
0: I que, per tant, hi haurà més persones que podran gaudir doncs, d'aquesta celebració. 28 de febrer, si et demano perquè és el Dia d'Andalusia, el 28 de febrer...
1: El 28 de febrer, per què és el Dia d'Andalusia? Doncs perquè aquí és com la commemoració aquí a Catalunya, diguéssim, dels emigrants que van venir d'Andalusia cap aquí. Per això totes les entitats andaluses es reuneixen fent una commemoració o fent un homenatge a aquesta terra, a el que és Catalunya, que van, bueno, que van agafar a tots els andalusos per venir aquí.
0: I què heu preparat? Ens pots explicar alguna cosa de l'actuació del dia 1?
1: Sí, jo faig... Bueno, l'actuació, en principi, la part principal és el Manuel Fernández, que ja sabem que és d'aquí Badaloní, del barri de Bufalà. És un cantant de copla i un cantant de flamenc. I llavors nosaltres, bueno, jo amb la meva companyia, el que farem serà com una col·laboració amb ell i llavors ballarem un taranto i farem, evidentment, com homenatge doncs, una sevillana. Molt coreografiada i està molt xulo. Va anar molt bé. Heu de venir perquè l'entrada és gratuïta,
0: Home, clar, sí. Doncs no ens ho perdrem. I precisament amb motiu d'aquesta doncs, commemoració del Dia d'Andalusia aquí a Badalona, la Laura ens proposava doncs, donar-nos a conèixer en els pròxims minutets alguns dels pals més representatius no?, de cada província d'Andalusia.
1: Exacte, de les 8 províncies que tenim d'Andalusia, avui homenajeamos
0: sí.
1: Andalusia i llavors farem, doncs, bueno, en aquest cas estan sonant les sevillanes, que evidentment pues tothom té claríssim que és de Sevilla. Volia preguntar-te, tu sabies que les sevillanes, el ball de les sevillanes que es divideix en quatre coples, és una representació d'una història d'amor?
0: No ho sabia.
1: O sigui, i a més es veu a l'hora de ballar, o sigui, la primera... O sigui, és com la història d'amor d'una parella, llavors la primera copla és... quan ens coneixem, per això la primera copla no té voltes i és com més freda.
0: Més suau, no?
1: La segona té el corrillo, que és ja com el rollito. La tercera, evidentment, com tota història d'amor, ha d'haver baralla i ha d'haver una mica de pique. Llavors la tercera té el zapateado, les parts fortes. I la quarta ja diguéssim que és com la boda, no? Que són els careos i tot. I no sé, és molt guai.
0: Ah, que bonic. A veure, escoltem una mica la sevillana per després poder anar fent les diferències també amb els altres pals.

0: Clar, a mi la sevillana em sona tot, zero entesa, com molt festiva.
1: Sí.
0: Però hi ha de molts tipus, no?
1: Exacte, ja vam parlar en un programa dels diferents tipus de sevillanes. Per exemple, tens les sevillanes de Huelva o les alosneres, que són molt més pausades. Hi ha tot tipus de sevillanes.
0: Molt bé.
1: Depèn de la regió. Aquestes són de Triana, exactament, del barri de Triana.
0: Molt bé. Ens traslladem de província?
1: Vinga, va. Marxem a Cádiz. Et ve de gust o què?
0: I tant. M'encanta Cádiz.
1: Ja, a mi també. És molt guai. Doncs a Cádiz, una de les dels pals per excel·lència de Cádiz són les alegries, que és un cant molt lluminós, amb gràcia, és festa i, sobretot, Cádiz sempre és ganes de viure.

0: Clar, es nota molt, la diferència amb les sevillanes, el ritme,
1: sí.
0: Completament.
1: Aquest que canta és el Quique Morente, que és el fill de l'Enrique Morente.
0: Germà d'Estrella Morente.
1: Exacte. I de la Solea Morente, que els tres han sigut...
0: Déu-n'hi-do, quina família.
1: Ja, vaya saga, sí, sí. Doncs sí, evidentment es veu, no?, clarament l'alegria, la gràcia, bueno, doncs el salero que té Cádiz.
0: Sempre hi ha calaix, sempre hi ha palmes...
1: No necessàriament, o sigui, de fet el cant sempre és, o sigui, ortodoxament és la guitarra i el cant. Les palmes, evidentment, és un suport, però el que és el calaix i tal va sorgir més endavant, perquè ja sabem que el calaix el va portar Paco de Lucía des de Perú, que va dir, ostres, aquest instrument, el calaix és peruà. Llavors Paco de Lucía, quan va fer una gira per allà, va veure el calaix i va dir, ostres, aquest instrument m'agrada molt, el podem incorporar al flamenc. Llavors el va portar cap aquí, cap a Espanya, i llavors va ser una revolució.
0: O sigui, que li devem amb ell, això.
1: Li devem amb ell, a Paco de Lucía, evidentment. Moltes coses li devem a Paco de Lucía.
0: Vinga, anem cap a Huelva.
1: Va, anem a Huelva.

0: un fandango?
1: Això és un fandango, que és el típic pal de Huelva. A més, mira, m'he emocionat perquè la que canta Sandra Carrasco, que és una tia impressionant, és una de les millors cantaores avui dia, i és amiga meva i m'emociona. Ella és de Huelva i canta el fandango com no el canta ningú.
0: Molt bonic.
1: Juanito Valderrama era molt bon cantant de fandango. El fandango és un, com, bueno, és un dels meus pals favorits, i com pots veure, doncs és un pal que, en diferència amb les alegries que hem sentit abans, per això també l'he posat perquè es vegi bé la diferència, doncs és sentiment, és molt més profund, i les lletres sempre són, bueno, si les escoltes bé, són lletres curtes.
0: Què és el que demana? Què és el que li demana a la mare que vol comprar? Una casa és...
1: No l'he sentit...
0: No escoltaves la lletra?
1: No, no l'escoltava la lletra, ara ha quedat fatal, no?
0: Li diré la teva amiga.
1: Una casa, sí, sí, doncs sí, perquè vindrà, sí, aquí, no? A Barcelona, segurament. Sí, ella ho està petant i la veritat és que és molt guai. Molt. Jo li recomano a tothom que escolti els fandangos de Huelva perquè són mini poesies i són una meravella. Són molt xulos.
0: Clar, ara em diràs, Núria, si això t'ho explica mil vegades, però de tot això... Tot és flamenc menys les sevillanes?
1: No, les sevillanes també és flamenc, és un pal del flamenc. El que passa és que les sevillanes... Això és una cosa que em pregunta molta gent. Les sevillanes, d'alguna manera, és més folclòric, perquè sí que és veritat que és una dansa, diguéssim, és un art, no? Però és una dansa que està coreografiada. Té un principi i un final. El flamenc no té una coreografia, és una manera d'expressar-se. Però en un principi les sevillanes sí que eren un pal del flamenc. Sí,
0: sí. Anem ara cap a la terra dels meus avis, vinga.
1: Ah, que guai.
0: És el Tor de Còrdoba.

0: Aquest és un pal completament oblidadíssim, o sigui, no es toca, no es canta, i són els zánganos de Huelva, digo, de Córdoba. I és un pal que evidentment avui dia ja no es toca, ja no es fa, però no sé, em feia il·lusió posar-lo perquè a mi m'agrada molt, com es veu l'àudio, és antiquíssim.
1: És antic.
0: És molt antic.
1: Doncs jo pensava, em sona algunes cançons que he sentit tocar, o millor dic cantar, per Miguel Poveda.
0: És possible?
1: Serà algun pal que s'hi assembli, o és possible
0: sí,
1: que hagi cantat?
0: Sí,
1: algun zángano.
0: Algun zángano, no sé com a zángano, sí que és veritat que té una part molt de jaleo, molt de boleria, també, perquè és un compàs a 3x4, i potser sí que...
1: Confon, perquè...
0: Potser sí que la cadència del ritme et porta una mica això, però... No sé, investigaré si el Poveda ha fet alguna cosa per zángano, perquè evidentment ell és un passional del flamenc pur i segurament alguna cosa haurà tocat, però és complicat, perquè és un pal que, ja et dic, no s'acostuma.
1: Vinga, anem ara a un artista que abans hem citat. Ella és l'Estrella Morente i ens porta un pal típic de Màlaga.

0: usat aquest, Laura?
1: Aquest és una malagueña, evidentment de Màlaga. És un, com ja podem veure, és un cant super elegant, barreja molta dolçor, molta emoció, i és un pal lliure, que es diu. Els pals lliures són pals que no tenen ritme. O sigui, això, per exemple, no es podria ballar d'alguna manera. O sigui, sí que ho podries ballar, però sempre improvisat, perquè això és una improvisació directa del cant. Llavors, el que fa la guitarra és acompanyar el cant, que es diu que són els pals d'acompanyament. La guitarra està tota l'estona, si et fixes, cada vegada
0: pendent
1: que ella fa...
0: de la cadència de la veu.
1: Exacte. Llavors, són pals lliures. No tenen compàs, i cada vegada que algú la canta en directe, això està gravat, evidentment, però quan algú la canta en directe, doncs la guitarra va acompanyant, perquè depèn del melisma, depèn de on t'arribi la veu, de les parts que, doncs, la guitarra farà una cosa o farà una altra, perquè és una comunicació entre els dos, entre els
0: Quina
1: dos
0: sincronia,
1: músics.
0: Per això que hi ha d'haver, eh?
1: Bueno, hi ha molta professionalitat, evidentment. Cantar o tocar per malagueña és algo que has de saber, perquè has de saber bé acompanyar. I llavors la cantaora, en aquest cas, li dona peu a la guitarra, i la guitarra, quan ella està cantant, l'acompanya en el seu, en la seva melodia i en els seus melismes i en els seus quejíos. I clar, i és una passada, és una comunicació molt xula, i és el cant lliure.
0: Molt bonic. Ens queden tres províncies d'Andalusia en aquest repàs, eh? Recordo.
1: Que no s'emprenyi ningú, eh?
0: No.
1: A veure si ens deixem alguna.
0: Hem de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Màlaga, i ara és el torn, doncs, de la ciutat de l'Alhambra i la província que porta per nom Granada.

0: regalarte la mañana.
1: A la guitarra, Tomatito. A la veu, José Mercé.
2: Uau, vaya dos pedazo de monstruos.
1: Sí, com pots veure, aquesta és una gran eina. És un cant lliure també, ja ho veus, però en diferència de la malaguenya, a part de tots els tons, això ja ens posaríem a nivell tècnic, que seria molt pesat, però la granaïna és molt més pausada, és més delicada, és més íntima, i té un caràcter molt més tranquil que no pas la malaguenya, encara que sí, clar, si no coneixes molt el món del flamenc, les veus les dues una mica semblants, però realment són bastant diferents, i la granaïna és molt maca.
3: Ara hem de córrer, perquè hem anat disfrutant de tots aquests temes. Vinga, ens queda Jaén.
1: Vinga, Jaén.
3: I ens hi porta Camarón de la Isla, eh?
1: Sí, i aquí tenim, haig de dir que Jaén és molt, o sigui, un dels principals pals és el fandango de Jaén. El que passa és que com que ja he fet el fandango de Huelva, no volia repetir, i llavors hem posat el taranto, que el taranto també és molt, molt específic també d'aquesta província. Té força, veritat i molta intensitat, el taranto és intens.
3: A veure si arrenca una micona. Tomatito també la guitarra, eh? Aquí veiem que va guanyant força musical i ens queda Almeria.
1: Almeria, que ens anem, evidentment, amb els cantes mineros d'Almeria, perquè són els més representatius.
3: I aquí tenim una veu femenina, eh?
1: Sí.
3: És la veu d'Encarnación Fernández, amb qui posem punt i final avui al Badalona Matí. Laura, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Per haver-nos acompanyat.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
2: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control.
0: UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
4: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: Usava. La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser el 21%.
2: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
5: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
6: Pues en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
2: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destacar

0: convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
1: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
2: I en esport, Joel Gomis, Joan Laporta ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
3: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Blaugrana.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
5: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada, la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant més xafogor. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, a l'igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa, o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la GI-524 està tallada a Santa Pau per un camió accidentat. A l'AP-7 també s'ha tallat la calçada Llers en sentit sud per un incendi. Hi ha retencions en aquest tram, a més la mateixa autopista AP-7 i a l'antitutiatures de Santa Pau de Mogoda, Barrola del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A l'AP-30 hi ha retencions entre Cerdanyola i Barrola del Vallès en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha retencions a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 hi ha l'antitutiatures a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C-58 hi ha l'antitut a Sant Quirze del Vallès en tots dos sentits, a la mateixa C-58 i a la C-33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud, i encara a la C-58 i retencions de Barcelona a Montcada en sentit Terrassa per un vehicle variat que talla un carril. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C-60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, situació complicada en tots dos sentits en diferents trams. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: ...44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
0: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos a quarts de 8 del matí. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
7: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
8: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més, amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
7: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
7: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit

0: però que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal.
5: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
6: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
5: I el president Illa s'hi ha compromès.
2: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
5: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
7: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
5: Illa admet que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: Encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
8: Estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició de PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. Un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bebé.
9: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
10: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
9: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme, contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: En plana internacional, Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com poden col·laborar-hi des de casa nostra.
11: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
3: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA, però, s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
12: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
13: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre o el combustible. Perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
12: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
14: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
15: Pues en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
12: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses com, per exemple, Temu, Shein o AliExpress. També vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
3: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
16: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
3: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
1: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
3: Els serveis d'emergència van rebre l'avís del succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, Maite Polo.
17: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
18: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAO 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
17: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. L'Ester Vinguell.
19: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
20: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
19: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
21: Vinieron una empresa del tranvía y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
22: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
19: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
3: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
1: I més coses, les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent amb la previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, que ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino.
23: Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
24: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
23: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 18 de desembre. David Navarro.
25: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
26: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
25: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: I el trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el 6 de juliol. L'arxiu ha comunicat al MNAC, al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu.
3: fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del passat 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana o la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
3: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat. Si ho vol fer, estarem encantats.
2: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez al Torrent C de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i també de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya Yannick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en la cessió. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'aler pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot com sempre.
5: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
2: En hoquei sobre patins, el recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga Masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
6: El recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
2: En waterpolo, el Club Natació Sabadell presentant Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camús. Les escoltem.
7: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
8: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
9: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
2: I un darrer apunt en ciclisme, Lali, perquè avui s'ha inaugurat el centre de premsa del Grande Park, que s'ubica al Palau Sant Jordi de Barcelona. D'aquesta manera ja s'han enllestit la gran majoria dels preparatius per l'estrena del Tour des de la capital catalana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Prepareu un gran bon dia, perquè el Martí Puig i Bet ens recita un poema preciós que ens convida a dir bon dia tot el dia.
6: Hola, embaladits. Em dic Martí Puig i Bet i vaig a quart de primària de l'escola Camp Joliu. Ara us llegiré un poema que es titula Bon dia, poesia. L'ha escrit la Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè és el que m'ha agradat més de tots els que he llegit. Bon dia, poesia. Bon dia, cel. Bon dia, terra. Bon dia, mar. Bon dia, sol. Bon dia, vent. Bon dia, vela. Bon dia, ocell. Bon dia, flor. Bon dia, tu. Bon dia, jo. Bon dia, dia.
5: Moltíssimes gràcies, Martí. Gràcies al teu poema, avui i tots els dies cridarem ben fort. Bon dia, embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
2: L'autocar amb 55 passatgers a bord cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Félix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
3: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a l'unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
0: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
2: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. I l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
4: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Pues en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
2: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats a l'edat i l'aparició de la malaltia. Chiara Cerielo és l'autora de l'article.
6: Saber si estos símptomes son debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la petaloma 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
2: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
0: I en esport, Joel Gomis, Joan Laporta ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
8: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Blaugrana.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada a la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant més xafogó. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, a l'igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa, o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-524 es manté tallada a Santa Pau per un camí accidentat. Això provoca retencions en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha un creu obert només per circular a Llers en sentit sud, en sentit Barcelona per un incendi. Hi ha retencions en aquest tram. A la B30 hi ha lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la mateixa C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Terrassa per un vehicle avariat que talla un carril. A la cota nord a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'alt i retencions de Sarrià-Horta en sentit Besòs i la ronda litoral i retencions de Zona Franca a Poblenou, des Madrid-Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: ...44 ferits, 5 d'ells crítics... ...en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
2: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acaba de sortir de l'estació d'autobusos a 7:45 del matí. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
0: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquesta tarda, però, l'alcalde ha confirmat que els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Anem cap a Lleida, o a Lleida Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
12: Doncs sí, la Rosa ha confirmat durant l'atenció als mitjans que les operacions que s'han hagut de fer ja han acabat i que tots evolucionen de forma favorable a l'UCI. A un dels afectats se li ha hagut d'amputar una cama.
3: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
12: L'alcalde de Lleida també ha explicat que els serveis de l'Hospital Arnau de Vilanova han atès 21 persones en total, sumant-hi els 5 crítics, han atès fractures, lesions i traumatismes cranials, a més d'abdominals i toràcics, entre d'altres. Pel que fa a la conductora de l'autobús, l'alcalde de Lleida també ha confirmat que ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia. Des de la Guàrdia Urbana apunten que s'està recopilant la informació necessària per completar l'atestat, del que ja s'han fet les primeres diligències i s'han adreçat al jutjat, però encara, a hores d'ara, no es poden facilitar encara les causes o motius. Hi ha gravacions dels llocs dels fets que s'estan analitzant i s'estan recopilant dades sobre el terreny i relats dels testimonis, però falta inspeccionar amb detall el tacògraf del vehicle per determinar qüestions com la velocitat a la qual circulava l'autobús en el moment de l'accident. També des de la Guàrdia Urbana indiquen que la conductora feia poc temps que feia la ruta i que estava contractada per l'empresa, però no han volgut apuntar si feia molt o no que tenia el carnet d'autocar.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem Figuerola, amb les darreres novetats des de Lleida sobre aquest greu accident. Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
2: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen al PSOE. Mont Carvajal.
14: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
15: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
14: I el president Illa s'hi ha compromès.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
14: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
16: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
14: Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: I encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
2: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
17: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
2: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau internacional, Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
2: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela-Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de la casa nostra.
18: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
2: La plataforma SOS Veneçuela-Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
19: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
20: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre o combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
19: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
4: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros.
5: Pues en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
19: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui també una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
2: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
21: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
2: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
2: Els serveis d'emergència van rebre l'avís pel succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
0: En l'àmbit de la salut, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, Maite Polo.
6: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
7: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
6: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell.
22: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
23: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
22: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
24: Vinieron una empresa del tranvía y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
25: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
22: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: En territori torna la línia L22, que des d'avui connecta el Prat de Llobregat amb l'Hospital de Bellvitge. La línia no prestava servei des de feia 2 anys, però ara torna amb sortides des del Cap Ramona, via de dilluns a divendres, programades des de les 7 del matí a les 9 de la nit, amb freqüència de pas d'una hora. Al Prat Ràdio, Noelia Aguilar.
26: Escoltem Alba Bou, alcaldessa del Prat, i Joan Maria Vigues, director de Mobilitat, Sostenibilitat i Transports de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
27: Connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i, a més, ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari.
28: Dóna molt millor servei, amb més parades a l'entorn de l'hospital i, per tant, doncs creiem que és una bona millora per la població, per la ciutadania del Prat.
26: D'altra banda, les línies urbanes PR1, PR2 i PR3 i també la línia metropolitana L20 deixaran de circular per carrers estrets i ho faran per avingudes i carrers més grans com ara Josep Anselm Clavé, Les Moreres i Logaiter del Llobregat. D'aquesta manera es permet ampliar la cobertura del servei i acostar-lo a diferents equipaments de la ciutat com ara el Centre Cívic Palmira Domènech, l'Escola d'Oficis, l'Escola d'Idiomes, entre altres.
0: Sabadell ha inaugurat la seva primera planta potabilitzadora. L'equipament permet incrementar la capacitat d'autosuficiència hídrica del municipi amb la posada en marxa de la infraestructura ubicada a la Serra d'en Camaró. Ràdio Sabadell.
29: L'equipament permet recuperar més de 1.000 milions de litres d'aigua freàtica cada any, cosa que equival al consum d'unes 6.800 famílies. Es tracta d'una aigua subterrània dels pous del Ripoll i del Parc Catalunya que ara podrà incloure's a la xarxa d'aigua sabadellenca. Ho explica l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
30: Fins ara, doncs, les aigües dels pous i mines del Ripoll, del Parc de Catalunya o de la mina de Marí Vinyals es destinaven principalment a usos de rec i també, doncs, al llac del parc. A partir d'aquí, doncs, aquesta aigua que ara avui, doncs, que ja s'ha posat en funcionament, es podrà posar a la xarxa de consum, és a dir, serà aigua que ja podrem consumir en boca i, per tant, evidentment, amb les màximes garanties sanitàries.
29: Amb la posada en marxa d'aquesta planta, Sabadell podrà estalviar un 20% de l'aigua que actualment compra la xarxa Ter Llobregat. Un 10% prové de la planta potabilitzadora i el 10% restant surt de l'aigua regenerada.
0: I l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món en identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
3: Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
8: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud, la que va viure més tard també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
3: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. David Navarro.
9: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
10: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
9: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana i la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
3: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat. Si ho vol fer, estarem encantats.
2: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez del Torrense de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya Yannick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en aquesta cessió. A la Lliga Femenina, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'aler pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot com sempre.
5: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
2: En hoquei sobre patins, el recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga Masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
6: El recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
2: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, tres jugadores que provenen del Club Natació Sant Andreu i que han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar tots els títols possibles. Escoltem Pérez, Tarré i Camus.
7: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
8: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
9: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
2: I un darrer punt en futbol sala, l'Ali, perquè l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 1 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. Adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, comença serà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
4: Donar equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo, amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat, guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
3: Si creieu que hem tingut un mes de juny molt calorós, doncs sí, teniu raó. Badalona ha registrat 21 nits tropicals aquest mes de juny, el que significa que la temperatura s'ha situat o superat els 20 graus. Hi ha hagut, però, 3 nits tòrrides en què dormir ha estat més complicat perquè els termòmetres han superat els 25 graus. D'aquesta manera, aquest mes de juny, les estacions del Meteocat han deixat els registres més alts pel que fa a nits tropicals a Catalunya en les dues últimes dècades. Així, 128 dels 184 punts de mesura del Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han baixat dels 20 graus com a mínim un dels dies de juny, segons ha pogut consultar l'ACN. A Badalona, però, aquest mes de juny encara no s'han assolit temperatures superiors als 35 graus, malgrat que a Catalunya 7 de cada 10 localitzacions els han superat. La platja de l'estació disposa des d'avui d'un mòdul de la Guàrdia Urbana que estarà operatiu durant la temporada de bany per garantir la seguretat i la convivència en un punt del litoral molt concorregut. El dispositiu ha de permetre actuar de

0: blanc. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia amb cel serè i amb temperatures que rondaran els 30 graus.
1: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia un nou viatge apassionant per la màquina del temps. Algú va dir... El més important no és el que fa el destí, sinó el que nosaltres fem d'ell. Aquí això ho fem junts.
2: Escolta, voldria... Sóc un vell cocodrill angoixat. M'agradaria escoltar una cançó de Richard Anthony. Em sembla que és Richard Anthony, que es diu Chin Chin o algo així, com a faci Chin Chin Abuixante Chin Chin Bé l'oblie o algo així.

0: corria 1963.
1: Je suis prêt à lui pardonner.
0: Que, per cert...
1: Car entre nous tout peut recommencer.
0: Tu ja hi eres?
1: Chin, chin.
0: Chin, chin.
1: Mais jusque là, chin, chin. Oh, yeah.
0: Oh, yeah, brindem per tots els cocos.
1: Chin, chin. Mais jusque là, chin, chin. Oh, yeah.
0: Els meus primers records d'aquest cantant, Richard Anthony, no són gaire bons. Perquè jo era un criu a mitjans dels 60 i a totes hores a la ràdio, a totes les ràdios, sonava En Aranjuez con tu amor, que agradava molt, però que a mi em semblava molt pesadeta. Richard Anthony havia nascut a Egipte, al Cairo, el 1938. Ens deixava a França el 2015. Li deien el pare tranquil del rock. Richard Anthony té gravades més de 600 cançons. Va vendre

Més de 50 milions de discos. 50 milions de discos són molts discos, eh? I en 6 idiomes diferents. Ell gravava en francès, anglès, alemany, castellà, italà, italià i àrab. Aquell Aranjuez con tu amor, al que feia referència, era del 67. Però del mateix any d'aquest xin-xin, del 63, m'agrada especialment la seva versió de Ce Monde.

0: encara em fa pessigolletes a les neurones. Fins i tot, en algun moment m'emociona. Aquesta és una ràdio feta com la d'abans, aquella que era capaç d'emocionar-te. Aquella ràdio que tant t'agradava.
1: Chaque jour j'ouvre les yeux sur toi.
0: Ce monde era la versió en francès de Richard Anthony d'un tema originalment italià, Il mio mondo, escrita per al cantant italià Umberto Bindi el 1963, que també va escriure la música de la cançó en Gino Paoli i que va tenir moltes versions. També va ser internacional en anglès.
1: Chaque fois que tu as cru en moi.
0: Què tal, Coco? Com van les coses?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquest piano em resulta màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Totes poden escoltar-se arreu del món, allà on vulguis amagar-te. I la majoria deixen el podcast del programa. Si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Apple o a YouTube, entre d'altres. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya i fins i tot quan voles, el Coco t'acompanya. Gràcies per estar en connexió. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I ara, si em permets, la meva cançó especial d'avui. Es diu On the Road Again. Vull tornar a la carretera novament. I és de Willie Nelson. La va publicar el 1980. Va protagonitzar una pel·lícula i va posar música, el que significava que una banda de músics estigués contínuament a la carretera. I ell ho va escriure precisament en un avió. Sabeu on? A la bossa de vomitar. Willie Nelson, de Texas, que ara té 92 anys, cantant, compositor, guitarrista de country. Desitjo que t'agradi.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

the Road Again, en directe a Willie Nelson des del 1980. Novament a la carretera, allà on vulguis. El Coco al teu costat. I fent-te costat amb la música dels teus millors records. Rebem un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Maria Rosa Rioja, que ens diu: hola Albert, amic nostre. Ah, gràcies per l'afecte. Diu: t'ho dic així perquè sempre estàs a casa amb el meu marit i amb mi. Et volia dir si alguna vegada has posat el conjunt Air Supply. Són dos cantants fabulosos que mereixen la pena escoltar-los. Crec que són australians. Bueno, que un és australià i l'altre anglès. Són dels anys 70. En fi, tota una joia de la música. Una abraçada. Doncs sí, han sonat en diverses ocasions al llarg de la història d'aquest programa, que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I sí, són australians, concretament de Melbourne, els dos, eh? I mira, fa poc van celebrar 50 anys de balades a El Salvador. El seu únic número 1, però, va ser aquest tema que ara escoltarem, Lost in Love. Per cert, que Air Supply vol dir subministrament d'aire. Una bona cançó sempre és com una finestra oberta, no? Que et deixa entrar aquell aire fresc, que et deixa imaginar coses boniques i que t'ajuda a ser feliç.

Lost in Love, perdut en l'amor, del 1979 i dels Arts of Flying. Salutacions, Maria Rosa Rioja, i a tots els cocos que, com tu, ens escolteu en parella. Així sona diferent el programa, oi?

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Aquesta és una música fantàstica que el gran Chuck Mangione va escriure per la banda sonora de la pel·lícula Los hijos de Sánchez. Corria 1978. Però digue'm una música de banda sonora o una cançó de la banda sonora d'una pel·lícula que t'hagi agradat especialment. Ja sé que és difícil destacar només una, però aquest és el joc. Espero la teva proposta per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Carlos Muñoz, que no es pot estar de dir-nos només una, i que ens escolta des de Granada. Ai, com deia allò, no hay nada más triste que ser ciego en Granada. És que realment és una ciutat encantadora. Diu, hola Albert, m'encanta escoltar-te cada setmana des de Granada, i aquesta secció nova de cinema és tot un encert. Ah, m'alegro que t'agradi la idea. Diu, tindria moltes bandes sonores per dir-te. Raíces profundes, La vida privada de Sherlock Holmes, Los 400 golpes, Hoosiers, Vértigo, La residencia... en fi, tu mateix. Doncs mira, d'aquestes que em comentes, Carlos, per qüestions personals i també musicals, escollo Hoosiers, de 1988... de Jerry Goldsmith, que aquí va tenir un subtítol, ja sabeu que aquí tenen la mania o de canviar els títols o d'afegir-hi alguna cosa. Es va dir Hoosiers más que ídolos, i sí, l'autor va ser un d'aquells grans. Jerry Goldsmith. Brillant.

la música de Hoosiers, Más que ídolos, de 1988, protagonitzada per un Gene Hackman encantador. Música del que li deien J.G., Jerry Goldsmith, nascut a Pasadena el 1929, que ens deixava el 2004 a Beverly Hills. M'ha agradat molt, Carlos Muñoz, que te'n recordis d'aquesta pel·lícula, que no va ser especialment taquillera, però la que jo li tinc un carinyo molt especial, i a més, recomano, si la podeu rescatar en alguna plataforma, encara que no us agradi el bàsquet, us agradarà la pel·lícula. Si ho feu, ja m'ho direu, eh? M'agrada molt rebre comentaris de les coses que comento aquí al programa. I també m'agrada molt rebre correus de molts amics que ens escolten lluny d'on fem el programa, que és Catalunya. Com en Carlos Muñoz, que ho fa des de Granada, i que continua el seu correu dient-nos: però escullo el tema Building the Bourne, de Maurice Jarre, de la banda sonora d'Único Testigo. No només em porta records per la pel·lícula, sinó perquè va ser utilitzada en un vídeo promocional per la candidatura olímpica de Barcelona 92, i l'associo a la meva ciutat quan jo era petit. Ah! Bueno, ja saps que l'Único Testigo tenim tots plegats tendència a escoltar la cançó de Sam Cooke, però aquest és el tema instrumental d'un altre dels grans, oi? De Maurice Jarre. Nascut a Lyon el 1924 i que ens deixava el 2009 a Malibu, Califòrnia. Bona elecció, Carlos.

la música de la pel·lícula Único Testigo, protagonitzada per Harrison Ford, estrenada el 1984, i concretament aquest tema Building the Barn, construir el graner, de la música incidental de la banda sonora, escrit per Maurice Jarre. Moltes gràcies per el temps que ens has dedicat i per les teves propostes, Carlos Muñoz, de Granada. I ara, des de Perpinyà, m'escriu la Margarita i em diu que la cançó preferida de la banda sonora per ella és New York, New York, de Liza Minnelli, que escoltem en directe.

genial Liza Minnelli, que sempre recordarem en el seu paper protagonista a Cabaret. 4 anys més tard va protagonitzar New York, New York, el 1977, al costat de Robert De Niro. Recordem que Liza és filla de dues glòries del món de l'espectacle, el director de cinema Vincent Minnelli i l'actriu i cantant Judy Garland, amb un talent extraordinari que només va ser eclipsat per els seus problemes d'addicció. Una pel·lícula del 1977 dirigida per Martin Scorsese, que la veritat va ser molt més popular, ha tingut molta més transcendència la cançó que no pas la pel·lícula, que era una mica fluixota, no? Aquí parlem de música i escoltem i compartim música. És a dir, poden haver-hi pel·lis que no t'hagin agradat, però que en canvi tinguin una banda sonora que t'hagi encantat. I a l'inrevés, oi? Hi ha pel·lícules molt bones amb músiques o cançons que potser no t'agraden. I si t'agraden les dues coses, doncs molt millor. New York, New York també va ser un gran èxit per Frankie Sinatra. Des de la Catalunya Nord, des de Perpinyà, ens ho ha demanat la Margarita. I de moment acabem aquesta secció dedicada al cine, a les bandes sonores de cine, amb la proposta que des de Caldes de Montbuí ens fa en Ricard Zamacois, aquí a cocodrilclub@gmail.com. En Ricard ens diu: per mi, Shining Through, Resplendor en la Oscuridad, una pel·li de guerra i intriga de fa temps, de 1992 amb Michael Douglas i Melanie Griffith. Destacable la introducció i títols a piano i cordes, el main theme, i el Be Sing You, escena de ball, que és la cançó. Salut, Ricard Zamacois, Caldes de Montbuí. Doncs mira, ja està començant la pel·lícula amb el tema dels títols de crèdit.

Així començava el 1992 la pel·lícula Shining Through, que aquí es va dir Resplendor en l'oscuridad, però l'amic Ricard Zamacois també destaca la seva cançó de l'escena de ball, que escoltarem només una miqueta, Ricard? Perquè s'ha de dir només un tema o una cançó.

0: Us heu parat a pensar també que una cançó o una música en una pel·lícula ens agrada més o menys, depenent de les imatges que acompanya? Vull dir, per exemple, aquesta cançó, si no l'estàs veient, potser no t'agrada tant. Ah, però si forma part d'una escena de ball maca... Suposo que aquest és el cas, Ricard Zamacolls de Caldes de Montbui. Moltes gràcies a tots els que participeu, a tots els que ens dediqueu un temps per participar en el programa, per proposar-nos coses, i entre tots fem aquesta cosa rara que és el cocodril, una autèntica raresa en el dial de la ràdio actual. I des de Vilassar de Mar, l'amic Manuel J. López Montoya ens diu: recordar es escribir con tinta invisible y ver volar lo querido entre las hojas de lo imposible.
1: Gracias por ser radio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí, quédate aquí, sisplau. Espero que te trobis molt a gust.
3: Oh, quédate con la radio.
0: ¿Recordas aquest temazo? És de 1972.

Una balada molt intensa que va ser versionada també amb ritme reggae. I que en el seu moment pensàvem que era una declaració d'amor a la parella, no? Todo lo que tengo, però en realitat el seu autor la va dedicar al seu pare quan li demanava que no marxés, que era tot el que tenia. Era el grup Bread de David Gates.

I l'amic Josep, Josep Varela, des de Palamós, que és una altra de les poblacions on sabem que tenim molts, molts amics, ens diuen el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola, Albert, tens molta raó quan comentes que hi ha moltes bones cançons que pràcticament ara ja només sonen al Cocodril Club. No et jubilis, no et jubilis mai, que ens fas falta. Bueno, allò que es diu, no, mientras el cuerpo aguante, i la veu, esclar, la veu. La ràdio és el mitjà més calent, el més pròxim, el que aconsegueix que molts ens tingueu com si fóssim de la família, perquè, esclar, entrem al vostre cotxe, a la vostra banyera, a la vostra casa. Bé, ens diu en Josep, diu, per exemple, l'altre dia vas posar una del grup Brett, Everything I Own, que maca, i vaig recordar un altre d'aquest grup que m'agradava. Si la vols posar, t'ho agrairia per la sensació que em donarà escoltar-la per la ràdio, perquè farà com 50 anys que això no m'ha passat. La cançó es diu Lost Without Your Love. Ah, sí, també és molt maca, no tan coneguda, però molt maca.

David Gates, al capdavant del grup Bread, el grup Pa, la va gravar el 1977 a Hollywood, Califòrnia. Tot i que el grup es va formar concretament a Los Angeles i va ser un dels primers exemples de l'anomenat soft rock. És a dir, rock suau. Lost Without Your Love és la cançó que ens proposava el Josep des de Palamós. Perdut, sense el teu amor. Bon gust, bona memòria, Josep. Bueno, el grup Bread, que aquí no van tenir mai un número 1, van situar 13 cançons entre les més venudes de la prestigiosa llista Hot 100 de Billboard. Ho van aconseguir entre 1970 i 1977. I uno que és de la vieja escuela, i ho dic perquè m'agrada lligar les coses. Tot seguit crec que quedaria molt bé, després d'aquesta melodia, música dels Eagles.

Tequila Sunrise. Amanecer en tequila. Quina meravella. Una de tantes que ens han regalat els Eagles. Sonen perquè recentment s'ha sabut que el seu disc de grans èxits és el disc més venut de tota la història als Estats Units. Take another shot of courage. Sempre s'havia dit que el disc més venut de tota la història era el Thriller de Michael Jackson, i és veritat. Però Michael Jackson és el més venut a tot el món. Els Eagles van superar Michael Jackson als Estats Units. It's another tequila sunrise. Un àlbum que es diu Their Greatest Hits, 1971-1975, ha superat els 40 milions de còpies venudes certificades. Es va publicar el 1976 i va desbancar el Thriller de Michael Jackson als Estats Units, consolidant-se com una autèntica fita del rock clàssic.

Sí, amics cocos. L'àlbum de grans èxits dels Eagles a Estats Units ha venut 4 milions de còpies més que el Thriller de Michael Jackson.

One of these nights, una d'aquestes nits. I una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden les curiositats. En el primer espai del mestre José María Pallardó, anomenat música al mil per mil, aquí, al Cocodril, el 2011, quina cançó podria escollir el pop per començar, per inaugurar uns espais que han durat molts anys? Doncs va ser una d'aquest àlbum de grans èxits dels Eagles. Una altra de les més grans de la història. Una altra sensacional dels Eagles. Take it easy.

L'àlbum Greatest Hits, els grans èxits dels Eagles, del 71 al 75, ha estat 38 vegades disc de platí. Bueno, és fantàstic poder-ho compartir i haver-ho disfrutat durant tots aquests anys. Disc més venut de la història als Estats Units. Ei, i això que encara no havien publicat l'Hotel California.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això... Això ho fem junts.
3: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I know.

cantant Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà? Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y tú va ser la seva adaptació al castellà, aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco. Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema, que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren, d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5, perquè era l'horari estàndard de les oficines als Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com. O si prefereixes a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: hola Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu, tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdaran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu.
1: Pots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Mar.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real. Era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver's Seat, el asiento del conductor que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres, que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu, hola Albert, bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You Ain't Seen Nothing Yet. Encara no has vist res, nano. 1974, la fantàstica Bagnum Turner Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita. Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: FunkyTracksRadio.com.
3: Com que sí?
4: Funky Radio Show.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Funky, funky tracks. Get down, baby, baby.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill, però fonamental a l'hora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic, i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments, i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia i quantes vegades al dia?
5: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies, i si no ens rentem les mans, el que fem és transmetir els microorganismes d'un cantó a l'altre. Llavors és important tallar la cadena de transmissió.
4: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos-en?
5: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim
4: infinitat. Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
5: Ens faríem creus. Sí? Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebossaria.
4: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
5: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent moltes vegades que s'aixequi rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no? Perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells i pràcticament... Després, abans de menjar, el que he repetit i ja està.
4: Aquest hàbit, no?, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens n'oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots fèiem molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
5: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar, no?, que aquell coronavirus transmetís d'una persona a una altra o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus les haguessin inventat.
4: Ara deies d'una persona a l'altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura
5: del
4: nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador. Sí?
5: La gran font de contaminació, moltes vegades.
4: Font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no?, per conscienciar, doncs, això, professionals, a ciutadania, des d'allà es plantegen campanyes?
5: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS, el 2005, va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans. I el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals, intentar fer el més a més possible, però fet donar-los la importància de que té la higiene de mans. També a vegades anem a centres cívics, a vegades al 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
4: Això no va dir, no sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts rentant les mans, l'avantbraç, no? Per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en el nostre dia, quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
5: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic

0: criteri de veritat, no? Entenc.
1: Sí, sí, evidentment. Per això és important, no, que abans de quan, no, tot l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
0: I pel que fa a alimentació, hem parlat de superfícies, sí, hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures, i per què és important?
1: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no, tenim els pesticides, tenim microorganismes i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabors ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
0: No cal sabó.
1: No cal sabó.
0: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no? A cuina, per exemple, les superfícies de treball.
1: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Uh-huh. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar dins i després te'l menges.
0: Per tant, és important, també, el
1: rentar
0: tallar...
1: Rentar els estris i rentar, anar rentant entre... I anar rentant les mans, també.
0: I rentar molt bé la fruita, si és que no es treu la pell. No? Sobretot.
1: Sí.
0: Hi ha diferència entre rentar productes que menjarem crus i productes que després cuinarem? S'han de rentar igualment els que cuinem?
1: S'han de... A veure, depèn. Si estan bé, no cal. No, el pollastre cru normalment no el rentes. Com que el vas a cuinar, no hi ha problema.
0: L'enciam, sobretot.
1: L'enciam,
0: no? Hortalisses.
1: El que són verdura crua, clar, s'ha de rentar, perquè te la menjaràs directament. I la manera d'eliminar-los és amb l'aigua.
0: Mm. Sovint pensem que si una fruita té pell gruixuda... doncs la part interna no cal rentar-la, no?
1: És el mateix, o sigui, sigui cruixuda o sigui fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna, llavors...
0: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
1: Sí, clar, tenen controls de nivell de la part sanitària i la part alimentària, tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, poder identificar quin tipus de mostra.
0: Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
1: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar, no, tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
0: A l'entrar a casa,
1: A l'entrar a casa.
0: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duch, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
1: Moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
0: I a aquesta hora del matí saludem l'Eva Moreno. Ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora també de Tupper Sex, que la trobareu a Santa Coloma de Gramenet, carrer Santa Anna.
4: Número 17.
0: Número 17.
4: Bon dia.
0: Molt bon dia, Eva, com estàs?
4: Feliç. Anem a parlar d'un tema, a més, molt més polèmic del que a mi em semblava.
0: Que és la vasectomia i la sexualitat masculina, eh? Avui... ens fixem en ells.
4: Exacte, perquè mira, jo també és un propòsit que m'he fet aquest any amb la divulgació que faig a diferents mitjans de comunicació, que és parlar més dels homes. Perquè és veritat que les dones estem agafant molt de poder amb la nostra sexualitat, amb les nostres emocions, que comencem a gestionar les coses d'una altra manera, però els homes hi ha com una buidor, una solitud, un no parlar, un silenci, un com anem tirant de la motxilla, del carro, de totes aquestes creences que portem a sobre, i no acaben de treure el cap. I això connecta amb una certa infelicitat vinculada no només a l'esfera sexual, sinó a l'emocional, que està completament lligada, no? I com que a nosaltres també ens interessa que els homes estiguin contents i feliços, perquè tot està connectat, és tota l'energia masculina i femenina que es barreja, no té res a veure veure l'orientació sexual, doncs hem de parlar més de temes masculins.
0: Per tant, avui ens hem proposat això, trencar mites i contestar segurament algunes de les preguntes que tenen moltes persones sobre la relació entre la vasectomia i la sexualitat masculina, si afecta, si afecta també el desig sexual, a la pràctica sexual, no? Entre d'altres. Parlem de l'operació

0: operació en si, no? Què és exactament una vasectomia?
1: Doncs la vasectomia és una intervenció urològica super, super senzilla. O sigui, és ambulatòria. Entres i en 10 minuts, mitja hora, estàs fora i t'han adormit única i exclusivament la zona.
0: Assumida per la mateixa Seguretat Social.
1: Assumida per la Seguretat Social i consisteix en tallar o bloquejar els conductes deferents, que són uns conductes per on passa l'esperma, que és, si imaginem un penis, és com un tub que va pel penis que connecta directament amb els testicles. No afecta a l'eiaculació, perquè, de fet, la quantitat en percentatges que correspon a l'esperma dins del, que és el líquid que s'emet en una eiaculació masculina, és un 5%. És a dir, que no notaràs la diferència i continuaràs eiaculant de la mateixa
0: la
1: manera. Exactament. En quant a la quantitat, únicament que no conté esperma. L'esperma es continua produint en els testicles, però no surt pel conducte deferent.
0: Hi ha un embús a la carretera.
1: No, hem posat un top, vull dir, hem posat un stop molt gran perquè no passin. I llavors, d'aquesta manera, evitem la concepció. No evitem les infeccions de transmissió sexual. O sigui,
0: únicament és efectiu davant la concepció, per impedir la concepció.
1: Exactament. I llavors, després de fer aquesta intervenció, hem d'anar fent una sèrie d'espermiogrames durant uns mesos, els que prescrigui el nostre uròleg, per comprovar que realment la intervenció ha estat efectiva.
0: És reversible en qualsevol cas, si en algun moment donat doncs una persona es fa enrere perquè s'ha operat, que és molt jove, o perquè, no sé, ha canviat de parella després i es replanteja la paternitat amb aquesta nova parella?
1: És reversible, el que passa que es demana que hi hagi molta seguretat amb la persona, en l'home, en aquest cas, quan es fa aquesta intervenció, perquè quan la fas, la vols fer reversible, no hi ha garantia, aquí sí que no hi ha garantia d'aquesta irreversibilitat. És a dir, hem tocat una zona molt sensible, que no, realment és una operació molt fàcil, tal i com us ho he dit, però clar, si ara la fem reversible no és un joc, ara sí, ara no. Vull dir, es pot fer, però de fet hi ha altres mètodes per quedar-se embarassada. Es recomana, doncs, congelar esperma si hi ha una, si això et dona una seguretat per si més endavant voldries tornar a tenir una criatura, i fins i tot es pot treure també l'esperma amb una mena de, jo diria com una mena d'injecció del testicle, però en fi, el cas és que l'esperma també, per qualitat, un cop fem aquesta intervenció, perquè contacta amb la sang i llavors ja fa defenses.
0: Eva, avui hem convidat també a participar en aquesta secció la Cora Gilabert, que esperava per fer el repàs de tendències com és habitual, juntament amb la Júlia, i ens deia, és que aquest tema m'interessa, jo tinc moltes preguntes a resoldre. I hem dit, doncs mira, fes un directe, Cora.
2: Jo precisament volia preguntar-te per això que comentes dels espermatozous que es queden aquí, doncs que ja no poden sortir, i entenc que no se'n fabriquen de nous. Això pot tenir alguns efectes secundaris a llarg termini, el fet de que no hi hagi doncs aquesta renovació?
0: Aquesta circulació.
2: Sí.
1: Ni molt menys. Al contrari, el cos té molta capacitat de regeneració, no afecta ni el nivell de testosterona, que parlem tant de la testosterona masculina vinculada a la masculinitat, virilitat, erecció, etc.
2: Sí, això els hi preocupa molt.
1: No afecta per res, tampoc a la capacitat de control de l'eiaculació, de l'erecció. Ben bé és al contrari. És com, es dona el mateix cas que es dona, perquè ho entenguem en el nostre cas amb les dones, quan tot tens la tranquil·litat de que ja no et quedaràs embarassada, per la raó que sigui, perquè estàs fent servir un mètode anticonceptiu segur, que és com notes una certa alliberació. Doncs en el cas de l'home, el que ens donen les dades i les enquestes que s'han fet és que també hi ha aquesta alliberació per poder viure una sexualitat més tranquil·la, més plena, eh? Perquè ja no estic controlant, no haig de posar-me, en el cas de relacions estables, un preservatiu, puc ejacular de la manera que vulgui, i llavors aquest guanyar seguretat repercuteix positivament en la vivència de la sexualitat. I en cap cas hi ha una afectació a nivell de salut. És més, com que la sexualitat es viu d'una manera més tranquil·la, més relaxada, i segurament passarà amb més freqüència, això actua positivament al nivell de la salut prostàtica. O sigui que la maquinària, quan més la
0: aquesta
1: fem servir...
0: Aquesta calma, no? No patir per si et quedes o no embarassat, no?
1: Exacte, farà que tinguis una sexualitat més, diguem, promíscua, i llavors això també et dona més salut a nivell de tota l'esfera genital, treballa la musculatura del terra pèlvic, a nivell prostàtic, en totes les esferes. I també en l'emocional i la relacional de la parella, perquè, clar, si no, normalment, qui porta la càrrega, el pes de controlar el cicle menstrual, mètode o gino, és si em prenc la pastilla anticonceptiva o no, o si hi ha preservatius en el calés de la tauleta de nit, és de la dona. Llavors, per la dona també suposa una tranquil·litat a l'alliberar-se d'estar prenent aquestes mesures de control per la no fecunditat.
0: Una vegada es fa la intervenció, s'ha d'esperar molt temps per mantenir relacions sexuals després d'aquesta intervenció?
1: Recomanen una setmana, 10 dies, però us asseguro que és que molt sovint passen abans.
0: No us pensaran, és dolorós?
1: No fa mal. O sigui, si la intervenció va bé, que ha d'anar bé, ja us dic que és una cosa molt fàcil, és que no és ni un punt i no te l'has d'anar ni a treure. És a dir, que es cau sol. La incisió que fan és mínima. Llavors, és que ni es nota després, ni es veu. Si la vols buscar, ja és un joc divertit amb la parella, però difícil de trobar-la, ja us ho dic.
2: I jo tinc una altra pregunta. Hi ha casos en què es torna a connectar al conducte? És a dir, que es queden embarassades i l'home s'ha fet la vasectomia.
1: Que es reverteix, no?
2: Sí, naturalment.
1: És que hi ha... es mencionen perquè hi ha... però el percentatge és com de...
2: irrisori, no?
1: Ínfim. A més, que compta que es fan els espermiogrames, crec que són com al mes i als 3 mesos, per tenir tota la garantia total i absoluta. O sigui, realment, el percentatge és...
2: Baixíssim.
0: Testosterona.
1: Perfecta,
0: inalterable,
1: inalterable. No toca la masculinitat, no toca la virilitat, no deixes de ser més o menys home, la teva masculinitat no es mesura amb els espermes que emets o no. Sisplau, homes, poseu els peus a terra i comenceu a pensar amb seny sobre el tipus de persona que voleu ser i el que significa ser home. O sigui, no afecta absolutament amb res d'això.
0: Tampoc a la capacitat a l'hora d'arribar a l'orgasme.
1: Ni molt menys. Al contrari, aquest punt de no haver de controlar, o per exemple, en els casos de parelles que fan servir la marxa enrere, no? A l'home, en aquest cas, ha d'estar controlant en quin moment té l'orgasme, en quin moment ejacula, i on va per aquest esperma, i això també suposa que no pugui viure una experiència de orgasme com plena. Vull dir que en cap cas afecta a la funció sexual. Ben bé al contrari.
0: I hi ha requisits a l'hora de fer-se la vasectomia? Vull dir, abans deies, entra per la seguretat social aquesta intervenció. Encara que no tinguis fills? Si algú que no té fills se la vol fer, què?
1: Se la pot fer perfectament. És a dir, que tu ho tinguis clar. No sé si hi ha... Mira, aquí em pilles, Núria. No sé si hi ha un requisit d'edat, però que si tu, jo per mi, com a sexòloga...
0: Perquè potser algú té molt clar doncs que
1: no vol tenir criatures,
0: fills.
1: Ho té claríssim i ja està. I ja us dic, sempre hi ha aquest... el pot per si de cas, no? Congeles esperma, que és una cosa superfàcil, i ja està. Però la veritat és que no sé si has d'haver tingut alguna criatura o no. És que no té res a veure. Si tu tens claríssim i vols tenir una vida sexual tranquil·la i promíscua sense que hi hagi aquest risc... No sé si has de tenir una exigència d'edat. Ara sí que m'heu pillat, mira.
0: No sé si ho saps, però més o menys quina és la quantitat d'homes que diguéssim, recorren a una cirurgia d'aquest tipus?
1: Ho busquem ràpidament, si voleu, però...
0: Ja ho busco, ja ho
1: busco. Busca,
0: era per veure si coneixies també una mica si és una pràctica, doncs, freqüent,
1: una pràctica,
0: no? Si hi ha certes reticències...
1: És una pràctica molt...
2: Hi ha certes reticències, ja t'ho dic jo. Jo crec que és per desconeixement, el que comentàvem.
1: I perquè jo us demano, homes, que us heu fet la vasectomia, que parleu amb els altres homes i expliqueu que us heu fet la vasectomia.
2: Exacte.
1: Perquè normalment és un procés que es viu bastant en silenci.
0: Parlem més les dones de sexe o els homes?
1: Parlem més les dones de sexe, parlem més les dones de que els homes, la meva parella s'ha fet la vasectomia, jo li explico a la meva amiga, però segurament l'home no li explicarà al seu amic, perquè encara hi ha aquest prejudici, aquesta creença de que hi ha una pèrdua, o que de cara als altres hi ha una pèrdua d'habilitat, masculinitat, perquè no emets espermes. Llavors, homes, sisplau, parleu, escampeu que la vasectomia no té cap risc i que no perdeu cap tipus de funcionalitat ni sexual ni emocional. Quin és el percentatge?
0: El percentatge, vinga. Més de 70.000 espanyols es fan la vasectomia cada any, segons l'Associació Espanyola d'Urologia. Pot semblar molt, però realment això suposa menys d'un 5% de la població, que és un tant per cent que es manté des de l'any 2016, que no creix.
1: És un 5%, és molt poc, versus, o sigui, tota la resta de companyes d'aquestes dones, d'homes, que entenem heterosexuals en la gran majoria, estan portant la càrrega de gestionar aquesta evitació de l'embaràs.
2: Perquè la lligadura de trompes, si no estic mal entesa, sí que té més repercussions i més efectes secundaris, no?
1: Efectivament, molts més que la vasectomia. Llavors, per això és tan important que parlem d'aquests temes i que els homes prenguin consciència i que les dones en relacions heterosexuals també ocupem el nostre lloc i no pensem, ai, pobrecito, que s'ha de tallar.
2: No s'ha de tallar res. No? Explicar-li bé.
1: I llavors aneu al metge i que sigui una persona avalada, que li digui i li doni la seguretat de que no passarà res i que això revertirà en positiu en la relació de parella i en la vida afectiu sexual de la relació. Sí, i els hi poseu, com que teniu el programa que el podeu
2: recuperar,
1: els hi poseu en bucle perquè l'escoltin.
0: De fet, la mitjana dels pacients que se sotmeten a la intervenció és al voltant dels 37-38 anys, 37 anys i mig, que ja una mica coincideix amb l'etapa en què potser un decideix no tenir més fills.
1: Efectivament,
0: no?
1: Efectivament. Llavors...
0: I que parlàvem d'aquest 5% que no arriba, però que en la majoria de països desenvolupats se situa de mitjana en un 2,5%, encara més baix que la mitjana espanyola.
1: Que ni tan malament. I penseu també el percentatge d'edat, més petit dels 40, perquè d'alguna manera la joventut també col·labora en tenir una capacitat més oberta a l'hora d'entendre el que significa la intervenció. A mesura que ens trobem amb persones de més edat, amb homes de més edat, el pensament és una mica més obtús, tancat o conservador, diríem.
0: Doncs ho deixem aquí, Eva, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres.
1: Encantada.
0: Avui amb aquesta entrevista a dues veus amb la Cora Gilabert.
2: Moltes gràcies. Ens ha solucionat dubtes que teníem existencials.
1: M'alegro moltíssim.
0: Doncs vinga, fins a la pròxima. Adéu-siau.
1: Gràcies, una abraçada.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I esmolar els ganivets, mira, va molt bé i ens va de luxe, perquè avui parlem precisament amb l'Oriol Quadres del Centre per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, molt
0: de
4: bé.
0: De vocabulari, de terminologia associada a la cuina, a la gastronomia,
4: sí.
0: I els ganivets són un imprescindible en aquest context.
4: I tant.
0: Doncs vinga, parlem del menjar, perquè heu de saber que si teniu un restaurant, si treballeu en el sector de la gastronomia i voleu tenir un ús del llenguatge més acurat, doncs hi ha un servei dins del Centre per la Normalització Lingüística que precisament presta aquest assessorament lingüístic, no, Oriol?
4: Sí, hi ha el Servei d'Assessorament Lingüístic, que ofereix servei tant a professionals com a... No? Doncs com a persones o associacions, entitats, etc. Però en aquest cas ens centrem concretament en els serveis que oferim a hostaleria. Bàsicament són revisions i traduccions de carta, perquè es puguin adaptar a la normativa lingüística, que la carta està com a mínim en català.
0: És un habitual de les xarxes socials veure com la gent penja imatges de pissarres, de restaurants, de bars, de terrassetes, no? On hi ha faltes d'ortografia. Això és un clàssic.
4: Sí,
0: I també a vegades és un reclam al restaurant que penja frases fetes relacionades amb la gastronomia, no?
4: Sí,
0: o, algú, o que fa alguna clucada d'ull, així com dient, ei, mira, i t'enganxen a vegades per aquests comentaris.
4: I tant. Són petits detalls que criden l'atenció. Uh-huh. Sí, ja et dic, Al final, mira, doncs, qui té una carta, una pissarra amb faltes, dius, home, doncs, com a mínim ha fet l'esforç i l'intent de posar la informació en català, faltaria aquest següent pas, que és polir les incorreccions. Sigui com sigui, el Servei d'Assessorament Lingüístic t'ho fa tot, bàsicament.
0: Molt bé. És un servei gratuït?
4: Sí.
0: Sí? Molt bé.
4: Sí.
0: Parlem d'un camp semàntic, el de la restauració, el de la gastronomia, que és molt ric, no? I prova d'això, l'Oriol ens porta alguns exemples.
4: Sí.
0: Molt ric i també, diguéssim, amb procedències molt variades, no?
4: Exacte. Podem trobar terminologia, vocabulari de molts orígens diferents. En aquest cas, doncs hem agafat diverses paraules que són d'origen àrab. Uh-huh. No? I a vegades se'ns oblida una mica que els àrabs van tenir una presència molt forta a la península ibèrica en època medieval i òbviament hi ha un rastre lingüístic i un pòsit cultural que és innegable. O sigui, paraules tan quotidianes que fem servir a l'hora de menjar o d'anar a comprar, com són arròs, carxofa, albergínia, alfàbrega, albercoc, totes aquestes paraules venen de l'àrab.
0: Veus, carxofa i arròs potser no és tan conegut, no? Aquelles paraules que comencen com per al, no?
4: Ah, exacte.
0: Sí que ja ens indiquen aquesta procedència, no?
4: Sí.
0: De territori, diguéssim, més aràbic, d'aquesta península aràbica, també. N'hi ha una altra, en aquesta mateixa línia, que és el bocat, però no sé si procedeix de l'àrab, en aquest cas.
4: No. Ja ho deies bé, que és un tret molt característic d'aquestes paraules d'origen àrab, no? de tot el que venia a ser l'Al-Andalus, que també portava aquest prefix al, doncs, albergínia, alfàbrega, albercoc, etcètera, etcètera. En podríem trobar moltes més, però el bocat podria semblar que sí.
0: Però és una excepció, eh?
4: No és el cas. I té un origen molt curiós. Prové del nàhuatl, una llengua parlada, o sigui, no extingida, que ara es parla a dia d'avui, a gran part de Mèxic i a l'Amèrica Central. I si anem enrere a buscar l'etimologia, doncs en nàhuatl literalment significa testicle.
0: Sí. Ah, sí, eh?
4: Sí, crec que no.
0: D'aquí la forma, també, d'aquest fruit, no?
4: Sí, crec que no cal fer un croquis de...
0: De per què,
4: de per què.
0: Molt bé.
4: Sí, doncs curiosament ve d'aquí. I aquesta paraula, doncs això d'origen asteca, va evolucionar cap a l'espanyol aguacate, i per influència, doncs, a la forma catalana que hi ha documentada, que és albocat, però en el seu moment escrit en ve alta.
0: Ah, sí, es va escriure en ve alta i després...
4: Originalment en ve alta, exacte.
0: Que trobem... molta gent li diu advocat,
4: Sí.
0: I erròniament, també.
4: Exacte.
0: Bocat, advocat, de tota mena, no?
4: Sí.
0: Albocat. Molt bé. Doncs això perquè fa aquestes paraules associades a menjar, no?, i a la seva procedència. Hi ha moltes maneres, però, de dir un mateix aliment, no?
4: Sí.
0: I això també té molt a veure amb el territori.
4: I tant. A vegades som una mica centralistes, no només en matèria lingüística, sinó en...
0: Tot i que cada vegada més en espais informatius, no? En diversos mitjans, escoltes també doncs, altres formes dialectals, no? Que es respecten, que no doncs, s'acaben reduint totes a l'estàndard, al català estàndard, sinó que també cada vegada veus més doncs, allò, reporters que estan des d'un territori i que fan servir aquella variant dialectal.
4: I tant, sí, sí. I al final la diferència suma i és enriquidora. I és curiosa. O sigui, que no es parli igual a Tremp que a Vinaròs, doncs...
0: És normal.
4: És bo, sí, sí, i tant. Això en podem parlar un altre dia, de tots els prejudicis que hi ha en la qüestió dialectal. De quin català... On es parla el millor català?
0: Dius, no hi ha ni millor ni pitjor.
4: Clar, què vol dir això, el millor català? Doncs que el millor català és el de Girona. Què passa? La gent de Girona es comunica millor, es comunica més ràpid, perquè té una llengua més... Això no té cap sentit.
0: No, el que sí que està bé és una mica per atenció en la sonoritat, no?, dels diferents catalans.
4: Clar,
0: que té. I això també hi contribueixen molt als grups de música,
4: sí,
0: que mantenen també aquest accent, aquesta varietat, no?, el llenguatge. Per tant, anem a fer una mica aquest exercici. També
4: sí,
0: de
4: sí,
0: descobrir
4: sí,
0: com alguns aliments doncs, reben diferents mots, no?, segons el territori.
4: Totalment. Doncs aquí et posaré una mica a prova.
0: Que jo... L'erro, fallo aquí.
4: No, de l'error surt l'aprenentatge sempre. Anem amb patata, que és la forma més utilitzada en català central, nord-occidental i a les Illes Balears. Però hi ha altres maneres i altres variants
0: dialectals.
4: És difícil, Hi ha una forma molt típica al País Valencià, que comença amb C.
0: A mi, que comença amb C.
4: Amb C, una C i una R.
0: Ah. No hi cauré ara,
4: No, que és Creïlla.
0: Creïlla.
4: O Creïlla, pronunciada a la valenciana.
0: Pensava que era Pataca. Dièresi. No és allà, no és a València
4: no,
0: que en diuen Pataca.
4: Però mira, de fet, Pataca és la forma més típica de les Terres de l'Ebre, de part del Maestrat i de la València septentrional. I que estaves molt, molt, molt a prop.
0: Pataca. A mi m'agrada molt com ho diuen a França, en francès és pomme de terre.
4: Pomme de terre.
0: Que és molt,
4: molt, molt descriptiu.
0: Molt.
4: Sí, tant. I tindríem encara una altra forma bastant estesa, en aquest cas pel Penedès, el Tarragonès i certes zones del Pirineu, que és trumfa.
0: Trumfa.
4: O trumfo. Hi ha la versió en femení. I en masculí, que és una deformació de trufa, no? Del que coneixem
0: sí, sí,
4: com a tòfona. Doncs,
0: que al final també clar, surt de la terra.
4: D'estar enterrat.
0: Tubercle sí, sí. Igual. Doncs important, mantenir també totes aquestes varietats. Si aneu a un restaurant per aquestes terres, doncs us demaneu una truita de pataca,
4: exacte,
0: si cal. No?
4: I tant.
0: Molt bé. I després hi ha un altre exemple, que és el de la pastanaga.
4: Sí, que també té moltes variants. Pastanaga seria la nostra, diguem-ne, el català central. Te'n sona alguna altra?
0: A mi em sona, però no la sé ubicar molt bé. Pensaria també que és País Valencià. És que com que hi tinc amics, em ressona una mica safanòria.
4: Bé, doncs sí, sí. És la forma típica de català occidental i de les Terres de l'Ebre. I ve de l'àrab.
0: I ve de l'àrab.
4: Abans que en parlava,
0: safanòria.
4: Doncs sí, sí. I s'assembla molt a la forma castellana. La zanahòria, safanòria, són molt similars. Llavors, la que és pròpiament la forma més utilitzada en el País Valencià s'assembla especialment a l'anglès, per exemple. Ho diríem carrot, doncs seria la Carlota.
0: Carlota.
4: Que ve del francès o de l'occità, no és del tot clar. I a la zona del Rosselló, de la Catalunya Nord, la forma es fa servir és carrota.
0: Carrota. Molt bé. Doncs aquesta terminologia, pel que fa a patates, a pastanaga, altres maneres en què els catalans diem pastanaga o diem patata, Pataca, safanòria, creïlla i tantes més. Tenim dos minutets més. Fem esment també algunes expressions o frases fetes que fan referència al menjar?
4: Sí. T'he portat unes quantes. A veure si jo te'n vaig donant la primera part i me les intentes completar. Primer de tot, dues expressions o refranys, hem barrejat una mica de tot, amb llonganissa.
0: Amb llonganissa?
4: Sí.
0: M'has enganxat aquí, eh? No.
4: Ah, n'hi ha una que és molt habitual.
0: Amb llonganissa.
4: Quan volem dir que hi ha molt temps, que hi ha molts dies per fer les coses...
0: Ah, més dies que llonganisses.
4: Hi ha més dies que llonganisses. I una altra, potser no és tan habitual, però que em sembla preciosa, que és quan algú té molts diners i normalment en fa ostentació, es diu, ui, aquells lliguen els gossos
0: amb
4: llonganisses.
0: És veritat.
4: Algú que li sobren tant els calés que es pot permetre el luxe, en comptes d'una corretja, fer servir una llonganissa per portar el gos,
0: molt maca,
4: el gos lligat. I en tenim moltes altres amb menjar. Quan dues coses són molt diferents, diem assemblar-se com un ou a una castanya.
0: A una castanya, com un ou a una castanya.
4: No? Quan algú li canviem de tema sobtadament, és el girar
0: la truita.
4: Girar
0: no?
4: la truita. Quan tenim...
0: Donar carbasses.
4: Donar carbassa,
0: fer figa, no? Quan estàs
4: moltíssimes.
0: Cansat, les cames li han fet figa, exacte. Per exemple, se li han fet fluixera, no?
4: Sí. Mira, si et sembla bé, podem acabar amb el fer figa, que té un origen molt, molt, molt curiós. Clar, hauríem de partir de la base que el fer figa té dos significats. Un, que és el que deies ara, que és aquest perdre les energies de fallir, no? Doncs les cames em fan figa. I l'altre seria quan una cosa falla o funciona malament, no? Quan una estratègia fa figa o un pla fa figa, com fracassa. Doncs, segons explica Joan Amades, el gran folclorista català, doncs en el refranyer català comentat de 1951, ve d'una superstició d'origen grec, aquesta expressió. No? Fer figa es feia servir per referir-se a un gest amb la mà, que és doncs, posar el dit gros entre l'índex i el dit del mig per imitar els genitals femenins.
0: Doncs mira, hem començat amb els testicles i acabem amb les figues, eh? L'alvocat i les figues. Que vagi molt bé. Oriol, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.

0: Que bonic aquest tema musical interpretat per Andreu Cigala i el piano Chucho Valdés. Laura Gallego, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui arribarem al tram final del Badalona Matí amb aquesta secció dedicada al flamenc i en concret a un concepte del flamenc que ens hauràs d'explicar i que ja citava el mateix Diego El Cigala a l'inici d'aquesta cançó.
1: Exacte, per això he posat aquesta cançó, a part que ell també forma part d'aquest, diguéssim, grup de lo que parlem en el món del flamenc de les gargantes d'arena. Ho dic en castellà perquè té més concepte que no que gola de sorra, saps? Que era una mica estrany, no?
0: Què és una garganta?
1: Pues una garganta d'arena, una garganta d'arena és aquesta veu molt característica del flamenc que tenen molts homes i moltes dones del flamenc, és aquesta veu rasposa, crua, és molt característica. És com si tota, com si cada paraula que diguessin arrastrés com pedres, no? Saps com lo que diríem
0: una veu trencada, no?
1: Sí, exacte. La veu trencada, i són veus que són imperfectes a nivell tècnic, perquè diguéssim que, clar, que fins i tot a vegades tenen com un punt de desafinació, però aquesta mateixa desafinació és el que fa que tingui aquesta profunditat i aquesta veritat. Perquè és important en el flamenc, sobretot quan es canta flamenc i quan es balla, quan es toca, que hi hagi realitat, perquè quan hi ha realitat hi ha emoció. O sigui, les coses reals i les coses... O sigui, tu quan veus una sèrie de televisió ja
0: que
1: et diuen...
0: Que expressin, eh? No, no estàs buscant aquí una perfecció,
1: a mi em passa, no? Amb el cinema, si a mi em diuen és una història real, a mi em canvia el concepte, perquè dic, ostres, això no, ja no és ficció. Llavors això passa també en el flamenc. Quan més veritat sigui, doncs més emoció hi ha. I aquestes veus tenen molta de veritat perquè tenen aquesta part, diguéssim, com de matinada, com de whisky, com de cigarro, saps? Aquestes veus que ja al cap de la nit se te'n va la veu i és molt maco. Llavors jo he fet avui, per la secció d'avui, he fet una llista dels meus tres cantaors favorits actualment. Hi ha molts, eh? O sigui, a nivell històric tenim el Tio Borrico, Agujetas, Juan Talega, Chocolate... O sigui, hi ha moltes veus trencades, aquestes voces d'arena, gargantes d'arena, però jo he fet tres persones o artistes que estan en l'actualitat, o sigui que els pots veure perfectament a qualsevol tablau, qualsevol festival, o pots comprar els seus discos. Llavors, el primer de tots, començo ja?
0: Sí, vale. Clar.
1: Doncs el primer de tots, suposo que ja tothom el coneix, i a més el coneixem sobretot aquí perquè és català, vale? Ell és un home relativament jove, però porta tants anys en el món de l'artístic flamenc, que sembla que sigui com de los ancestrales, però realment és un tio que és relativament jove i, bueno, i una de les prioritats que té és que ell, la primera vegada que va sortir a cantar, li tocava la guitarra Camarón de la Isla, ni más ni menos. I llavors, bueno, escoltem una miqueta un extracte del gran Duquende.

0: Una veu viscuda, això no t'ho fa qualsevol, eh?
1: Clar, veus això, aquesta manera de que sembla que tingui 80 anys, aquest tio, en aquest vídeo potser tenia 30 o 35, vull dir que són veus molt rasposes. I hi ha una cosa molt interessant que em volia portar avui a la secció, i és que ens parli Duquende de la seva experiència la primera vegada que va sortir amb Camarón de la Isla a treballar, diguéssim, que tenia 8 anys.
0: En un escenari.
1: Sí, sentim un moment.
2: Y un camarón grande. Y la verdad que se formó tal cacao allí que la gente no quería que saliera el cantante era turrunero. Que salga el niño, que salga el niño, que salga el niño. Y entonces entre yo y Camarón le estropeemos el perca a lo que era este hombre, que era el más grande de todos. El turrunero se enfadó con Camarón. Se enfadaron mucho. El turrunero lo cogió de la pechera y le dijo a Camarón que él le había dicho que era un niño, ¿no? Pero con un niño que cantaba de esa manera, ¿no? La palabra fue mejor que tú y mejor que yo. Enfadado, ¿no?
0: Fent referència a Camarón.
1: Exacte, o sigui, bueno, és que no s'ha sentit al principi, però Duquende, que tenia 8 anys, quan va sortir a l'escenari, el Camarón li va dir a Turronero, que Turronero en aquell moment era el más grande de los grandes. Llavors li va dir, oye, que tengo un niñito aquí que canta muy bien, i el Turronero va dir, bueno, es un niñito, 8 añitos, que pase. I clar, quan va cantar el nen, que era Duquende. Clar, amb aquella veu, el Turronero es veu que l'ha agafat de la patxera a Camarón
0: no
1: i li va dir,
0: no?
1: Dijo, hombre, es, perquè clar, tota la gent va dir queremos que siga cantando el niño, o sea, que se calle Turronero. I clar, imagina't els egos i aquestes coses que tenen els artistes, no? Però bueno, el segon que a mi m'encanta, el segon d'aquesta llista, és Pedro el Granaino. Escolta'l bé perquè t'encantarà. Perdi!

0: Una veu que es mou, pensaries, entre la fonia,
1: exacte,
0: no? Però després te n'adones que no, perquè també la modula, en algun
1: moment. Home, evidentment. És que jo en un món, de veritat, i no tiro guerra contra ningú, però en un món on hi ha tantes autotunes i hi ha tantes històries amb la IA i tal, tu sents això, i encara que no t'agradi el flamenc, has de dir, ostres, aquestes modulacions, aquests melismes que fan, aquestes coses que fan, a mi, mira, és que se'm posa la pell de gallina. A veure, a mi perquè m'encanta el flamenc, però sí que és veritat que hi ha una puresa, hi ha una veritat dintre de la veu. És tan difícil fer el que fan. O sigui, em sembla super, super, super increïble.
0: I tu creus que fa mal cantar d'aquesta manera?
1: Jo els he preguntat, algun col·lega que tinc que canta, els he preguntat. No, perquè és un instrument i ells ja ho saben modelar.
0: El saben fer, no?
1: Clar, ells ja ho saben fer d'una manera, perquè després són persones que quan parlen no tenen una veu.
0: Clar.
1: No tenen una veu, vot de garganta, o sigui, d'arena, perdó, sinó que realment són persones que tenen una veu normal, i però bueno, és la seva forma i la seva manera de... El granaí no és impressionant, eh?
0: O sigui, potser és més difícil, no?, sent dona, el poder modular amb aquesta gravetat la veu?
1: No ho sé.
0: Ho descobrirem.
1: No ho sé, ho descobrirem.
0: Molt bé. Estem escoltant Pedro el Granaíno, no?
1: Pedro el Granaíno, que diu una cosa molt important i molt xula perquè ho sentim tots.
2: Uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar.
3: Hay que estudiar.
2: Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas.
0: Hay que estudiar, deia.
1: Sí. Exacte.
0: Aquesta modulació de la veu.
1: Això és important i ho volia posar perquè hi ha molta gent que es pensa que el fet de ser flamenc o de ser gitano o de tenir... és una cosa que la portes a les venes i la portes a la sang i tal. No, no. O sigui, la gent que canta i que arriba a aquests punts de popularitat, perquè el granaí no és molt famós dintre del nivell del flamenc, és un dels grans, és important que la gent tingui en compte que s'ha d'estudiar i s'ha de preparar moltíssim, i aquesta gent es tiren hores i hores i hores modulant i la veu.
0: Per on seguim, Laura?
1: Vale, acabem amb l'últim, o si després ens dona una miqueta de temps, amb Rafael Diutrera, que m'agrada molt també aquest home, com a concepte de garganta d'arena.

0: Déu-n'hi-do, aquesta veu que sembla que costi, de sortir.
1: Jo sempre dic que per mi el Rafael Diotrea, a més el conec personalment, que és un tio impressionant, ve molt a Barcelona, a més. O sigui, ell plora des de l'estómac. O sigui, ell està cantant i està plorant. No, no amb llàgrimes, però sí des de l'estómac. És una passada veure'l, i veure'l en directe és, de veritat, se't posa la pell de gallina.
0: Clar, i no perdre la respiració, no?, durant tot aquest procés.
1: Clar, és que t'ho imagina't a nivell tècnic el que pot ser, doncs això, no?, donar-li aquesta intensitat de força, de compàs, i a, no desafinar, evidentment, però després també i portar el ritme del pal que estan fent. És que el flamenc és molt difícil.
0: Molt difícil. Sí, que també és complicat.
1: Realment,
0: també.
1: Sí.
0: Abans et demanava, per veus femenines,
1: sí,
0: que tinguin una garganta con arena, com les
1: doncs
0: que
1: mira,
0: estem
1: una
0: escoltant.
1: Garganta con arena, i que ella és la garganta de les arenes, és la Fernanda de Utrera. Sentint-la un moment, perquè aquesta tia té glòria bendita, com es diuen al flamenc. Porque me metí

0: Doncs sí que hi ha exemples, eh? Aquí
1: sí o no? No, es nota, no? Aquesta veu rasposa, aquesta veu crua, aquesta veu com pues eso, no? De taverna. I també les dones la tenen, evidentment. Clar, són potser pues, són tons que són una mica més estranys dintre del món de la dona, no? Perquè, clar, nosaltres tenim los tonos un poquito más altos, però evidentment sí que n'hi ha, i en el món del flamenc, doncs també. Hi ha una altra també molt bona, que suposo que molta gent del flamenc la coneixerà, que és la Macanita.

0: És que és molt complicat escoltar això i que no se te'n vagin les palmes, no taconear.
1: Sí, però sempre,
0: encara que no en sàpigues,
1: sempre compàs, eh?
0: Sí, no, no, això mai. Ja saps que a mi
1: sí.
0: Soc una mica arrítmica en aquest sentit. Però vaja, ho intento.
1: Bueno, doncs aquest concepte de garganta d'arena em venia molt de gust que l'escoltéssim avui i bueno, que sobretot que no fem diferenciació entre homes i dones, que hi ha gargantes d'arena per tothom i per tots els gustos.
0: Doncs ja sabeu, Diego el Cigala, hem escoltat Duquende, hem escoltat també Pedro el Grana i no ens ha quedat el tinter Remedios Amaya, la podeu descobrir vosaltres mateixos.
1: Una altra gran garganta d'arena, Remedios Amaya, però bueno, és tan actual també que
0: clar,
1: la podem sentir perfectament.
0: O la Macanita, amb la que nosaltres ens quedem i arribem a les 12 del migdia. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al llarg de la història s'han explicat grans històries sobre navegants i vaixells. Jasó i els viatges a bord de l'Argó a la cerca del Velló d'Or. Eric el Roig i els seus vikings que van arribar a Groenlàndia i el viatge a Amèrica del seu fill, Leif Erikson. També podem parlar de James Cook i els seus viatges a Hawaii i Nova Zelanda, o de la primera volta al món a mans de Magallanes i Elcano. Al programa d'avui, però, parlarem d'un altre viatge que va ser fonamental per expandir la concepció que del món i de la ciència tenia la societat occidental. El viatge del HMS Beagle,